Quin bon rotllo, sí, sí, sí. Moving to the Sun és l'èxit de la setmana. Ho serà fins al diumenge, a veure si el Jordi Quadras ens diu si continuarà com a èxit de la setmana o no. L'amic de la casa, Àgel, són les 2:03 ara amb la nova de Catsai, Animal. Només èxits. Amb Andreu Preses.

0: Insta ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Mira la ràdio que escoltes, flashback.cat.

La primera vegada que jo personalment vaig escoltar aquesta cançó vaig pensar... Ai, no sé què farà aquesta cançó aquest estiu. Doncs sí, s'ha comprovat que sí, que ha estat tot un èxit mundial, global. La Shakira amb Burna Boy, Dai, Dai. Arribarem a 2:45 aquesta nit de dimarts amb Miqui Núñez. Sí, un altre cop, que es diu així la cançó.

0: tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Feedback, bona tarda. Hola! Som la Pilar i en Sergi, de Granollers. En Sergi és el meu ofici.
2: Una excusa baratita, baratita.
1: I ara mateix ell no vol parlar, diu que li fa vergonya.
2: Vale, vale, vale.
1: Demanem la cançó d'Orellakis, si ens la podeu posar, us vagi bé. Bona tarda.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: Què et recorda aquesta cançó? Què ens recorda la pandèmia? Tancats, doncs mira, ells ho van patar, eh? Té homes amb la tonteria de no poder sortir de casa, components de diferents grups catalans, ho van patar. Té homes, i ara una de les que ho ha patat aquest estiu, Rayos de Sol, la versió 2026 a Flashback.
1: Amb Andreu Preses.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit. Són les 3 d'aquesta nit. Nit de dimarts i ahir dilluns van venir els estudis de Flashback, que els van entrevistar els companys del Backstage. Estem parlant de l'entrevista a Gina Stein. Nil Moliner recupera a la nostra pàgina web i a les xarxes socials.
1: Amb Andreu Preses.
0: Van venir a presentar-nos la nova cançó Amb qui estaràs? Bona nit.

Va ser tot un himne cap als anys 90. Ressuscitat aquest 2026. De la mà de la Su, Mon DJ i Sopa de Cabra, els originals, Camins, Somnis i Promeses. I ara el flashback. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: t'ho demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Soc l'Aitor, soc de Donosti, però estic visquent a Barcelona i estic aprenent català.
2: Per favor, que por, per favor!
1: I un dels meus grups favorits és els Búhos. I us volia demanar si podeu posar Hem vingut a jugar.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback. Una ràdio.

Una de les cançons d'aquest 2026, sí. Els Catarres, Diumenge sense drama. Vinga, i amb aquest compte enrere és com sona l'última perla musical de Bruno Mars. Tantes i tantes cançons que ens ha portat. Que clar, aquesta també havia de ser un èxit. I just might.

0: Amb l'èxit de la setmana comencem aquesta nova hora d'èxits. Moving to the Sun, Hazel. Són les 4 i 3 minuts. Què esteu fent aquesta nit de dimarts? Amb flashback sempre. De dia, de nit, 24 hores, enganxats allà, al dial, a qualsevol de les freqüències o a través de les aplicacions pel mòbil. Només
1: èxits amb Andreu Preses.
0: Ara amb Jason Derulo, mig.

èxits sense pausa.

0: pecar.
1: Ens acompanya tot aquest estiu i encara ho farà durant unes quantes setmanes perquè s'arriba a enganxar la graciosa Quevedo, Elvis Crespo. I ara, la nova cançó d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, a Flashback.

Hem fet un salt fins al 2015. Ens agrada molt, eh? Això d'anar endarrere, endavant amb el temps. Justin Bieber. Sorry. Arribarem a les 5 amb I Knew It, I Know You. Així sona des de Toy Story 5, Taylor Swift.

0: Patitoa. Què té aquesta cançó que fa moure tots els malucs i cames?
1: A Flashback. Només exitja Andreu Preses.
0: Ana Mena, Lola Índigo, d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits, l'última que passarem tu i jo, sí, aquest matí de dimecres. Dimecres que es diu 16 de setembre, amb Bruno Mars, On My Soul. Molt bon dia.

0: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols.

0: End of Beginning, Joe, a Flashback.
1: Hi ha hagut moltes cançons, no hi ha hagut cap cançó clara que hagi sigut èxit de l'estiu, sobretot en català. El que sí, el pòdium l'han convertit un bon grapat de cançons de la terra. Per exemple, aquesta de la banda Neon i Buos, a Flashback, El ventilador.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, a partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que el va parir. Una abraçada d'Andreu Preses, me'n vaig, mira, per aquí, amb l'Aitana, Olivia Dean, Benson un Boon, Imagine Dragons. Abans han fet una versió de la cançó de Manel, El mar, la signa, l'Alba Morena. A passeu!
1: Amb Andreu Preses.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Jamaican, bam bam, Mama Gel i Suelto, temazo per començar el dimecres. Vinga!
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Doncs bon dia a tothom, què tal? Benvinguts i benvingudes, nova edició... que ja tenim en marxa, ja tenim engegada del matí i la mare que el va parir, el despertador llegendari de Catalunya, aquí a Ràdio Flashback. Un dia més, benvinguts al dimecres, 16 de setembre del 2026, amb un programa farcit, farcit, però farcit, eh? A més, escalfant motors per divendres, que farem el matí i la mare que el va parir, des de l'Espai Gastronòmic al Nacional. Què voleu que us digui? És un dels programes que anem a fer fora de l'estudi que més ens agrada. Per què? Perquè jalem bé. Bé, no, jalem de luxe. Vull dir, es menja al Nacional de Barcelona. Si no hi heu anat, aneu-hi. És el Passeig de Gràcia de Barcelona. I es menja impressionant. De debò, impressionant. Hi ha 4 restaurants dins un mateix espai. I a més, 4 barres on pots... Cada barra temàtica, no? Hi ha una barra, doncs, d'embotits i pernil i tal. Hi ha l'altra barra, que és la cerveseria, que és més rotllo tapeo. Hi ha una barra d'ostres, fins i tot. Hi ha una barra de formatges. Bueno, és una cosa espectacular, eh? Aneu al Nacional i m'expliqueu. O veniu divendres, aprofiteu, que nosaltres fem el matí la mare que el va parir. Crec que encara us podeu apuntar, si entreu a la web, www.flashback.cat, podreu apuntar-vos encara al directe que farem des del Nacional Barcelona. Un plaer i un honor, com sempre, capitanejar al matí la mare que el va parir d'avui dimecres. I a més, avui que ve el meu germà, el gran Germán, amb el seu concurs sota el braç. Mira, parlant de llocs on escala bé, avui regalarem un àpat a Cal Tallet, a Ullastrell. En fi, què us he de dir a Cal Tallet? Or propi, la millor brasa de Catalunya, etcètera, etcètera, etcètera. Tot plegat, si encerteu, què busqueu avui al concurs? Què busquem avui? Tinc un mitjó a la boca. El concurs del Gran Germán, que farem a 4:45 de nou, aproximadament. I avui, a més, engeguem nou espai al matí, la mare que el va parir, que serà un espai molt cafeter, amb Cafès Pont. Us regalarem un lot de Cafès Pont, molt ben parit, just abans de les 9 del matí, estigueu atents. A part d'això, en fi, les morts del Marc, el flashback de flashback, el joc de les paraules, les veus del Marc, les notícies falses, la carta oberta, tantes i tantes coses que han d'anar passant mica en mica en aquestes 5 hores de ràdio que comencen ara i que allargarem fins les 11 del matí. Fins aleshores, us parla en Carles Pérez. Merci per escoltar Flashback, per arrencar el dia.
1: Si el cafè no et fa efecte, prova-ho amb nosaltres. I si no aconseguim despertar-te, almenys som gratis. El matí i la mare que el va parir. Flashback.
0: De seguida recordem el millor moment del programa d'ahir, connectem amb el Quim Vila, hi haurà temps per l'horòscop, la Neget ens recomana alguna història de les seves, tot això de seguida. Abans de tot plegat, Olivia Rodrigo, bon dia!
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Tranquil. No ets gandul.
1: Segur?
0: Ets lent en despertar-te.
1: Oh, vale.
0: Al matí, la mare que el va parir. El remei més efectiu contra la mantra matinal. Només a Flashback. Només amb Carles.

0: Smith i Stay If You Wanna Dance. Un quart menys dos minuts de 7 del matí.
1: Estàs escoltant el despertador de Catalunya que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.
0: Com sempre, aquesta hora, cop d'ull al temps, amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Pillarem fort.
0: Atenció, que aquesta sintonia la posem ben poc. Diu, pillarem fort, i és que avui plourà molt alguns llocs de Catalunya.
2: Correcte, avui serà un dia força mogut, meteorològicament parlant. Tindrem algunes tempestes avui que poden ser localment intenses, sobretot a partir des del migdia. Ja podem tenir els primers ruixats a les comarques de Barcelona, i a partir del migdia aproximadament també se sumaran les comarques de Girona, i finalment de cara a la nit acabarà plovent amb moltes ganes, sobretot a les comarques entre Tarragona i Barcelona, és a dir, zones com el Baix Penedès, el Penedès, l'Anoia, també el Tarragonès, el Baix Llobregat, tot aquest sector aquí, doncs podria ploure amb ganes, es podrien arribar a acumular més de 90 litres en 3 hores, o intensitats torrencials de 40 litres en 30 minuts. Per tant, atenció a partir d'avui la tarda, sobretot a les comarques de Barcelona i Tarragona, per aquestes pluges que poden ser localment molt intenses i generar, doncs, algunes complicacions a diferents punts.
0: Déu-n'hi-do. Anem a repassar quatre temperatures ara mateix, perquè d'altra banda la temperatura...
2: Sí.
0: Perquè jo vaig tenir calor. Vaig dir,
2: de moment es manté en aquesta banda alta, tot i que a partir de la tarda, doncs, ja començarà a baixar i notarem una refrescada, sobretot a les comarques interiors. A la costa també, però no tant.
0: Uh-huh.
2: Tot i que a partir dels propers dies sembla ser que es normalitzarà una miqueta més la temperatura.
0: La calor se'n va?
2: Sí. La calor com a tal se'n va. Es normalitzarà amb temperatures habituals per l'època de l'any de setembre.
0: Vale. Molt bé, repassem a 4 ara mateix, quan és un quart de 7 del matí, a veure.
2: A Sabadell 17 graus i mig, a Vic 15 graus, a Malgrat de Mar 19 graus, i a Barcelona el Raval 24 graus.
0: Perfecte, Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara.

0: Però què m'estàs dient?
1: Respecte a l'any passat, només el primer semestre del 2026, això són 68 casos amb trets pel carrer, d'acord?
0: És que clar, ha crescut. La sensació és que abans ja era un Catalunya un territori molt hostil, saps?
1: Sí, bueno, l'any passat, el 2025, hi van haver 47 casos, ara en portem ja 68, d'acord? Amb l'epicentre a la capital catalana, Barcelona, amb un 87%, 90% d'aquests tirotejos que es fan a la ciutat. Tot i així, els Mossos d'Esquadra estan contents o fan un balanç positiu de la resta d'índex de criminalitat de la ciutat de Barcelona, perquè han baixat els delictes totals, els furts, ha caigut també la delinqüència al metro, l'autobús i el tren.
2: Perquè estan tots muertos. Passa...
1: No, el que passa que sí que s'ha disparat, mai millor dit, doncs, aquest tema dels tirotejos al carrer.
0: Tots tranquils, perquè sí. Els furs han baixat, però els tirotejos han pujat.
3: No es pot tenir tot.
0: No es pot tenir tot, exactament.
4: Coronel Pérez, mayday, mayday, aquí boira verde tango, intentant arribar al Decathlon de Ciutat Vella. Hay carteristas por todas partes, només puc veure guis i un home que diu amigo, amigo, cervesa, amigo, i un altre que fa sorollet d'ocell amb una flauteta que ven.
1: És veritat aquest?
4: Sí.
1: Com es guanya la vida?
4: No sé, però porta un cordó a fer...
1: Sí.
4: I m'està posant molt nerviós.
1: Sí, sí.
4: Mentre me'l mirava, m'han robat la matraqueta i les granades.
0: Vaja, no tens material ara, eh?
4: Mira, jo que vaig fer la carrera i dos màsters de boina verda a Vietnam,
1: sí.
4: Jo que m'escalfava un tàper del dinar amb granades i napalm,
1: sí.
4: Vaig per Barcelona amb el culet apretat.
1: No, va, tampoc n'hi apretat.
4: No, no. Bueno, els catalans que viviu a Barcelona us heu de defensar. Sé que no teniu granades, però teniu la gralla.
1: Sí, sí, és molt millor.
4: Sí, que la gralla... Bueno, sientes les piernas, però no sientes el tímpano. No.
0: Exactament, exactament.
1: Ja
0: bueno, escolta, Rambo, a veure si pots arribar al Decathlon de Ciutat Vella, eh?
4: Sí, volia comprar una manxa directament.
1: Una manxa?
4: Sí,
0: però no fa de Rambo una manxa.
4: Per la bicicleta, no, és que ara han fet una via verda que és molt interessant.
1: Te l'has amb bici?
4: Sí, és que ha canviat molt.
0: Ha canviat la història, està gran, està gran.
1: El tanc, ara per carro tanc.
4: Amb el Rambet.
0: Sí, amb el mini Rambet.
4: Amb el mini Rambet.
0: Bueno, una abraçada, Rambo, gràcies.
4: Adéu mío, veu el Decathlon, a por ello.
5: Cada dia de 6 a 11, aixina el dia amb energia. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu Miley Cyrus, aquesta cançó es diu End of the World i sona des del matí, la mare que el va parir, de Ràdio Flashback, 6:24 minuts. Merci per escoltar-nos. Hola, Naixeta Olet, què tal?
1: Hola, bon dia, molt
0: què,
1: bé.
0: Com has dormit avui?
1: Prou bé.
0: Prou bé, vol dir que has dormit 2 hores i mitja?
1: No, 2 no, estic fent millor aquesta temporada, però tampoc excel·lent.
0: No ens passa així, tampoc.
1: Vaig anar a dormir a les 12 i pico, cosa que no està gaire bé.
0: Hòstia, 12 i pico.
1: Sí, avui m'ha costat perquè vaig anar a sopar amb la meva amiga Maria. Llavors, clar...
0: Però tu ets el... Jo ho dic perquè sempre que sopo allò... Clar, quan vaig a sopar jo no me'n puc estar i menjo molt. Bé, menjo molt sempre, però quan vaig a sopar fora, clar, menges coses que no toquen, diguéssim, clar. Saps? I llavors me'n vaig a dormir que no estic, que no, no em sento bé, diguéssim, estic tip i tal, però tu ets de menjar poquet al sopar,
1: clar.
0: O...
1: No, no, sí, sí, exacte.
0: Bueno, en general.
1: Sí, exacte, no és un problema. Que passa que, per exemple, amb aquesta amiga només ens podem veure aquests vespres perquè ella acaba a les 10 de la nit de treballar cada dia. I clar, jo els matins estic aquí, ella comença al migdia, no coincidim gens. Llavors he de fer aquest petit esforç nocturn, que bueno, ja veus tu, no?
0: Però van a veure el sopar,
1: Sí, molt bé.
0: Vale,
1: perfecte.
0: Super. Bueno, dit això, anem a l'horòscop del dia. Com sempre a aquesta hora, i comencem pels Àries.
1: Avui hauràs de defensar una idea davant d'algú que no ho veu clar. Fes-ho amb arguments i no amb impulsivitat.
0: Taure.
1: Avui recordaràs una persona o un moment del passat amb especial tendresa. Queda't amb el que et va aportar i continua avançant.
0: Bessons.
1: Et pot arribar una invitació o proposta social inesperada. Accepta-la perquè coneixeràs gent interessant.
0: Cranc.
1: Una tasca que portes dies ajornant començarà a fer-se urgent. Enllesteix-la avui i et trauràs un bon pes de sobre.
0: Lleó.
1: La competitivitat et pot jugar una mala passada. No necessites demostrar que ets millor que ningú per saber el que vals.
0: Verge.
1: Avui estaràs especialment encertat amb els diners. Pot ser un bon moment per organitzar una compra o començar a estalviar per algun caprici.
0: Balança.
1: Una amistat pot necessitar que facis el primer pas després d'un distanciament. Si la trobes a faltar, deixa l'orgull de banda.
0: és que l'orgull és mal conseller, sí. Diguéssim. Escorpí.
1: Algú pot confiar-te una informació delicada. Guarda la per tu i no et fiquis en una història que no et correspon.
0: Sagitari.
1: Avui necessitaràs moviment, fer esport, caminar o simplement sortir de casa et canviarà completament l'energia.
0: Capricorn.
1: Una responsabilitat nova pot caure a les teves mans. No la vegis com una càrrega perquè també pot ser una oportunitat per créixer.
0: Aquari.
1: Avui qüestionaràs una rutina que ja no et funciona. Canviar un petit hàbit pot acabar millorant molt els teus dies.
0: Perfecte, i acabem amb tu. Peixos.
1: Algú pot confondre la teva amabilitat amb disponibilitat absoluta.
0: Ja
1: avui
0: passa.
1: Posa límits sense sentir-te malament per fer-ho.
0: Això ja passa. Bé, ja sabeu com us anirà el dia gràcies al meravellós horòscop del matí i la mare que el va parir.

0: quarts de set, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts les noves inversions de 1.760 milions d'euros a l'aeroport del Prat, que inclouen tota la preparació per la polèmica prolongació de la tercera pista. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha admès la discrepància oberta amb Sumar i diu que només es farà l'ampliació si realment s'aprova el pla director i després la declaració d'impacte ambiental. D'altra banda, Pablo Llarena ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i de Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El magistrat del Tribunal Suprem argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici. I un operari ha mort i un ha quedat ferit crític mentre treballaven al desguàs del Mercat Central de Tarragona. Els bombers els han localitzat inconscients a l'arqueta on es recullen les aigües residuals de l'edifici que s'havia embussat i ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els esports. Victòria en extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador, un partit també marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta que Madrid i Elx van organitzar per a la sortida al camp. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1 i avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 2:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
1: Moltíssimes gràcies, Paula. Això del Madrid és de debò, és digne d'estudi, eh? Digne de treball de doctorat, de màster, de... No sé, que algú estudi. És a dir, això que... O sigui, guanyen cada partit a l'últim minut o al temps de descompte, o guanyen o empaten, o... Però, ostres, lo del Madrid, de debò, és la flor al cul més gran del món que he vist jo mai. Va passar contra l'Espanyol, ahir va tornar a passar a l'últim minut, aquest tal Espí, i ara tu creus que... Mare de Déu. Bueno, en qualsevol cas, una abraçada a tots els merengues que ens estigueu escoltant i enhorabona, que veu guanyar.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Prevención.
4: Perdón, Mónica, los delincuentes que entraron a su casa a las 7 de la tarde, usted tenía la reja cerrada.
5: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.
1: I aquesta, apunteu-vos-la, que és meravellosa, és una cançó genial de Karol G i Bruno Mars. És una passada i es diu Still.

0: direu que no és bonica aquesta cançó de la Karol G i el Bruno Mars, que es diu Still. Quim Vila, tu que ets un tio amb sensibilitat, suposo que has pogut valorar aquesta cançó com es mereix, imagino.
1: Molt, molt maca.
0: És molt maca, Quim Vila.
1: Molt, molt.
0: Per favor, per favor. Bueno, bueno, escolta'm una cosa, jo crec que tindria més valor el que diem fora d'antena que en antena, eh? Realment. Déu nos en guard, sí, sobretot per
1: jo
0: tu.
1: Jo t'ho dic, Carles, que jo et sembla que podien convalidar aquests anys de ràdio per un títol de control aeri, eh? Perquè
0: toco massa botons, no? I però poca broma, que si m'equivoco amb un botó d'aquests que tinc aquí davant a la taula, pot ser que surtin en antena coses que no han de sortir, eh? Que no sé.
1: Per això t'ho dic, per això he dit, segur que no estem en antena quan estàvem parlant fa un moment?
0: Espero que no estiguéssim, perquè estàvem dient alguna bajanada, sí, sí. Mm-hmm. Però què dius, Quim? Com estàs?
1: Bueno, abans que res, la cosa més important, que és que el dia 3 d'octubre, el Teatre, el Casal Cultural de Sant Fruitós del Bages, presento la meva obra de teatre que vaig escriure amb el meu puny i software, perquè vaig fer una aplicació per escriure guions de teatre, no perquè ho vaig fer amb el ChatGPT, vale, sinó que ho vaig fer jo, però amb una aplicació que et format el text, diguéssim.
0: Sí.
1: I l'obra es diu No m'expliquis stories, que és una història de la humanitat en clau d'humor. No us han explicat mai així la història de la humanitat, eh, que no? Tu l'has
0: no,
1: vist?
0: Jo l'he vist i està molt bé aquesta obra de teatre.
1: Et va agradar i et vaig veure riure.
0: Que sí, que sí.
1: Que tu ets un tio eixut, un català d'aquests atapeïts de caràcter i eixut, saps?
0: A mi, és a dir, no és que em costi riure, però no ric amb tot, i ja està.
1: Déu-n'hi-do, no ets especialment allò... No ets de riure fàcil. O sigui,
0: no sóc gaire agraït, de vegades.
1: El sopars de rebel·lió no ets aquell que és el primer a riure, que s'emporta tothom a riure, eh?
0: Jo a vegades ho penso. Dic, hi ha gent que admiro, tinc un familiar, per exemple, que admiro perquè sempre, no sé, troba el tema de conversa, troba la manera de dir-ho que fa més gràcia. És l'alma de la fiesta. En canvi, jo sóc més avorrit que tot, saps què vull dir? Però bé.
1: Bueno, perquè ets un tio introspectiu, ets un tio que estàs pensant coses molt elevades quan la gent diu
0: sí,
1: vaginades molt,
0: sí,
1: molt...
0: Oi? Sí, sí. Bueno, total, que escolta, que està molt bé aquesta obra de teatre, que t'explica la història de la humanitat en una hora i mitja, bueno, per això es diu stories, perquè són petits flashos, petits clips de moments de la humanitat. I està realment bé. La fas amb un company teu, no? Que no sobre...
1: Sí, amb l'Albert i amb el Marci, sí, sí. Amb dos companys, sí.
0: Els dos companys, sí. L'Albert i el Marci, molt bé. Torna a repetir la data i el lloc, sisplau, Quim.
1: 3 d'octubre del 2026, a les 20 hores, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós del Bages. Entrades a quimvila.com.
0: Molt bé. 3 d'octubre, això què és? Un divendres?
1: Un dissabte.
0: Ah, un dissabte, que bé. No descarto...
1: Mira, bé, no, ho has d'anar a la sinagoga, tu.
0: No descarto venir. No descarto venir. No
1: descarto venir, dit per un català, és com dir... Ja tu faràs, així es rebenti i et caigui el teatre a sobre, saps què vull dir? Bueno, és igual.
0: És que Sant Fruitós em queda una miqueta lluny, però en fi, és igual, ja vindré. Escolta, Quim, va...
1: Si vols, jo et puc donar fulla de coca a casa meva pel canvi de pressió, si vols, quan arribis a Mollà, i allà hi ha una línia de llames que t'hi poden acostar, saps?
0: Un xerpes, no? Un xerpes. Bueno, a veure, va, parell de notícies que t'hagin creat l'atenció, Quim.
1: Vinga, va, la primera. Una esponja mediterrània sorprèn els investigadors. Neteja els fons marins degradats.
0: A collons.
1: L'estudi l'han fet des del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i obre les portes a futures restauracions ecològiques d'espais degradats com ara ports esportius. A veure, unes reflexions que faig jo aquí, diu, una esponja. No és només una esponja que hagi mutat o s'hagi tornat boja, Vol dir un tipus d'esponja. Que és molt literal, saps? Una esponja. Com es diu l'esponja? No, saps?
0: Un tipus d'esponja marina en neteja el fons marí.
1: Exacte. El diccionari diu que una esponja és, en zoologia, massa porosa i elàstica de fibres còrnies entrellaçades que forma l'esquelet intern dels porífers. Fins aquí ho sabíem tots, això, sí o no?
0: Sí, perquè ens dutxem amb esponja, sí.
1: Exacte. I no, si hagués preguntat una fissió d'esponja, hauria sigut això. Els porífers és un tipus de bestiar que controlem molt tothom, eh?
0: Sí.
1: I per extensió diu que és una peça de substància esponjosa artificial que hom empra en la gent humana i per la neteja domèstica. Doncs ara s'haurà d'afegir peça de substància esponjosa natural que actua en la higiene marina i la neteja aquàtica.
0: Home, i tant. A més, té molt sentit que una esponja netegi al fons del...
1: A qui em vinc a referir, Carles? A veure, no feia sospitar una mica que un estri absorbent i suau que va bé per treure les pegateres estovades de les persones que ja data des de l'Ilíada d'Homer, del segle no sé quan abans de Crist, no feia sospitar una mica que no hagués pogut tenir una funció similar en el seu hàbitat natural.
0: Clar, clar, clar, està molt bé, està molt bé.
1: Clar, tio, ara... això és com veure passar un camió, un tràiler de gasoil Rovira i dir, oi, té quin camió més bonic.
0: Exacte.
1: Però calla, que aquesta gent potser hi porten alguna cosa en aquesta,
0: exacte,
1: en aquest remolc cisterna.
0: Exacte, exacte, exacte.
1: Collons, és per això el camió, saps què vull dir?
0: Clar, clar, clar, clar, clar. Total, però, que ara les fotran als ports per netejar el fons dels ports.
1: Bueno, a veure, no ho sé, i pensa que ja ara sembla molt clar, això. Hòstia, però si neteja, poseu-li. Escolta, una cosa tan bàsica com, per exemple, el cubell de fregar de dos compartiments, és molt nou, això, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És molt nou, i és, si o no, Carles, tio, un cubell que va sucant el motxo brut, hòstia, sí, vas empastifant tota la merda per casa.
0: Ah, exactament.
1: Necessites dues, necessites, verb necessitar, necessites dues, dos compartiments, no?
0: Totalment.
1: Una altra reflexió, Carles.
0: Sí, una altra. I última, ja, eh?
1: Dues molt ràpides, va. El més important, on s'escorre la merda de l'esponja?
0: Mira, jo he pensat perquè està molla constantment, clar, clar.
1: S'autoexprem com quan algú es tira la piscina fent bomba, allò que ens apartem així, eh? O s'ha de contractar assegurats una flota d'esbandidors que això puja molt a preu tot plegat.
0: Clar, clar, clar, clar, si està permanentment molla, no hi ha res més guarro que la cosa molla.
1: I per acabar, si és capaç de menjar, digerir, ginyar, depurats, combustibles, olis de greixos de les embarcacions, aigua residual, restes de pintura, antiincrustants, plàstic, microplàstics i contaminants assossegats per la pluja, això és molt bona notícia. Però tu has vist la foto? Mira't la foto, que sembla el pulmó d'un fumador de tres paquets diaris, quan acaba l'experiment.
0: No m'estranya, no m'estranya.
1: Ja, ja.
0: Bueno, és molt curiós, que una esponja vagi bé per netejar precisament el fons marí. Quim Vila, una abraçada.
1: Doncs vinga, apa.
0: Adiós.
1: Adiós.
0: Adiós. Arriba a Bebe Rexha New Religion, la nova versió, nova entre cometes, del mític Fightless Insomnia. Deep in the-

0: Bon dia, Elna.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Per aquests 14 anys que fas, escolta, t'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback de part de l'Alba. Què et sembla? Saps de qui et parlo, no? Sí, la teva amiga?
1: Sí.
0: Vale, vale. Diu que... Diu que t'estima molt, que ets una persona meravellosa, que continuïs fent taekwondo, que porteu 12 anys sent amigues i espera que ho sigueu durant molts anys més. Vale, Elna?
1: Vale.
0: Doncs que tinguis un gran dia.
1: Gràcies
0: a tu. Adéu, Elna.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. En punt, 6:45 del matí. Hola, Jan Ponsa.
2: Bon dia.
0: Cop d'ull al temps.
3: Pillarem fort.
0: Atenció, perquè avui s'acosten pluges. On i quan?
2: Doncs si avui plourà amb moltes ganes, ja des del migdia podem tenir els primers ruixats i tempestes entrant des del litoral i del prelitoral de Barcelona. A partir d'aquí, aquestes pluges s'estendran a les comarques interiors, també a l'interior de les comarques de Girona. I atenció, perquè a partir del vespre nit, a partir de les 9-10 de la nit aproximadament, tindrem ruixats i tempestes molt intenses, sobretot entre les comarques de Tarragona i Barcelona, és a dir, comarques com el Tarragonès, l'Anoia, el Penedès, el Baix Penedès, el Baix Obregat, tot aquest sector aquí es poden acumular més de 90 litres en 3 hores. Hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit. Precipitacions que poden ser torrencials i portar problemes. Per tant, atenció aquesta tarda a totes aquestes comarques que sembla ser que pillaran fort.
0: Molt bé. Temperatures ara mateix, a veure.
2: Ara mateix a Barcelona tenim 23 graus, a Granollers 21 graus, a Vic 15 graus i a Sant Cugat del Vallès 18.
0: Perfecte. Connectem amb el Marc Casanovas, que està a punt d'arribar a la ràdio ja. Hola, Marc.
4: Hola, hola, què tal? Bon dia, com va?
0: Bé, com estàs tu?
4: Bé, fantàstic. Sí? Tinc els peus encetats. Sabeu com quan has estat a un casament tot el dia i et fan mal els peus?
0: Que has caminat molt.
4: Acostumo a caminar molt i el que m'ha passat és que se m'ha com rebentat una part de la bamba i em fa mal el taló. Bueno, són coses que passen, no passa res, però...
0: Camines massa ràpid,
4: coix.
0: Com
4: Rajoy. Sí, camino molt ràpid i camino molt, sí.
0: Sí, com Rajoy. Bueno, sí. Més enllà d'això, a veure, comencem a repassar l'actualitat d'aquest dimecres.
4: Doncs mira, tinc bones notícies i atenció, perquè les tinc parlant de Renfe.
0: Què dius,
4: això és novetat. No ens flipem, no és que els trens de Catalunya vagin bé, sinó que ara també van malament a Madrid. Per tant, com a mínim, ja no hi ha diferències entre comunitats, perquè a Madrid, el 24 d'agost, va estrenar 76 nous trens de Rodalies de Madrid, de cercanies, d'acord? Que ahir els van retirar tots.
0: Vaja, què ha passat? Què ha passat?
4: Es veu que, bueno, que després de posar-los en marxa aquestes setmanes, els trens presentaven una sèrie de defectes molt menors, només que no frenaven bé.
0: Ah, mira,
4: hòstia. Per tant, un tren no freni bé, a mi jo crec que s'han posat la vena abans de la ferida.
2: Primer de però... rentar,
4: És que no passa res. Total, doncs que els han retirat tots aquests trens perquè diuen que farem un petit ajust que així servirà de cara als nous trens que han de venir, perquè ara n'han ficat 76 en marxa, n'hi ha 74 que han de venir nous també, i així ja no hauran de retirar-los els altres, d'acord? La xifra que tot això ha costat, 4 cèntims. Són 1.300 milions d'euros.
0: Vinga!
4: Per uns trens que no frenen bé al cap de 15 dies.
0: És fantàstic.
2: Que bé,
4: doncs ja
0: fantàstic,
4: està.
0: És fantàstic, és fantàstic. Made in Spain, eh?
4: Però sí, bueno, total. És el que us dic, ha passat a Madrid, no a Catalunya.
0: No,
5: ja està bé.
0: Ja està bé, exacte. El consol, bueno, allò que diuen, no? De muchos, consuelo de...
5: De tontos.
0: Jo estava buscant ara aquí Renfe a l'ordinador i és que em surten tants gags que hem fet de la Renfe. Aquest, per exemple...

0: O aquesta.
1: Renfe's Halloween, Renfe's Halloween, el d'en punt no ha passat. Wow. Renfe's Halloween, amb un cadens hem parat.
2: Diuen que haurem de baixar.
3: Ja anem tard.
4: Cada dia igual.
5: No s'inverteix un duro des de fa 100 anys.
6: Jo sóc la catenària que s'espatlla en hora punta. Renfe no t'informa i la gent pregunta.
7: Jo sóc aquelles obres que tallen la R3. El servei de bus ha quedat suspès.
0: Halloween. O aquesta.
8: Avaria diària.

0: Si vols anar cap a Massanet, Massanes,
1: s'ha espatllat la catenària.
0: Si necessites baixar cap a Barna,
1: l'R2 està tallada.
2: Bueno, i segur que me'n deixo, eh? Però, Marc, crec que és el tema que n'hem fet més humor, perquè més val prendre sushi, a la història del matí la mare que el va parir.
3: Sí.
2: Imagina't com està la
3: cosa. Déu-n'hi-do.
4: I funciona igual.
2: I funciona igual. Exacte, no ha canviat res. Sí. Ja us dic, és que hi ha un gag de fa 18 anys aquí.
5: És molt fort.
2: Estàvem igual. Marc Casanovas, mira quina cançó posaré ara mentre vas xinutxant o venint cap aquí. Mira.
3: A veure. Ah, aquesta sí que m'agrada.
2: Ja ho sabia, això. Vinga, Casanovas, fins ara.
3: Apa, adéu.
2: Fins ara. Billie Eilish, Bad Guy.

0: de New Billie Eilish. Aquesta cançó es diu Bad Guy, sonant des del matí la mare que el va parir de Radio Flashback. Va, i ara, Nageta, hola, bon dia de nou.
1: Hola.
0: La recomanació per part teva, una de les dues que fas al llarg de la setmana, a veure, perquè si no, clar, al final no hi ha tantes coses per recomanar.
1: No, clar, ens hem de repartir això, perquè no dono l'abast.
0: Seria massa. Què en recomanes avui? O què no en recomanes? De fet, no ho sé.
1: Sí, avui us recomano Dones de Ràdio, que és aquesta obra de teatre que van fer l'altre dia a TV3, al vespre. És una obra de teatre. La tornaran a fer a la Villarroel a partir del febrer del 2027. Per tant, també et dic que podeu aprofitar d'anar-hi el 27 o de mirar-vos-la per la tele.
0: Vale.
1: Que també recomano molt a la gent que programa TV3 que facin obres de teatre per la tele,
0: clar,
1: perquè això està molt bé.
0: Clar que sí, tant.
1: I mira, és Dones de Ràdio, que no és de ràdio com la nostra, precisament, malauradament, també, sinó Dones de Radioteràpia.
0: Ah.
1: Vale, és un escenari amb tres dones, de tres actrius que només veure l'estudi dius això serà molt gros,
0: sí,
1: que són l'Àngels Bunyalons,
0: correcte,
1: la Sara Diego, que correcte, no sé si et sona, que és la Carla de Com si fos ahir, aquella jove, la que
0: sí,
1: era la nòvia
0: sí,
1: del Manel, del
0: sí,
1: fill d'Andreu,
0: sí, sí,
1: vale,
0: sí,
1: aquesta noia que ara està fent teatre a tope i ho està fent superbé,
0: sí,
1: i la Sara Espígol, la Cèlia, el Com si fos ahir, o la Judit del Joan Deus de Dalt, mai,
0: sí,
1: i aquestes tres dones sobre l'escenari es troben i es presenten entre elles. Comença la Rosa, que és l'Àngels Bunyalons, que és una dona que se sent molt satisfeta amb la seva vida, molt exitosa.
0: Sí.
1: Ella mateixa diu, faig una miqueta de ràbia i tot, perquè és que sóc una mica perfecta.
0: Clar.
1: I d'altra banda hi tenim la Carol, que és la Sara Diego, una tia molt jove, molt imperfecta, de fet, o sigui, sense expectatives laborals, treballa de monitor de menjador, no li agraden gens als nens, té nòvios molt canis, bueno, és aquest tipus de perdedora, però entranyable.
0: Vale.
1: I després hi ha l'Àgata, que és la Sara Espígol, que és molt més tímida, és la típica que vol fer tot perfecte, que ella treballa com a infermera, llavors ja sap una mica del que li parlen quan li troben aquest càncer que
0: vale,
1: li acaben trobant a les tres dones.
0: Vale.
1: I aquesta obra de teatre explica la manera de viure aquesta malaltia i lo diferent que ho pot viure cada persona. La Rosa, per exemple, no es veu ni capaç de compartir amb els seus fills, l'Àgata es fa un perfil de divulgació sobre això, depèn de com et toqui.
0: Yeah.
1: Són tres vides que, a priori, no tenen res a veure, però les uneix això, i és tota la descripció, aquesta obra i l'acompanyament d'aquesta malaltia. No ho fan des d'un lloc gens victimista, cosa que m'ha agradat molt,
0: yeah,
1: però és un lloc molt eixapalante, però amb molta veritat del que comporta això, no? Un lloc molt sincer, molt conscient del que estan vivint, i expliquen entre elles com van rebre la notícia, com van compartir-la, com va ser la quimio, com va ser el procés de les operacions, la decisió, a veure si els hi havien de treure un pit, no, que això són coses que, pues, bueno, sí, té càncer i prou, però darrere de té càncer aquesta dona, o càncer de mama en aquest cas, és, o sigui, hi ha moltíssimes coses, les
0: total,
1: cicatrius, les perruques, elles parlen de les perruques,
0: total,
1: que són caríssimes a sobre, que a sobre tenir càncer, elles deien, és que és caríssim
0: és
1: tenir
0: car,
1: càncer, o sigui, denunciant una mica això. I és molt xulo perquè tots els personatges que passen en el seu entorn i en les vides d'elles, quan ho expliquen, els interpreten elles mateixes també.
0: Ah, carai.
1: Les parelles, els fills, les companyes de feina, els metges, tot això, i ho fan superbé. I també assenyalen com d'ofeses estan amb aquesta infantilització d'aquesta malaltia, la banalització d'aquestes campanyes de llaço rosa, de dir,
0: sí,
1: com de vendre el càncer de mama com si fos una malaltia cookie. Elles ho comparaven com amb un anunci de compreses, quasi.
0: Clar, clar,
1: saps?
0: Clar,
1: de dir,
0: clar,
1: no, no,
0: clar,
1: càncer
0: clar,
1: de mama, llacet rosa, aquest dia comprem no sé què, que els diners aniran... O sigui, com la banalització i infantilitzar una mica una malaltia que, pues, que és molt greu.
0: Totalment.
1: I us la recono
0: totalment,
1: perquè és molt xula.
0: Una pregunta, malgrat el tema, que és un tema gros, evidentment,
1: sí,
0: tema d'una malaltia greu, evidentment, és una comèdia? És
1: sí,
0: una...
1: sí, 100%.
0: Val, val,
1: és que jo he rigut...
0: T'anava a preguntar.
1: Sí, sí, sí. Hi ha moments de tot, òbviament, és d'aquestes obres de teatre que t'emocionen i que hi ha moments que uf, tens una mica el nus de la gola, però és que rius molt. Sí, sí, i ho fan molt bé ella, sobretot amb l'Àngels Bunyalons, que és qui fa uns personatges també que et fan pixar de riure.
0: Bueno, aquesta
1: sí,
0: dona, clar.
1: És que és espectacular, vull dir, és que a mi em fot un respecte, aquesta dona.
0: Jo, de vegades, sempre penso que Catalunya és un país de números 1, diguéssim.
1: Uh-huh.
0: L'Àngels Bunyalons és un exemple, per exemple, perquè porta molts anys i, a més
1: sí,
0: a més, crec que tot el que he vist ho fa bé. No hi ha res que...
1: No, no, no.
0: I, en canvi, no sabem treure el profit.
1: No,
0: és,
1: no,
0: és com que ens venem fatal, no?
1: Total.
0: La sensació que si estiguéssim als Estats Units,
1: bueno,
0: seríem aquí.
1: Catifa vermella a cada passa que fes pel carrer.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Molt bé. Doncs Dones de Ràdio, que la podeu veure a la plataforma de 3Cat,
1: sí,
0: que suposo està penjada, si la
1: sí,
0: va fer l'altre dia.
1: Sí, exacte.
0: O a la Villarroel a partir de...
1: A partir del febrer de l'any que ve.
0: Molt bé, doncs mira, bona recomanació de la Nageta.
1: Sí,
0: dos minuts i ens plantem a l'informatiu de les 7 del matí.
2: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Oh. Amb Carles Pérez.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, va ser ahir a Andorra. Va reiterar el suport del govern espanyol a l'acord d'associació durant la seva primera visita oficial al país. Álvarez va qualificar el projecte de gran transcendència per al futur d'Andorra i va defensar que l'accés al mercat europeu serà positiu tant per Andorra com per als territoris veïns. El ministre també va mostrar la predisposició d'Espanya a col·laborar amb Andorra en el control fronterer davant de l'aplicació del nou sistema Entry-Exit, tot apuntant que caldran mecanismes permanents de cooperació. Segons Álvarez, l'eventual acceptació de l'acord d'associació reforçaria encara més aquesta necessitat. I Andorra...
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
3: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0. Flashback Andorra.

0: amb la gran ultra Naté a les veus d'aquesta cançó, que es diu Moving to the Sun. Sí, senyor, 7 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dimecres 16 de setembre del 2026. Avui, per exemple, és aniversari de Rosa Elena García Echave. Sabeu qui és?
1: No.
0: És de Palma, de Mallorca. Rosi de Palma.
2: Ah, hòstia.
0: Que es diu de Palma perquè és de Palma. No és que sigui el cognom.
1: Tan fàcil com això, eh?
0: Sí, sí, tan fàcil com això.
1: Però sona bé Rosi de Palma.
0: Rosi de Palma.
1: O millor que això que has dit, que era.
0: Sí,
1: és
0: el nom real.
2: Rosa Elena García.
0: Rosa Elena García.
2: I per mi em ve el Melero.
0: Melero, Melero, Melero.
1: És que ja no li pots posar una nena a Elena García.
2: No,
1: perquè està agafat.
0: Exacte.
1: No pots. No, pots. Com dir-li Leo a un nen. No, hi ha molts Leos.
2: Bueno, hi ha molts Leos. Si tu és Messi de cognom, sí que no hi ha.
0: Si coneixeu a Rosi de Palma, la feliciteu. També podeu felicitar a Floraida, aquest raper d'Estats Units que fa 46 anys. Avui fa 53 anys que van assassinar Víctor Jara, el director teatral, poeta, cantant i compositor xilè, a mans de la dictadura de Pinochet. L'any 1973 va passar això. I avui hagués estat l'aniversari, hagués fet 80 anys... Camilo Sesto, el gran Camilo Sesto, que va morir el 2019, però avui n'hagués fet 80. Tot sigui per recordar una de les seves grans...

0: Un altre dels friquis que es va fer famós a força a Barça. No sé si recordeu que el anaven perseguint, el Cárdenas, l'Arús i tota la pesca en aquests programes on, bàsicament, ell no era un friqui, però va haver-hi un punt, va haver un moment...
1: De friquisme,
0: sí.
1: Bueno, va fer molts calés i es va aïllar molt i es va tornar una persona molt estranya.
0: Sí.
1: I ningú no era conscient de lo raro que era. Fins que la van entrevistar un dia i van dir, aquest tio és raríssim. I aleshores van veure un filon.
0: Exactament.
1: I a partir d'aquí, cada moment de l'entrevista era millor que l'anterior.
0: I a més de la icònica imatge de la tofa aquesta, de la maleneta, d'aquesta melena que portava tota lluent i tal, que la gent es pensava que era una perruca i resulta que no era una perruca.
1: No, és que ell era ultra guapo.
0: No, sí, Camilo.
1: El que passa és que va anar envellint, com a ésser humà que era.
0: No, lògicament. De fet, avui n'hagués fet, doncs això, 80. Tot sigui per recordar vivir a ser és morir d'amor. I avui, Naixet, què m'expliques? A veure.
2: Mira, per què diem que algú se li pugen els fums? D'on ve això? Que vol dir que algú, doncs, bueno, s'ha cregut molt i va una mica de superior.
0: Sí, n'hi ha uns quants d'aquests, coneixem uns quants.
2: Sí. Una teoria diu que això ve dels segles XVII i XVIII, quan tenir una xemeneia a casa era senyal de tenir molts diners.
0: Ah, carai.
2: I llavors, si d'una casa en sortia molt de fum, volia dir que tenien recursos per escalfar, doncs, diverses habitacions, cuinar bé i llavors, com més fum tenien, doncs, més bona vida tenien. I a partir d'aquí, el fum es van acabar relacionant amb la gent que es donava molta importància, que anava una mica sobrada de diners.
0: Clar.
2: I també hi ha una altra teoria més antiga, és que a les cases de les famílies importants hi havia retrats dels seus avantpassats i el fum de les làmpades que tenien doncs els anava enfosquint aquests retrats. I com més antics i ennegrits estaven aquests retrats, doncs més prestigiosos eren la família perquè tenien com molt llinatge familiar, molta nissaga.
1: Molts parents llunyans.
2: Exacte.
0: Doncs aquí bé, se t'han apujat els fums.
1: M'agrada molt.
0: Amb els fums apujats, molt bé. Sí, senyor. Són les 7:08 del matí. Bon dia.

0: teniu aquesta cançó de la Shakira amb Burna Boy, que es diu Dai Dai, i que sona des del matí la mare que el va parir. Ara mateix pràcticament un quart de vuit. Bon dia a tothom. Hem escoltat fa un quart d'hora el butlletí informatiu de la Paula Montes, les notícies reals. Què voleu que us digui? Tots són males notícies, o gairebé tot. Per tant, inventem-nos-les. Anem a les notícies falses, les fake news del matí i la mare que el va parir.
1: Les fake news del matí i la mare que el va parir.
0: Doncs quan vulguis, Marc.
2: Gràcies, Carles. Dos de cada tres nens a Catalunya han necessitat atenció mèdica després d'aquest inici de curs.
3: Totes les criatures presentaven el mateix quadre clínic: marejos, ansietat, hiperventilació, palpitacions i fins i tot desmais. Tot plegat es deu a quan van estudiar els dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Fins ara ells pensaven que els dies eren dilluns, dimarts, vaga, vaga i vaga.
2: No, la Generalitat fa marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà, finalment, 2.600 milions d'euros.
3: El govern de Salvador Illa diu que tot plegat ha estat d'un malentès i que amb només 200 milions en tindran prou per combatre la calor extrema a les aules. Finalment es veu que els 2.600 no eren els milions d'euros, sinó els graus als que arriben a algunes de les aules. Ja.
2: La Generalitat torna a fer marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà ni tan sols 200 milions d'euros.
0: Vaja.
3: Simplement deixaran que Salvador Illa es passegi una estona per la classe i deixarà bastant fred a tothom. No, no.
2: Més educació encara. La consellera d'Educació revoluciona les proves PISA després dels pitjors resultats de la història.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha volgut calmar els ànims i assegura que ja té la solució. A partir d'ara, les proves PISA es faran a distància. Cada alumne des de casa seva i les proves es diran Telepisa, que és on acabaran treballant tots els alumnes, segurament.
2: Elon Musk està d'acord amb aturar de forma immediata l'evolució de la intel·ligència artificial.
3: Elon Musk diu que ara sí que la IA és realment intel·ligent. Ho ha pogut comprovar ell mateix quan ha preguntat a un dels últims models experimentals si era una bona idea comprar-se un Tesla. I la IA li ha contestat que ni de punyetera conya.
2: Falta la sorpresa del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. Ningú s'esperava el nom dels guanyadors.
3: I és que la guanyadora del Gran Premi de Madrid ha estat Isabel Díaz Ayuso, seguit de Florentino Pérez, i el tercer és el germà de l'Ayuso, que sempre acaba sortint.
2: I acabem amb aquestes. Apple presenta el seu nou iPhone, l'iPhone Duo, el primer mòbil plegable de la marca de la poma.
3: Es tracta d'un mòbil que es pot obrir com una tablet i doblegar-lo per la meitat. El terminal més barat costarà 2.400 euros i el més car al voltant dels 4.000 euros.
0: Vinga.
3: Aquest preu està completament justificat perquè quan veus el que costa, tu també quedes doblegat per la meitat.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.

0: Bé, aquí teniu Rihanna, We Found Love. Tirem enrere uns quants anys. Això és el 2011, Remember When... Doncs això. Hola, Arola, què tal?
1: Hola,
0: bon dia, 16 anys, no?
1: Sí.
0: Doncs mira, la teva família et felicita en directe aquí, a través de la ràdio de Flashback. Et desitgen un gran dia ple d'emocions i energia, que continuïs perseguint els teus somnis perquè tot el que et proposes ho aconsegueixes amb excel·lència, t'estimen molt i diuen que estan molt orgullosos de tu, vale?
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que tinguis un gran dia.
1: Adéu.
0: Adéu, Arola, adéu-siau. La ment també s'entrena, igual que el cos, doncs això. A Codelearn, petits i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelearn, prepara'ls pel futur. Informa't a codelearn.cat. Codelearn.cat. L'actualitat, atenció, parla del Barça. El Barça juga avui, diguéssim. Però més enllà de la Lliga, parla de la Champions.
2: Sí, i guardeu-vos aquesta data, que serà el 2 de juny del 2029.
3: Oh, que fort!
2: Perquè veureu el Real Madrid guanyar la Champions al Camp Nou.
0: Però què estàs dient, Marc? Però què estàs dient?
4: Perdona, però això podria passar, eh?
2: No, no.
0: Home, sí, podria passar, però no passarà.
5: Ha donat un titular, el Marc.
2: Jo ja estic esperant.
0: Perquè és un perico i van perdre i està ressentit.
5: Quin mal periodista.
2: No, és informació, això. És el més probable que pugui passar. El Madrid és l'equip amb més Champions que hi ha, per tant, la probabilitat que la torni a guanyar és molt més alta que un equip que no ho ha fet mai. O un equip que ho ha fet poc com el Barça.
0: Aquesta probabilitat, no sé d'on la treus.
2: Llavors, total, que la notícia és que... ¿Verdad, presidente?
4: Es estadística, yo no lo quiero interrumpir a usted, pero vamos a ver.
2: Total,
4: estamos reforzados ahora por todo el negocio que hemos hecho en Madrid, por tanto es el momento perfecto para...
0: Felicitats per la victòria ahir. Com no, per sorpresa de ningú, a l'últim moment, bueno, a l'últim minut.
4: ¿Por qué no vino usted? Yo no estoy invitando a que venga usted.
0: ¿A on? ¿A Madrid?
4: A Madrid, conmigo, para hacer un día pues un almuerzo.
0: Hombre, yo encantado. Lo que pasa es que tengo este programa, que es como una, manillas que te esclavitzen aquí a Barcelona, que no pot sortir.
4: Usted,
0: no,
4: deme la mano y el tema de los medios de comunicación se le van a abrir todas
2: las
4: puertas. Sí, ya lo verá usted.
2: A mí me la molt bé.
0: Bueno, total, que jugará la Champions,
2: ¿no? Sí, porque el Camp Nou va estar escollit com la seu de final de la Champions del 2029, s'ha imposat a un altre mític estadi com és el de Wembley, a Anglaterra, sí. I els motius són la seva gran capacitat. Una vegada ja s'hagin acabat les obres, la coberta, tot plegat, el Camp Nou tindrà una capacitat de 105.000 espectadors.
0: Toma, ja.
2: I més de 9.000 localitats VIP, que aquí és on es fan
0: els
2: diners de veritat.
0: Sí, senyor.
2: I farà 30 anys que no hi havia una final de la Champions a Barcelona, al Camp Nou. L'última va ser el 1999, entre el United mítica. I el Bayern de Múnich, que van guanyar els anglesos a l'últim moment.
0: Sí, brutal.
2: I aquest any també la final té lloc a l'estat espanyol, amb l'estadi de l'Atlético de Madrid, i l'any que ve es jugarà a Múnich.
0: Bueno, Pau, com ho veus això? Pau Cobercí...
4: Estem molt il·lusionats perquè l'equip té marge de millora, jo dic molt això, perquè he fet un inici de temporada molt bo, tenim el Lamin...
0: Estem on fire, Pau?
4: Tenim el Mic, que sempre m'ajuda molt.
0: El Mic,
2: també.
4: Jo amb el Mic parlo molt i repasso les tàctiques.
0: És com el teu coach.
4: És el meu coach.
2: Surs a jugar amb el Mic sota la samarreta?
4: No em deixen, però el porto dins del cor.
2: Ah,
4: i l'objectiu de Barça és la Champions. I si juguem al nostre propi camp, doncs puc anar a concentrar-me al Dream.
2: Sí, que molt bé.
4: De l'Illa Diagonal o al Juguetos.
2: Que és millor, el Juguetos o el Dream?
4: És molt difícil, això és el Papo la mà.
5: Va. No es pot triar.
4: Per cada cosa, el Juguetos és més de figuretes de Goku.
2: Sí.
4: I el Dream és més de coses de joguines, de coses.
0: De tota la vida, de Playmobils.
4: De Playmobils, i veig que també t'agrada molt.
0: És que jo, ojo, quan vaig al Dream, a mi encara...
2: Sí,
0: la part aquella del Lego, jo m'hi quedo una estona allà.
2: Hi ha algú que es desperta allà.
0: Home, i tant.
4: Si vols quedem un dia, bueno, li he de preguntar.

0: on els meus pares puc anar. Si em donen permís, bueno, el 2029 estic pensant...
1: Quants anys tindràs?
0: Crec que seré cap a l'ESO.
2: Home, molt bé, Pau. Doncs,
0: espero que no m'agafin mal els exàmens o el tema
1: hòstia,
0: del,
1: però
0: del
1: Champions. Una persona prepúber que ja té un Mundial, eh? No està malament, eh? Sí, Pau Covarsí, eh?
0: Pues ara ja ni me'n recordava del
1: veus?
0: Mundial.
1: Mira, sí. Bueno, escolta, doncs res, enhorabona a tot... sí. Bueno, a tots els culers, perquè viurem la final de la Champions.
3: Bueno, ara que... us fa molta il·lusió... 2029, espereu-vos a veure què passa.
1: Jo de debò, eh, Marc? Sí, sí. És un tallarrotllos que flipes.
0: Bueno.
1: És un tallarrotllos.
0: I ara no? La castanyera, eh?
1: La castanyera. Que hauràs a l'estudi. Estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va prometre... El matí i la mare que el va parir.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Flashback Andorra. Només èxits.
4: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
5: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
6: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
8: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
7: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
8: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Ràdio Flashback. Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. El matí i la mare que el va parir.
9: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
10: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
3: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
9: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
12: Flashback.
3: Damiano David. Estrella

0: El millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. Pablo Llarena ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i de Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El magistrat argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici i, a més, que el Tribunal Constitucional encara no s'hi ha pronunciat. I en ple debat sobre els riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha alertat que han rebut un ciberatac executat per un agent d'intel·ligència artificial, explicant que la tecnologia va ser capaç d'actuar de forma autònoma, buscant errors i aconseguint així entrar al sistema. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Especial informatiu.
2: El curs escolar va començar el passat 8 de setembre amb més 1,5 milió d'alumnes i prop de 95.000 professionals de l'educació. Aquest any es reforçarà les aules d'acollida amb 500 noves dotacions i hi haurà més places als centres d'educació especial. També es donaran orientacions sobre l'ús de la intel·ligència artificial als centres i en el treball de recerca. I a més, es posaran en marxa mesures de suport al professorat i per facilitar la gestió dels centres. D'altra banda, la Generalitat ha publicat una nova convocatòria de 300 places per al cos de bombers amb un 40% reservat per a dones. Les sol·licituds es poden presentar fins al 29 de setembre. La campanya vol posar en valor la feina i el treball en equip, la cooperació i la resposta davant d'emergències cada vegada més diverses i complexes. La informació sobre les convocatòries i els requisits es pot consultar al portal web de Bombers de la Generalitat.
3: Moltíssimes gràcies. 8:02 avui. Bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Però hi ha altre element.
6: El último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago, por favor.
5: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
6: Te pido brevedad en el último elemento.
5: Mira, si te interesa, si me cortas, se acabó la historia. Y te quedas tú con tu programa.
6: Ernesto, calma y buenas tardes.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Nova Re54 Ultra, aquesta cançó es diu Talk to You, sonant des del Vapor i un dia més. Benvinguts al dimecres, dimecres de Gran Germán. Per cert, d'aquí una hora el tindrem per aquí amb el seu concurs. A veure què busca avui. La persona que ho encerti s'anirà a dinar o a sopar a Cal Tallet, evidentment. Bueno, i la gent d'Estrella d'Am, que estan de celebració, perquè evidentment fan un segle i mig, i això s'ha de celebrar, i ho fan amb diferents concerts per sales de les nostres terres. Per exemple, el 20 de setembre, actuació de Macaco, el mític Macaco. Home. Moving.
1: Sí.
0: All the people moving.
1: No me'n facis cantar una altra, però, eh?
2: Bueno, no, per ser aquesta.
0: No, sí, con la mano levanta... No,
1: que és el que deia.
0: Hòstia, noi, escolta, esteu molt
2: fora. Labios, aquella.
0: Los labios?
2: Labios... Sí, no?
0: Labios, labios...
2: Gástame los labios.
0: Gástame los labios. Sí, és veritat. És veritat. Macaco, a la sala Esgremi de Palma, a Mallorca. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs al sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes d'Estrella amb 150 celebris, el que celebres, hi ha un concert per celebrar-ho. 2:15 de 8 del matí, escolteu Ràdio Flashback, repassant l'actualitat del dia, i l'actualitat del dia, atenció, perquè té a veure, ni més ni menys, que amb Rosa Peralna, gent.
2: Sí, perquè s'ha graduat en dret.
0: Hosti, que fort.
2: És molt gros, és molt gros. Des de la presó, i ella ara pretén tenir un paper molt més actiu en la seva pròpia defensa. Ha aprofitat aquests anys que porta complint condemna per acabar la carrera de la Universitat de Dret. I la seva intenció és col·legiar-se com a advocada i arribar a representar-se ella mateixa.
1: Això es pot fer?
2: Bueno, així ja t'ho fas tu, no necessites ningú.
1: Està més barat.
0: Sí, això sí,
2: això sí. El que passa que es pot fer? Bueno, no s'ho acabat de mirar bé, això.
1: Ah,
2: perquè
1: vale.
2: Hi ha bastants impediments legals, perquè encara ha de fer el màster. Per tant,
1: això són...
2: Calma.
1: Crèdit variable.
2: A més, la llei no contempla que una persona acusada o condemnada pugui assumir directament la seva pròpia defensa, com és lògic. I ara no pot, però quan surti tindrà antecedents i això seguirà sent un impediment. O sigui, com a molt, el que podrà fer serà exercir cap als 70 anys,
0: collons,
2: que seran uns 10 anys més o menys quan hagi acabat la seva condemna.
0: Sí.
2: Llavors sí que podrà exercir com a...
0: Quan tingui 70 anys.
1: Ah,
2: exacte, sí. Però llavors de què li servirà haver estudiat dret? Simplement per entendre i preparar una mica millor els documents judicials i per tenir un coneixement i un control sobre aquesta estratègia. No és casualitat que hagi passat ara, perquè la Núria González, que ha sigut la seva advocada aquests últims 3 anys, ha renunciat a ser la seva advocada, no podia més ja amb la Rosa Peralta. No ha passat res entre elles, sinó que simplement han arribat a un punt de que tenien visions diferents i no s'acabaven d'entendre a veure què havien de prioritzar i cap a on havien de tirar la seva defensa. Ho ha deixat i ara la Rosa ha dit, va, doncs ja m'hi poso jo, però no se'l podrà posar.
0: Totes les notícies que ens han arribat de Rosa Peralta aquests anys que ha estat a la presó han estat que és una dona dramàtica
2: és
0: i que és una dona molt complicada, fins i tot un cop dins a la presó,
1: sí.
0: Que no parava d'assetjar, crec que altres dones, funcionaris i funcionàries de la mateixa presó.
2: Mòbils amagats.
1: Ah, és veritat. Advertits tots els funcionaris que anessin amb compte, perquè es veu que és una manipuladora tan eficient que la que et vols donar compte ja t'ha liat.
0: Llavors, no, increïble.
1: Jo dic, si té aquest talent...
0: Sí.
1: No el podíem posar al servei del país d'alguna forma?
0: Jo penso que sí.
1: És dir, que vagi a negociar amb altres països.
0: Al servei,
1: el servei del país no, però al servei del PSC potser sí.
3: Bueno, que acaba sent el mateix.
1: Bueno,
3: sí,
1: no és ben bé el mateix.
0: No, però algun servei d'intel·ligència, clar que sí. O d'espia.
2: Ah, sí.
0: D'espia, tu l'envies a...
1: No sé. Rússia, a
0: veure, quins són els enemics de Catalunya? A veure, quins enemics tenim nosaltres?
1: Sí, la pregunta seria, quins amics tenim?
0: No, però en qui estem en guerra? A veure, en qui...
1: Espanya, en principi.
0: Amb Espanya? Doncs vale, doncs
1: fot.
0: Amb Espanya no, tampoc?
1: Amb Espanya no.
0: Doncs, hòstia, que tenim un problema, no tenim cap enemic.
2: Estem bé?
0: Primer problema.
1: Estem bé.
0: Com a país estem molt cardats.
1: Estem tan malament que estem bé.
0: Exactament, exactament.
1: No molestem a ningú.
0: 8:15, bon dia.
4: Al matí la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
5: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
6: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
6: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges Premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
8: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
9: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
8: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Si sona Flashback, és un èxit.
4: A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: Flashback és un èxit. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Florian Tritell s'ha penjat l'or en la classe 49er. 49er, for... Ja ho diré, ja. 49er. Niner. 49er.
4: 49er.
3: 49er. Fent parella amb Diego Botín, amb l'asturià. Amb el càntabre. No n'estic encertant cap, eh?
4: No.
3: Va més que parlis tu, Marta.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Hola, hola. Felicitats pels 20 anys.
1: Moltes gràcies.
0: 20 anys de casats, eh?
1: Sí, noi.
0: Amb el José.
2: Sí, noi. Sí.
0: Escolta, que et felicita. Ell diu que t'estima, que és molt feliç amb tu i amb els vostres fills tan terribles com meravellosos. Vale? I res, que t'estima moltíssim per celebrar aquest 20 aniversari de casats. Això que són bodes de què? De bronze? De...
1: De... No ho sé.
0: No ho sabem, això. Eh?
2: No acaba d'interessar-li el tema.
0: Vinga, no, és igual, absolutament.
3: No ho sé, no ho sé.
0: Molt bé. Marina, una abraçada, que vagi molt bé el dia.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu, maca. Adéu, adéu. Deixeu-me dir que el divendres estarem fent al matí la mare que el va parir des de l'Espai Gastronòmic al Nacional de Barcelona. I que si us voleu apuntar, diria que... Teniu temps, encara. Però diria, m'estic tirant bastant a la piscina. Entreu a la web flashback.cat i allà trobareu el formulari, si voleu venir a veure'ns. Bueno, i a halar, Esmorzar de forquilla, Esmorzar de forquilla. Dit això serà divendres, aquest divendres a l'Espai Gastronòmic al Nacional. Dit això, anem a la carta oberta. A qui la dediques avui?
4: A Matring.
0: Hombre.
4: Home.
0: Hombre.
4: Hola, Matring, què tal? Bueno, ja està, ja ha passat el Gran Premi, ja pots respirar tranquil. O no. Perquè ara comencen les crítiques d'alguns, dels que en saben de Fórmula 1, i els elogis dels altres, els que en saben de negocis.
2: Ah, aquí clar.
4: I amb aquesta frase ja podríem donar per tancada la carta, que de fet és una mica el resum, no? El Gran Premi de Madrid ha estat coherent amb el que és la Fórmula 1 actual. Molt de glamour, molt hospitality, molt luxe, molts VIPs, molts influencers ensenyant el loquet, i molt poc automobilisme.
0: Ja. Yeah.
4: I és que és cert, no és un problema de Matt Ring. La Fórmula 1 en general, últimament, és més avorrida que llepar una cama ortopèdica, però... moltes vegades es posava com a excusa que es corre a circuits que van ser dissenyats fa molts anys, quan els cotxes eren molt diferents, quan els pilots tenien més valor que followers, però, ai, Matt Ring, tu no tens excusa, maco.
0: No,
4: tu vas ser creat pensant en els cotxes d'ara. Tot ha estat dissenyat de zero. I quants avançaments vam veure? Doncs també zero.
0: Clar.
4: Vaja, que acaba sent més emocionant i més divertit veure la càmera de seguretat de l'embús del túnel de Glòries. Perquè el túnel de Glòries, com a mínim de tant en tant, sempre hi ha un gilipolles que es cola per el carril bus.
0: Clar. Ja veus un avançament.
4: Bueno, hi ha un avançament allà.
2: Algo passa.
4: Fixeu-vos que sé que normalment és un Audi o un Cayenne el que ho fa.
0: Sí, vaja, i d'Andorra, matrícula d'Andorra.
4: Sí, quants més diners tenen, més gilipolles són. I això també ens encaixa bastant amb Matt Ring. Verstappen, segurament el millor pilot en actiu, que ja no es talla, em dic la veritat, va declarar que em deixin el mapa del circuit, que jo el redibuixo i te l'arreglo en un moment.
0: Clar.
4: Tio, modificaria quasi totes les zones de frenada. És a dir, el circuit simplement no funciona com a espectacle esportiu perquè el van dissenyar gent que no té ni punyetera idea del que està fent.
2: Molt bé. Yeah.
4: I per què? Perquè en la cursa és en l'últim que es va pensar.
0: Yeah.
4: Ningú va preguntar als pilots què fer i com. Atenció, Carlos Sainz era l'ambaixador del circuit. És l'ambaixador.
0: Sí.
4: Però veient el resultat queda clar que bàsicament el que va fer va ser lluir el tupé, que per cert té un tupé molt maco i que li brilla molt, les coses com són.
2: És així.
4: I això de descuidar l'essència de les coses per posar tota l'atenció en l'embolcall, de fet, no és exclusió de la Fórmula 1, al contrari, és un mal habitual. És el que va passar, per exemple, a les pel·lícules noves de Star Wars.
0: Sí.
4: Allà tenien claríssim el merchandatge, les joguines, els parcs temàtics que farien. Ningú va pensar en la història que explicarien les pel·lícules.
2: L'argument de què?
4: Jo què sé, el Fòrum de les Cultures.
0: Home!
4: Dissenyant aquells edificis espectaculars, ningú sabia que hi anava dins.
0: Exacte.
4: Madring és una miqueta això. Tranquils, que les fonts d'aigua que no funcionaran, els talusos fastigosos de sorra on ja hi ha penosament els espectadors, s'hi posarà gesp artificial, les tribunes acabaran tenint toldos, així que tranquils, les queixes principals d'aquest any seran resoltes, però lo de Matt Ring bon arreglo no té, perquè és com ha estat parit, i és que crec que ho ha resumit a la perfecció Víctor Abad, expert en Fórmula 1, que deia la frase, Montmeló es va crear per competir, Matt Ring per facturar.
0: Oh. Sí senyor!
5: Al matí i la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: Creu que aquesta cançó és genial, és una cançó amb tota l'èpica del món. És, de fet, la factura de Nil Moliner. Aquí teniu Tu Cuerpo en Braille. Benvinguts a Ràdio Flashback al matí, la mare que el va parir. A només 9 minuts per plantar-nos a les 8 d'aquest meravellós matí, matí de dimecres, dia 16 de setembre. I ara anem cap a les terres del Marc Casanovas, cap al Bages, cap a Manresa.
1: Deixa'm treure pit avui, perquè no és habitual això. Hi ha una campanya de l'Ajuntament de Manresa que està tenint molt bona acceptació sobre el tema de la política lingüística i sobre el tema de la llengua, sobre el tema del català, que es diu No canviïs mai. I és aquesta idea de que no hem de canviar d'idioma quan ens parla algú en castellà, o que ja directament nosaltres ens adrecem a algú en castellà perquè pensem que no ens entendrà en català i la gent entén el català perfectament. De fet, hi ha un 93% de les persones que viuen a Catalunya que entenen el català. Per tant, no cal canviar d'idioma.
2: Podem
1: tirar. Aquesta campanya es diu No canviïs mai, la protagonitza l'actor Jan Boixaderes, i podem escoltar com comença.
0: Vinga.
3: Sempre igual, tu.
4: M'encanta.
3: Ei, no canviïs mai.
4: No.
3: Adéu. Que no canviï mai, diu. Què vol dir canviar? De fet, el canvi forma part de la nostra vida. Ens canvia les cares, canvien d'amistats, de parelles, canvia el clima, canvia d'opinió, i està molt bé. Canvien els governs, el caràcter, les estacions... Tot canvia. I la llengua, quan es parla, també canvia. Ara diem paraules que els nostres avis no deien pas, i els nostres nets pots comptar què diran. De fet, a Manresa diem paraules com relleus, costada, torreta i, esclar,
0: torretes.
5: Àvia, que podem anar a veure els pipiripips. Va, sisplau.
6: Si m'ho demanes així, esclar que hi anirem.
1: El tema és que tot això ve d'aquesta campanya, no?, per conscienciar la gent que no canvia.
0: Sí, senyor, molt bé. M'agrada la campanya.
1: I ahir, a mi el que em va passar és que el diari local, el Regió 7, sortia una notícia que deia que el 50,8% dels manresans parla de manera habitual el català. I es veia com una fotografia de l'alcalde i la gent de la...
0: 50,8%. A mi em sembla poc, perdó.
1: A mi em sembla poquíssim.
0: Per ser Manresa em sembla poc.
1: Clar, sí, i jo em vaig com mig enfadar amb el titular, perquè dic, home, traiem pit d'aquesta cosa, és una bestiesa.
0: Sí, sí.
1: Doncs és que, malauradament, hem de treure pit a Manresa d'això, perquè és més de 18 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.
0: O sigui, Catalunya, la mitjana de Catalunya està al 30%.
1: Sí. O sigui, 32%.
0: Hòstia.
2: Mare meva.
0: Hòstia, que fort.
1: Que parla de manera habitual el català a Catalunya.
0: Totalment.
1: Llavors, doncs sí, amb un 50%, que és a dir, la meitat de manresans parlen habitualment el català, doncs hem d'estar contents.
0: Sou els cracs.
1: Aquest és el resum del país.
0: Que fort. Sí, molt fort. De fet, pren més sentit que mai aquesta cançó que vam fer, que es diu El català al bidet. Escolteu.

independents, però uns polis amb quatre porres ens van fotre ben calents. I com han canviat les coses des d'aquell 2017, ara els joves diuen bro en comptes de dir bailet. També diuen el cuchillo en lloc de dir ganivet.

l'Ametller i l'Eudald parla amb el Jordi i li diu que lo que? Quan el Jordi li contesta lo que cunda i se apec, tu ja veus que aquí la llengua potser no va massa bé. On abans hi havia la fleca, ara hi ha un 3 i 5. Em demano un entrepà i em posen un bocadill. Posi'm, si us plau, un tall.

0: torna a ser el Cendrer.
1: Aquí teniu el català, el bidet, aquesta cançó que avui hem de tornar a recuperar malauradament. Mare de Déu. Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenen les últimes places pels graus d'educació infantil i primària, relacions institucionals, global communication management, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física de l'esport i logopèdia. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts importa, clar que sí.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: Va, anem a l'Eurojackpot 5, 6, 10, 27, 42 i els sols, l'1 i el 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: Andorra. 96.0. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
4: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi. Un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Segur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
5: Andorra. 96.0.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació de les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Andorra 96.0. Flashback. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
4: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Jamaican Bam Bam per obrir aquesta nova hora. Al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback. Hola, Ian.
1: Hola.
0: Hola, hola, què tal? Com estàs? 11, no?
1: Sí.
0: Ah, felicitats, eh? T'estem trucant de Flashback. De part de, mira, de la família, l'Alvin, la mama, que et feliciten, et desitgen que tinguis un gran dia, que continuïs sent com ets, que estiguis molt orgullós de tu mateix, que és molt important això, i que aquesta nova etapa al futbol et vagi genial. Vale?
2: Ja veuràs.
1: Vale.
0: Amb quin equip jugues tu, Ian?
1: El Cape.
0: El Cape? De Capellades, o d'on és això?
1: Sí, de Capellades.
0: El Cape de Capellades.
2: El Cape, el Cape. Sí, el Cape. El Cape. És curt, clar, home.
0: Que vagi molt bé el partit d'aquest cap de setmana, Ian.
1: Gràcies.
0: Vinga, adéu-siau, adéu-adéu. Bé, ara comencen les temporades de partits i tal. Qui té fills o filles apuntats a esports ja saben que tenen els caps de setmana absolutament hipotecats.
2: Ja està, eh? Ja està.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ja s'ha acabat.
3: Bueno, sí, sí, el cap de setmana...
2: Ja està, eh?
3: Va prendre pel sac.
0: Exactament, exactament. Bueno, són les 8:06. De seguida el joc de les paraules, de seguida les veus del Marc, de seguida el gran Herman. Sí. En aquesta hora al matí la mare que el va parir, en aquesta hora també us regalarem un lot de cafès Pons. Que acabarem l'hora així, regalant una mica de cafè, que escolta, trobo que és coherent, no?
2: És el moment.
0: Exactament, amb cafè Espon. Abans de tot això, hem de seguir parlant de l'actualitat, actualitat en aquest cas d'aquesta setmana, que evidentment parla del president Illa, que va confessar o va explicar que volia finalment climatitzar tots els centres educatius de Catalunya.
2: Ja era hora. Ha posat en marxa aquest pla de climatització de les escoles públiques catalanes. Comença amb 100 milions d'euros destinats a 100 centres prioritaris, un milió per centre, el càlcul és fàcil, que haurien d'estar totalment climatitzats al curs que ve, 27-28, d'acord? Quin curs que ve, això? 27-28. Sí. 27-28, exacte. Ja, sí, sí. Com corre el calendari, eh?
0: Sí.
2: L'objectiu final és invertir, atenció, 2.500 milions d'euros fins al 2031 per climatitzar els 2.530 centres públics. A mi els números no em surten perquè si en un any i mig fas 100 centres, en 3 anys... En faràs 2.500?
0: No.
4: Bueno.
2: Però bueno, és igual.
4: No.
2: Això és el que diu el govern. 2.500 milions d'euros fins al 2031 per climatitzar les 2.530 escoles públiques a Catalunya.
0: Per tant, els nens i nenes ja no tindran ni fred ni calor quan vagin a l'escola. I els professors?
2: En principi aquest és el tema, garantir el confort tèrmic de l'alumnat i el professorat.
4: Molt bé.
0: La meva pregunta és com es climatitza tot això? Antonio Mortero, bon dia. Vostè que és industrial...
3: Ja te cuento. A veure... Los paletas... Estem allà on no ho necessita, Carles.
0: Sí. No, sí, ja ho sé.
3: Jo estava hasta la pelota de que no s'ha construït gaire casa i estava tot el dia reformant vàters de la senyorita Pepi.
0: El remendo no dona.
3: El remendo no dona. I al final, per fi, arriba un filón bueno que és l'agressió de l'escola, ara sí.
0: Sí.
3: I aquí hi ha moca de Carles.
0: Perquè... Bueno, perquè d'entrada és obra pública. Per tant, els calés... No miren curt amb calés, no miren prim.
2: Però si fica un aparell d'aire, un split... d'aire condicionat.
0: Ai, split. Ah, has dit split?
3: Què està dient, xavalete?
4: Què
2: passa?
3: Perdona, eh? Què? La refrigeració té molta mida, eh?
2: Bueno, fiques el ventilador aquí
3: fora... No, antes se posava refrigeració termoelèctrica de tota la vida con el magnetocalòrico.
0: El
3: magnetocalòrico.
0: El termostat, vol dir.
3: El típico compressor.
0: Bueno, sí.
3: Però, clar, ara tot el tema del medi ambient, de los residus i que si l'abuela fuma...
2: Sí.
0: Bueno, hi ha l'aerotèrmia ara, no?
3: Ara l'aerotèrmia, però ara se n'hi va amb compressió de calor mecànica, amb vàlvula d'expansió i un ciclo calorífico inverter.
0: Sí.
3: Això és un free cooling de renovació d'aire multisplit d'eficiència impulsora por aleta.
0: Vostè mateix no sap què està dient, oi que no?
3: No, me lo acabo d'inventar. Pero coño, para justificar que además de la instalación te voy a cobrar 90.000 euros por el proyecto de ingeniería.
4: Claro.
3: Porque el meu cosí ha creado una empresa que se llama El Frío Jurado.
2: El Frío Jurado.
3: Claro, la he fet ara, ¿eh?
2: Está bien.
3: Fa 48 horas.
0: Sí,
3: pero bueno, como ha venido todo esto de la escuela, dice fe la ingeniería.
0: Exacto.
3: Y él te fa proyecta.
0: Ah, muy bien.
3: Porque se tiene que hacer para cada escuela individualizada.
0: Doncs això està bé.
3: Cada escuela es un món.
0: Doncs sí, senyor.
3: Porque a lo mejor una tiene aula, sala de profe, comedor y biblioteca.
0: Sí.
3: Y la otra tiene comedor, sala de profe, biblioteca y aula.
2: Però és igual, practicar un aire condicionat és el mateix.
3: No, porque ahora te encuentras una. Hostia, este tiene aula, comedor y biblioteca y sala de profe.
0: Perdona, és que Antoni, és que és un ignorant, eh, Marc? És que no té res a veure. O sigui, imagina't, si una escola té les parets més gruixudes o més primes, que aïllen més o menys, és que ja és diferent. Clar, és que no pots...
4: No ho pots entendre, Marc.
3: No. Te la tienes que mirar bien.
0: Clar.
3: No.
0: Que totes les escoles són iguals quan te les mires de fora.
3: Sí.
0: Això sí. Però de dintre són diferents.
3: El diablo está en el detall.
0: Ara ho ha dit, ara ho ha dit.
3: Yo tranquilo que después de la factura que le voy a meter se van a quedar helados para todo el año. Això sí que te digo.
0: Per tant, no passarà en calor.
3: No.
0: Veurem si arriba aquesta climatització que ha promès el president Illa.
5: Al matí. Al matí. I la mare que el va parir.
6: I la mare que el va parir.
5: Amb Carles Pérez. Pérez. Andorra.
7: 96.0.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Hola, molt bon dia. Doncs ens trobem trànsit dins de la carretera general 1 avinguda Salou en amb dos sentits de la marxa i avinguda Tarragona en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ràdio Flashback Andorra.
11: Èxit sense pausa.
5: Flashback.
12: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
13: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
14: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
15: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
16: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
15: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Al matí, la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
17: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
5: Backstage.
18: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
19: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
19: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
19: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
19: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Si sona Flashback...

0: aquí teniu Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Ara mateix, un quart i dos minuts de 9 del matí. Arriba el moment del joc de les paraules al matí, la mare que el va parir. I, com sempre, patrocinat per l'Aquàrium de Barcelona. El nou Aquàrium de Barcelona patrocina el joc de les paraules.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: I avui jugarà amb nosaltres la Sònia, que és la primera que ha marcat el 9-3-5-4-7-50-50. Amic, s'ha de ser ràpid en aquesta vida, i ella ho ha estat. Hola, Sònia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora, des d'on truques?
3: Doncs a mi camí entre Rubí i Sant Cugat.
0: Molt bé, perfecte. Avui jugaràs amb l'Ona Jové. Hola, Ona.
4: Hola, bona, Sònia.
3: Hola, Ona.
0: Vinga, doncs ja pots marxar, Ona, i comencem a jugar amb la Sònia. Jo recordo que tenim dos premis, dos regals. Ahir crec que els vam donar els dos, per exemple.
5: Pot ser que sí.
0: Jo diria que ahir sí.
5: Ah, sí, sí.
0: Sí, sí. Amb dues coincidències, la Sònia s'endú la samarreta del matí, la marca el paparí, amb tres entrades per l'Aquàrium de Barcelona. D'acord, Sònia?
3: Molt bé.
0: Vinga, comencem a jugar amb tu, amb les teves cinc paraules. Primera paraula, ja sé que estàs entre Rubí i Sant Cugat, però la primera és Terrassa.
5: Oita, m'ha passat.
3: Sabadell.
0: Sabadell, bona. Molt bé. Peu.
3: Sabata.
0: Sabata. Marc.
3: Uau. Marc Márquez.
4: Estic
5: mal. S'ha equivocat, crec. Polítiques noves, crec.
0: Premi.
4: No.
3: Premi.
0: Sí, premi.
3: Samarreta.
0: I finalment, Titanic.
3: Enfonsament.
0: Molt bé. Perfecte. Molt bé, doncs, escolta, ja pot entrar l'Ona Jové, que...
5: Està difícil, eh?
0: Intentarà fer tres coincidències.
5: És que... Bé,
4: sí, bueno. Intentarà fer...
6: Sí, i tant.
5: Avui està complicat, no t'enganyarem. Avui està difícil. O sigui, no és impossible, però no és evident.
4: O sigui, la Sònia ha anat a paraules random.
0: Sí, bueno.
5: No, tampoc.
0: No despistem, perquè... Vinga, comencem, atenció. Primera paraula, Ona, estigues atent. Terrassa.
4: Bueno, random, eh?
5: No.
0: A veure, random. No. Terrassa.
5: Tu juga tan bé com puguis.
4: Sabadell.
0: Sí, molt bé. Molt bé. Ho celebra com si hagués guanyat la Champions. Bé,
5: igual fa 5, eh?
0: Si potser sí. A veure, segona paraula, Ona. Peu.

0: Sí, aquesta. Premi.
1: Premi.
2: Premi.
1: Gaudí.
0: Se m'ha estat a punt d'escapar.
1: Sí,
0: samarreta.
1: Samarreta.
0: Bueno, anem a l'última paraula.
2: Ens juguem la samarreta.
0: Juguem precisament per la samarreta del programa.
1: Bueno.
0: L'hem d'encertar. I Déu-n'hi-duret. Déu-n'hi-duret. Sònia, t'hi has lluit en aquesta. A veure, Ona, sisplau, concentra't. La paraula és Titanic.
1: Vale, i és super random, en pla...
2: No, super random,
1: hem de jugar a l'impostor, no? D'associar la paraula...
3: Però pues no és la primera que et vindria.
2: No, exacte, ni la segona.
4: La cinquena.
0: Bueno, Titanic, Ona, què dius?
1: Algú molt...
3: Venga, molt random tampoc, eh?
4: No, a veure, no. Té a veure, vull dir...
0: Té a veure, clar que té a veure.
2: Té a veure.
3: No, no em diguis pàrquing, no.
1: No, no.
2: En el fons...
0: Titanic.
1: Iceberg.
0: Bueno, és que està ben jugat. Està ben jugat. Però no hi ha hagut sort.
1: No.
0: La Sònia havia dit enfonsament. Enfonsament. Sònia, no hi ha hagut sort avui, però, en fi, gràcies per participar igualment, eh? Una abraçada. Adéu, Sònia. Ona, gràcies a tu també. Ho has fet bé.
1: Ha estat bé.
0: 8 i 21.
5: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
6: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Estem davant de la nova cançó de James Blunt. Ha retornat aquest mític cantant anglès. Això es diu Taste Like Summer. Sonant des del matí la mare que va parir. Hola, Carla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Què tal? Com estàs? 9 anys, no?
1: Sí.
0: Mira, et feliciten la Joana, l'avi Carlos, la iaia Yanni, el tiet Nil. Escolta, us feliciten, Carla, desitgen un feliç aniversari pels 9. Ets una nena superespecial, t'estimen molt i et diuen que continuï jugant a futbol i disfrutant. Amb quin equip jugues tu, Carla?
1: En el Sant Cugat.
0: El Sant Cugat, molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats, d'acord? A tu i a la Marta, ok?
1: Ok.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Vale.
0: Adéu. Adéu, maca, adéu-siau. De seguida les veus del Marc. Deixem-ho parlar abans de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Allà tens graus 100% online, orientats al món professional, amb accés sense notes de tall i un acompanyament personalitzat durant tota la teva etapa universitària. Una oferta de fins a 27 graus, 27.

0: en nou àrees de coneixement, des d'economia i psicologia fins a informàtica, arts i humanitats. No et quedis fora, aprofita els últims dies per matricular-te a uoc.edu. uoc.edu. I ara sí, les veus del Marc. Avui què, Marc?
1: Doncs mira, som a setembre, ha començat el curs, ha començat també la tele, no? S'ha presentat la nova graella de 3CAT, sobretot també programes nous, no sé què.
0: Sí.
1: Doncs a 3CAT han fet una cosa que és fusionar un programa que ja tenia, que era el Caçador de Bolets.
0: Sí.
1: Amb el tema de l'escola, sobretot a les extraescolars.
2: Ah,
1: que ara
2: sí.
1: Els nens s'han d'apuntar a extraescolars.
2: Comença,
1: clar. Han fet un programa que es diu Caçador de Cursets.
0: És fantàstic.
1: Com apunten els nens massivament als extraescolars. Podem escoltar-ho.
3: Amb l'inici de curs arriba l'època ideal per col·locar els nens tota la tarda perquè no emprenyin.
4: Crec que se'n diuen extraescolars, eh?
3: Esclar, això.
4: No recordo la cara dels meus pares.
3: Caçador de Cursets.
0: Ah!
3: Fixeu-vos amb el petit Bruno. Està dormint plàcidament. Bon dia, Bruno.
4: Ai, que bé que estic. Desperta, Bruno, desperta! Si són les 4 del matí, mama.
3: És molt d'hora.
4: Però que tens extraescolar de ioga, que t'has de relaxar, que vas molt estressat.
3: Vale. Sí que sembla una mica estressat. I què hi portes en aquest cistell, Maite?
4: Una mica d'esmorzar pel Bruno.
3: Sembla que està tremolant.
4: Perquè li falta ferro. Tinc por.
3: A veure què menja.
4: Obre la boca, digues a... Té, llet, cereal, xia, albocats, mango, pistatxos, anous, kiwi, pastanaga, plàtans, mandarins, amoniatos, algats, jars, ametlles i pinyons.
3: Sí, és ben bé dieta mediterrània.
4: Sí, sí, tota sencera.
3: I quines extraescolars fa el Bruno aquest any?
4: Res, l'hem apuntat a fagot, arpa, bàsquet, karate i pintura.
3: Déu-n'hi-do, una per cada dia de la setmana.
4: No, no, això és avui a 5:45 tota la vegada. Què? Passa-la, passa-la, bufa el fagot, patada, patada. No, Bruno, l'arpa, la cistella, no. Ja veig que t'hauré d'apuntar coordinació, també.
2: No vull morir.
3: Ara potser tocarà descansar.
4: Clar, ara relax, cap a la piscina, Bruno.
2: No, que no se n'ha
4: portàtil per l'extraescolar de robòtica.
3: Em sembla que pot ser una mica perillós. Ha quedat una mica sucarrimat.
4: No puc més. Veus com vas estressat? Tranquil, que demà a les 4 tornem amb el ioga.
3: Caçador de cursets.
4: I ara, quan sortim de l'ambulància, només ens queda cuina, ballet, pole dance, el taller de les emocions, dibuix, patinatge...
0: Caçador de cursets, aquí ho teniu, sí senyor. Pobres nens.
5: Pobre. Andorra. 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: En bàsquet, el Morabanc Andorra va finalitzar ahir la pretemporada sense haver aconseguit cap victòria després de perdre per 91-65 contra l'UCAM Múrcia en l'últim amistós disputat a Sant Javier. L'equip de Zantàbac va començar bé i va tancar el primer quart del partit per davant en el marcador, però va anar perdent força amb el pas dels minuts davant d'un rival més sòlid i encertat. Els tricolors afrontaran ara la preparació del debut de la Lliga ACB previst pel 26 de setembre contra el Montbus Obradoiro. Nayara Liñán rebrà un increment de 9.500 euros en la seva beca dins del nou cicle del programa Ara i passarà a percebre 15.000 euros. És l'augment més elevat entre els esportistes del programa i arriba després del bronze aconseguit als Jocs del Mediterrani de Taranto, on es va convertir en la primera esportista andorrana que puja al podi en aquesta competició. I mentrestant, el govern treballa amb la previsió d'augmentar subvencions destinades a les federacions esportives de cara a l'any que ve. Les entitats ja han preparat les seves peticions i el departament corresponent es troba ara en fase d'anàlisi. La voluntat és donar a conèixer abans que acabi l'any els conceptes que s'han reajustat i concretar com quedarà configurat el suport econòmic per al pròxim curs.
5: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
7: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
5: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto... Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
8: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
9: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics? El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
10: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
10: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
11: Flashback.
12: Ràdio Flashback.
8: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
12: Andorra.
13: Andorra.
12: Flashback. 96.0.
8: Flashback.
14: Bon dia, són 9:15. Pablo Llarena ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i de Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El magistrat argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici i, a més, que el Tribunal Constitucional encara no s'hi ha pronunciat. I en ple debat sobre els riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha alertat que han rebut un ciberatac executat per un agent d'intel·ligència artificial, explicant que la tecnologia va ser capaç d'actuar de forma autònoma, buscant errors i aconseguint així entrar al sistema. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
8: Especial informatiu.
14: Ahir es va obrir una nova convocatòria de beques per a estudiants de Filologia Catalana i Estudis Occitans. Els ajuts volen donar suport a la formació de nous professionals en aquests àmbits davant la necessitat creixent de persones especialitzades en llengua catalana i occitana. La convocatòria forma part de les mesures per fomentar aquests estudis i facilitar-ne l'accés als joves. Les persones interessades ja poden consultar els requisits i presentar la sol·licitud a tramis.gencat.cat. D'altra banda, s'han ampliat els serveis de diverses línies de bus interurbà arreu de Catalunya, amb més freqüències i millores en els horaris per adaptar el transport públic a les necessitats dels usuaris. Les actuacions permetran reforçar les connexions entre municipis i facilitar els desplaçaments, especialment amb l'inici del curs.
0: Moltes.
14: Els nous horaris i les modificacions de cada línia es poden consultar als canals habituals d'informació del transport públic.
0: Això anava a dir. Moltes gràcies, Paula.
15: Hola, amigo de Flashback.

0: Mena i Lola Índigo. 2:05 de 9 i és dimecres, per tant, ja sabeu què toca.
1: Si a aquesta hora encara no has aconseguit despertar-te, haurem de recórrer el nostre últim recurs. Arriba al matí la mare que el va parir. El show del gran Germán.
0: Hola, Germán.
2: Molt bon dia. Bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora.
0: Què tal?
2: Bé, home,
0: bueno, com estàs?
2: Estic aquí llegint. Sagitari, avui necessitaràs moviment. Fer esport, caminar o simplement sortir de casa.
0: Molt bé.
2: Et canviarà completament l'energia.
0: Ha tingut raó el teu horòscop?
2: Sí.
0: Penses que pot quadrar-te i tal?
3: Que real, això.
2: Necessitaràs moviment.
4: Tu ets sagitari.
2: Sí, jo sóc sagitari. Sagitari dels bons, home. Hola, Marc, bon dia, eh?
4: Hola, Germán,
2: hola, Oriol,
4: bon dia.
0: Hola, sagitari.
2: Hola, Tete.
0: Hola, què tal?
2: Hola, Núria. Ai...
0: Ona, es diu Ona.
2: Ona, perdona. Sempre em confonc, ja ho saps.
4: Núria, Ona.
0: Deixeu-me dir el telèfon, perquè...
2: Els noms són importants.
0: Ja podeu començar a trucar.
2: Sempre. Això ja ho has dit fa estona. Avui hi haurà el concurs del gran Germán i si ja vau començar, doncs guanyeu una Ona.
0: Em pots deixar dir el telèfon?
2: Gràcies. Digues.
0: No, és que res, perquè si no la gent no trucarà. 935475050. El Germán, com sempre, busca una...
2: Una què?
0: Bueno,
2: avui busquem coses, ciutats, podem buscar monuments, podem buscar caixes, podem buscar ràdios, podem buscar...
4: Coses catalanes.
2: De mamello in situ.
4: Coses de mamello in situ. Això és el que es busca avui, eh?
0: Anem amb la primera de les trucades, el 935475050. La primera és l'Ivan. Ivan, hola.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Des d'on truques, Ivan?
5: Des de Terrassa.
0: Molt bé, l'Ivan de Terrassa. Atenció, primera pista, Germán, per l'Ivan de Terrassa.
2: Deixa'm saludar-lo, l'Ivan. Sí. Ivan, com està Terrassa aquesta hora? Bé, no?
5: Sí, està bé. Una miqueta fresqueta, però bé.
2: Sí, home, i com va tot per allà? Bé o no? Sí?
5: Bé.
2: És interessant, la pregunta que t'acabo de fer.
4: Però no escoltes la resposta, eh?
2: Sí, l'estic escoltant. Diu que s'està fresquet, que s'està bé, per allà, per la Rambla.
0: Podem avançar, perquè de moment ni la pregunta ni la resposta m'han semblat res de l'altre món.
2: Vale, perfecte.
0: Anem a la primera pista.
2: Ivan, el que avui busquem, atenció, té 31 anys. 31 anys!
0: Que pot ser una persona, també.
2: I no és la Ona, eh?
4: Un poble serà difícil que sigui.
0: Un poble, un lloc, una persona... Jo què sé? Un monument.
4: A veure...
0: No sé. Un conjunt de monuments.
2: Un pimple.
0: No sé.
5: Doncs... Hòstia, ara no caig.
0: Què podem buscar avui? Té 31 anys.
2: Té 31.
5: No sé. La veritat, no sabria què dir-te.
2: Pensa, Terrassa, així digue'm.
0: No vols dir res així per jugar? La primera sempre és molt difícil, eh?
5: Sí. No sé, un esportista podria ser, per exemple.
2: Sí.
5: Pot ser alguna cosa.
0: Bueno.
5: I ara tampoc caig, la veritat.
2: Home.
5: Va, Marc Márquez.
0: Marc Márquez. Busquem, Marc Márquez. Germán, busquem Marc Márquez.
2: No busquem Marc Márquez. No busquem Marc Márquez, Ivan, de Terrassa.
0: És un tòtem de Catalunya, però no busquem Marc Márquez.
2: Gràcies, xato, una abraçada.
5: Igualment.
2: Adéu, maco, bon dia, que tinguis bon dia.
0: No és el Marc Márquez, no. I, de fet, mira, ja et dic, no és una persona. 935475050, amb nosaltres el Sergio. Sergio, hola.
6: Sí. Hola, bon dia.
0: Hola, des d'on truques?
6: De Granollers.
0: Perfecte, una altra pista pel Sergio, Ivan.
2: Que és maco, Germán, Granollers, perdó. Granollers és maco.
0: Germán, anem avançant, sí. Perquè Bernit, per dir Granollers és maco, sisplau, sí. No aportes.
2: La Font d'Europa, mira, sí. Deixa'm dir-ho.
0: Ah, mira, sí, molt
2: agrada, molt, home. És molt mítica de cara.
0: Sí.
2: Va, la seva alçada màxima és de 100 metres. Imagina't, és un lloc que té 31 anys...
0: I 100 metres.
2: I té 100 metres. I no és el Carl Lewis.
4: No.
0: No? No ho sabem? No,
4: difícil
0: no
4: encara.
0: No vols dir res, Sergio?
6: No sé què dir-te. Jo què sé, la talaia del Tibidabo, jo què sé.
0: Busquem el Tibidabo, Germán?
2: No busquem el Tibidabo!
0: No busquem el Tibidabo, però està ben jugat.
4: Home, és que la segona pista ja és bona, eh?
0: Bueno, sí.
4: No hi ha tantes coses de 100 metres.
0: No tantes. Una abraçada, Sergio, gràcies.
6: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia, adéu-siau. Amb nosaltres, el Toni, que també ha marcat el 935475050. Toni, bon dia.
7: Bon dia.
0: Des d'on truques, Toni?
7: De Manresa.
0: Perfecte. Una altra pista pel Toni de Manresa.
2: Toni de Manresa. Bon dia i bona hora, eh?
0: Que podia ser el Toni Elias, que també és de Manresa.
4: Sí, tant.
2: Ah, això mateix.
0: Ets Toni Elias?
7: No.
0: No ets Toni Elias.
7: Ja m'agradaria, però no.
0: Bueno, escolta, i el Toni Elias sé tu, també.
4: I el bé que està ell.
2: Això mateix, i tu.
0: Una altra pista pel Toni.
2: Escolta, voleu deixar d'estorbar, sisplau, i anem de cara a barraca? Va, que si no la gent...
4: Vinga,
2: es veu des de molt lluny.
0: Aquesta és la pista. Es veu des de molt lluny.
7: Des de molt lluny.
2: Toni. Busquem un lloc que té 31 anys, la seva alçada màxima és de 100 metres, i es veu des de molt lluny, des de casa del Carles Pérez.
0: No, no, no es veu. Des de casa meva no es veu.
4: No tan lluny.
0: No tan lluny. A veure, Toni, què busquem?
7: Bé, no sé.
2: Pensa, Toni.
7: No vull dir res per no cagar-la, però no.
0: No, però tu digues, és igual.
4: No ens en riurem, eh?
0: Home, clar que no.
7: No, home, ja anava a dir el Camp Nou al principi, però no, ja dic que no és.
4: Sí que ens en riurem.
0: No és el Camp Nou. Gràcies, Toni.
2: Gràcies.
0: Adéu, maco, adéu. 9-3-5-4-7-50-50 és el torn de l'Eric. Eric, bon dia. Eric, hola. Hola, Eric, ets tu. Sí, ets tu.
3: Sí, sóc jo.
0: Des d'on ens truques, Eric?
3: Pues mira, estic a l'autopista ara.
0: Vale. I a quina alçada?
3: Sant Joan d'Espí, més o menys.
2: Sant Joan d'Espí, molt bé.
0: Vinga, una altra pista per
2: mi. Vist el tanto amb el radar aquest que quan baixes, per l'autopisteta, que hi ha un radar.
0: Sí, a 80, no? Sí.
2: Això mateix. Bueno, va, el lloc que avui busquem té 6 hotels.
4: 6 hotels?
2: 6 hotels. Centreu-vos.
0: Eric.
2: O sigui, busquem un lloc que té 31 anys, la seva alçada màxima 100 metres, es veu des de molt lluny i té...
0: Què busquem avui, Eric?
3: Jo crec que des de la primera pista ho sé, perquè clar, no ho he anat a sobrar tampoc.
0: Pues ja estàs anant, sí, però digues, és igual.
3: És PortAventura?
0: Germán, és PortAventura?
2: És PortAventura! Sí, senyor!
0: Molt bé. Molt bé. Eric, perfecte, és PortAventura. T'endús un àpat a Cal Tallet per dues persones. Que el gaudeixis i, sobretot, no pengis, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Eric. Adéu-siau.
3: Adéu.
0: PortAventura buscàvem avui, evidentment, amb poca broma, 3,7 milions de persones que hi van passar l'any passat. Vull dir que hi ha una mica de gent a PortAventura i avui el gran Germán li dedica aquesta cançó a, en fi, un tòtem de Catalunya.
2: PortAventura!
0: PortAventura. Vinga, foli.

0: sou molt genial. És per aventures.
1: Per aventures. Sí, senyor Germán, bravo, bravo, bravo. Bravo, Germán, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, enhorabona, enhorabona, està molt bé. Està molt bé. Germán, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies. I prepareu-vos la setmana que ve.
2: El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. Amb Carles Pérez. Andorra.
3: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike World, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes els caps de setmana i festius.
3: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb Internet Protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa Internet Protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
2: Ivan Herzog.

0: Flashback, on neixen els èxits. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Al matí, la mare que el va parir.
2: No puc evitar.

0: Coti per Coti, des del matí la mare que el va parir, a només 10 minuts de les 9 d'aquest preciós matí de dimecres. Deixeu-me saludar l'Aida. Aida, hola.
1: Hola.
0: Hola, hola, com estàs? Què tal?
1: Pues mira, m'acabes de pillar que estava deixant el nen a la guarda.
0: Vale, vale, 28 anys fas avui, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Mira, et truquem de part del Jaime, que diu que sempre escoltes, que aquesta trucada et farà molta il·lusió. Diu que ets una supermare, que tots junts, tots tres, podeu amb tot i que t'estima moltíssim. Què et sembla, Aida?
1: Ai, que bonic. Gràcies.
0: Quina passada. Escolta, que tinguis un gran dia.
1: Gràcies, moltes gràcies. Igualment.
0: Adéu, Aida.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Bueno, i ara arriba el moment de... Us ho he dit, que acabaríem aquesta hora, bueno, abans de l'home acabarà, evidentment, amb els amics de Cafès Pont. Cafès Pont, que tens... Jo, Oriol, no sé per què no tens micròfon.
2: No, ho vaig dir a tècnica i de moment...
0: Han passat no de la teva cara, però a sac.
2: Fa una setmana i pico que ho vaig dir. Potser dient-ho per antena servirà millor.
0: Sí. Casa, sí.
2: Aviam si ui, arriba.
0: Bé, en qualsevol cas ja has recuperat el micròfon.
2: Sí, sí.
0: El que anem a regalar ara és un lot de cafè, de cafès Pont. Dolç i cremós des de Brasil, elegant i aromàtic des de Colòmbia, intens des de Guatemala, vull dir, tot tipus de cafè. Són tres maneres de viatjar a través del cafè amb les Collections Origins, la nova col·lecció premium de cafès Pont, perquè també podem prendre bon cafè a casa. A vegades sempre recorrem als bars i tal, però a casa podem tenir un excel·lent cafè amb
3: claro,
0: cafès Pont.
3: Los dos solos,
0: clar.
3: Vestidos solo por el humo del café.
0: Bueno, por ejemplo. Mm. Sí, sí, és un, el cafè és
3: no
0: un tema íntim.
3: El hum del Marc no l'he entendido.
4: No, perquè el cafè és bo.
3: Però tu no estàs invitado, eh?
4: Ah,
3: no.
4: Com? Sí. Ai, jo pensava que era una cosa de tres.
3: Estava hablando con Carlos, perdona. Continua con lo de Madagascar.
0: Ah, sí, deixa'm dir. Collection Origins és la nova col·lecció premium de cafès d'origen de Cafès Pont. Cafès Pont és una empresa local, ja la coneixeu. Tres varietats 100% en gra aràbica. La gamma neix amb la idea d'apropar el cafè de qualitat a casa. I avui, el que us deia, ho regalem. Un pack de cafè varietat Brasil Cerrado.
3: Oh, los brasileños me encantan.
0: Perfil equilibrat, dolç, cremós i acidesa molt suau, notes de cacau, caramel i fruits secs. El que heu de fer és enviar-nos notes de veu i ens dieu anècdotes que us hagin passat a l'oficina davant de la màquina del cafè.
4: Oh,
0: és, vale? És així de fàcil. Envieu-les al 628-414-029. Envieu-les ja, 628-414-029. Entre totes les notes que rebem ara mateix, però ja ara mateix,
4: ara
0: sortegem un lot de cafès Pont varietat Brasil Cerrado. Mentrestant, escoltarem la nova cançó de la Miley. Es diu Bass Persuades. Vinga!

0: teniu la cançó de Tens algo a les dents, eh? Com podeu sentir. Tens algo a les dents, tens algo a les dents. Doncs això, gran cançó de Miley.
1: Idea de l'Ona, eh?
0: Sí, senyor. Ona Jové, bravo, eh? Per la teva idea. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Són les paraules, no, però...
0: Bravo. De seguida, l'home que brava. Abans, alguns missatges de Cafè Espon, anècdotes davant de la màquina del cafè. A veure què diu la gent.
2: També ens va passar davant d'una màquina d'aquestes de cafè de l'hospital, que és que vam posar els diners i no ens va sortir el cafè. I, bueno, vam començar a donar cops, primer suau, després ja emprenyats, perquè volíem el cafè.
1: Calma,
2: i, bueno, es va posar en marxa. Si de repente agafa i comencem a sentir sol, clinc, clinc, clinc, clinc, clinc, doncs va buidar tot el que tenia de monedes insertades, les va... escopir totes, i ens va sortir el cafè gratuït per durant un mes i mig.
3: Increïble.
2: I totes les monedes, evidentment, ens les vam quedar.
0: Increïble! Hòstia. Com un escurabutxaques com guanyes, eh? Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac.
1: Però bo! Però les dues coses, li surten tots els diners i, a més, cafè gratis durant un mes.
0: No, clar. No, bueno, per amb els diners...
1: Mira, això és molt millor que qualsevol lot que et puguem regalar.
0: No, totalment, totalment. Total. Bueno, i com que aquesta ja té cafè gratis, anem a per una altra nota de veu, que serà la que s'emporti el cafè.
4: Pues mira, l'anècdota del cafè que a mi em va passar va ser un cop... no era ben bé davant d'una màquina de cafè, vaig a l'aeroport, havia d'agafar un vol, i vaig demanar un cafè amb llet, me'l van ficar amb un got d'aquests llargs,
0: sí.
4: I a l'agafar la safata me'l vaig tirar tot per sobre.
0: Ai,
4: doncs, evidentment,
0: ai,
4: vaig anar amb el cafè amb llet, merder. Tot el vol, tots els pantalons i la brusa, tot atacada.
0: Hosti, clar, tot el vol, clar, és que no et vols canviar, quina putada! No. Bueno, doncs per compensar un lot de cafè es pon per aquesta noia que, no sé si sabem el nom,
5: sí.
0: És la...
5: Esther.
0: Esther, enhorabona! Bravo. Un aplaudiment per l'Esther. Bravo per tu.
6: Descobreix una nova manera de gaudir del cafè d'origen a casa amb Collection Origins, la col·lecció premium de cafè Espon. Tres cafès 100% aràbiga en gra. Brasil Cerrado, Colòmbia Huila i Guatemala Huehuetenango. Tres orígens, tres personalitats. Una mateixa passió pel bon cafè. Collection Origins de cafè Espon t'ha ofert aquesta secció.
7: Al matí, la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: I ara cap a la Terrassa. Hola, Marc.
8: Hola, hola.
0: Amb el megàfon estàs a punt?
8: A puntíssim.
0: Doncs L'home que brama, quan vulguis.
8: Catalunya! Torna a pujar l'edat a la que els joves marxen de casa. La mitjana de l'estat espanyol és que els joves s'independitzen als 30 anys. Mentrestant, els joves europeus s'independitzen als 26. Però és normal, perquè la mitjana d'Espanya la disparem als catalans, que portem intentant independitzar-nos des del 1714. De manera...
0: Ja tens raó, ja. Gràcies, Marc.
8: Apa, va.
7: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
9: 96.0. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
10: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
9: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
10: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
9: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
13: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
14: Flashback.
9: Ràdio Flashback.
7: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Flashback.
3: Eixiran. Càmera.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Flashback.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació de les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
3: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
4: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
0: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
5: Flashback.

0: aquesta cançó genial, Agel, amb Imael Angel i la veu d'una mítica, tots recordem aquell Believe de finals dels anys 90, entre moltes altres. Ultranaté, ni més ni menys, són les 9 i 5 minuts. Benvingudes i benvinguts al matí, la mare que el va parir, i avui també ho regalarem, sí, pels que tingueu gossos, sí, sí, un lot de, escolta, de pinsos Picard Select Dog Grain Free.
1: Poca broma, sí, sí. Eh?
0: Un kit complet pel vostre pelut amb accessoris i aquest sac de pinso. És la nova gamma sense cereals i amb fins a un 30% de carn fresca. Estigueu atents, per tant, al matí la mare que el va parir, els que tingueu mascotes, bàsicament gossos, perquè un lot de Picard Select, nutrició i benestar a cada passa, que és aquest el seu eslògan, serà vostre. Però abans de tot això, la secció de com va morir? Aquesta és la pregunta que ens fem. Marc, avui què ens portes?
1: Avui una història que l'he titulada L'espia que va posar la pota al carrer equivocat. D'acord?
0: D'acord. Ah, carai.
1: A veure si sabeu de què va, a veure com es mor. Avui història d'espia. Som al 1966, en plena Guerra Freda, ja sabeu, als Estats Units contra la URSS. Ara mateix som a la seu central de la CIA, el Servei d'Intel·ligència Nord-Americà, un dels llocs més inaccessibles del món. En aquest instant estan acabant de preparar un projecte completament secret. Només les ments més privilegiades coneixen què està passant allà dins. Ai. Han estat anys, molts anys, preparant l'espia definitiu. Per començar, li han implantat un micròfon a l'orella perquè pugui captar les converses.
0: A dins l'orella,
1: sí, sí,
0: eh? No es veu.
1: A la base del crani i porta un transmissor de ràdio per poder-les enviar.
0: Flipa.
1: A l'abdomen, una bateria per fer-ho funcionar tot, i per enviar tota aquesta informació els feia falta trobar un lloc per posar-hi l'antena.
0: Clar.
1: I la part del cos escollida precisament ha estat la cua de l'espia.
2: No.
1: L'espia en qüestió és un gat.
0: Ah, carai!
1: És el Kitty.
3: M'estàs espantant, eh?
1: Sí, eh? Tenint una antena allà baix, bueno, no.
3: Dic, no sé què cobra, però no compensa.
1: No, no gaire. El Kitty és un gat del carrer que s'ha convertit en l'esperança de l'exèrcit dels Estats Units. Saben que si es coneix la seva existència, els soviètics el voldran liquidar com sigui. Però abans d'enviar-lo en territori enemic, amb bon criteri han decidit robar-lo. Han invertit molts milions de dòlars en idear el projecte i operar el gat, però la cosa no acaba d'anar tot bé al principi. La primera prova que fan, el gat no es dedica a captar cap conversa, sinó a tombar tots els cubells d'escombraries, rebentar les bosses i menjar-s'ho tot.
0: És que és un gat,
2: és el que ha de fer.
1: Com que el Kitty és un gat molt golafre, el tornen a operar una altra vegada per treure-li la sensació de gana. Li fan una operació a l'estómac i així poden domesticar-lo millor. Ara sí, ha arribat el gran dia. Hi ha un gran dispositiu de la CIA muntat per fer la primera prova real amb el Kitty, el gat que té una antena a la cua, recordem. La idea és alliberar-lo en un parc i que s'acosti a escoltar les converses de les persones que són als bancs.
4: Vamos, vale. Kitty, vamos.
1: D'acord?
4: Vamos, Kitty.
1: Us heu d'imaginar tota la parafernàlia que s'ha muntat.
0: Sí, sí. Però això és una prova, en principi.
1: Això és una prova i és una prova real, eh?
0: Ah, però real. O sigui, les converses dels bancs poden contenir alguna informació
1: interessant. Bueno, van a provar a veure què escolten,
0: vale, vale,
1: però...
0: Vale, vale.
4: Sí, sí, se puede entrenar un gato.
0: Sí, sí, sí, ho veiem.
1: Ja. El Kitty surt de dins la furgoneta de la CIA, tothom preparat.
0: Sí.
1: Micròfons, tot, sí, funciona. I ell surt convençut de la seva missió, però tal i com baixa el vehicle, un taxi l'atropella i el deixa
0: fer. No!
1: El gat ha costat més de 200 milions de dòlars.
0: Ullo!
1: Per tant, l'estic tàrter més car de la història. I així és com es va acabar l'operació Acoustic Kitty, que va portar 10 anys de l'exèrcit nord-americà a fer tot això amb un gat que va morir als 10 segons d'estar al carrer.
0: Perquè l'atropelli un cotxe.
2: I aquell taxista?
3: No podien tallar el trànsit i ho fan per una manifestació de Vox. No ho poden fer.
1: No.
0: Bueno, aquesta ha estat la magnífica i...
2: Quin
0: greu. Sí, exacte. I trista alhora. Història del Kitty.
5: Cada dia quan es fa de dia, el matí la mare que el va parir. El flashback i amb Carles Pérez.

0: una sabrosa.
1: Al matí la mare que el va parir. Andorra
2: 96.0.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Hola, molt bon dia. Doncs ens trobem trànsit dins de la carretera general 1, avinguda Salou, en dos sentits de la marxa, i avinguda Tarragona en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Ràdio Flashback.
2: Andorra 96.0.
1: Ràdio Flashback.
2: Flashback.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del Matí i la Mare que el va parir.
2: El Matí i la Mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Perla, des del Lux, de la Rosalia. Bon dia, Caral.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. T'estem trucant en directe des del matí la mare que el va parir de Flashback, de part, mira, de l'Antònia, de la tieta i de tota la família.
1: Mare de Déu, molt bé.
0: Que em diuen que fas 40 anys, moltes felicitats, et diuen que tinguis...
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort en aquesta nova etapa de vida, que godeixis molt del teu nen de 3 anyets, que recordis que als 40 les dones esteu estupendes en tots els aspectes, vale, Caral?
1: Ah, estupendo, molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada ben forta.
1: Igualment, moltes
0: adeu,
1: gràcies.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu.
0: Amigues i amics, demà passat comença la Setmana del Llibre en Català. Podeu anar al Passeig Lluís Companys a Barcelona i gaudir de llibres, converses, recitals, concerts, activitats familiars, signatures i molt més. La Setmana del Llibre en Català, molt per veure, molt per viure i molt per llegir. Flashback, com que som emissora oficial, us regalarem, atenció, ara mateix, un lot de llibres en català tant per adults com per canalla. I ho farem de la següent manera. Us llegeixo la sinopsi d'un llibre i m'heu de dir quin llibre és. La primera persona que ho digui a través de WhatsApp, 628-414-029, s'endú aquest lot de llibres.
2: Vale.
0: El llibre del qual parlo narra les memòries de l'enginyer militar XXXX, que tampoc el diré per no donar pistes, durant la Guerra de Successió, una crònica èpica que culmina en el dramàtic setge de Barcelona el 1714.
2: Bueno, està fàcil.
0: De quin llibre... Un clàssic, ja. En català parlo. 628-414-029. 628-414-029. Ningú l'està encertant, això?
3: No.
0: Torno. Em donen més pistes. Narra les memòries de l'enginyer militar, ja ho diré, Martí Zubiria, durant la Guerra de Successió. Una crònica èpica que culmina en el dramàtic setge de Barcelona el 1714. De quin llibre parlo? De quin llibre parlo? D'un autor català. És un llibre en català i, a més, us diré que ha estat traduït a moltíssimes llengües. Perquè ha estat un best-seller.
2: Gairebé rècord, diria, si no m'equivoco.
0: Ja el tenim,
3: Ja el tenim,
0: Ja el tenim, vale, vale. Espero que no només sigui una resposta.
3: No, ara ja fa molta gent, ara ja.
0: Perfecte, bueno. De quin llibre parlàvem?
3: De Victus.
0: Victus! Victus, del Sánchez Piñol, així que... bueno, ho heu encertat. La primera persona que ho ha fet és...
3: La Blanca.
0: Blanca, enhorabona, t'endús un pack de llibres en català tant per adults com per canalla i, a més, una bossa de tela per portar-los.
2: Mira que fàcil.
0: Que està molt bé.
4: El matí i la mare que el va parir.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil?
6: Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra.
5: Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Flashback Andorra.
8: Flashback.
7: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Flashback.
3: Bon dia, són 9:45. Pablo Llarena ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i de Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El magistrat argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici i, a més, que el Tribunal Constitucional encara no s'hi ha pronunciat. D'altra banda, en ple debat sobre els riscos del desenvolupament de la intel·ligència artificial, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha alertat que han rebut un ciberatac executat per un agent d'intel·ligència artificial, explicant que la tecnologia va ser capaç d'actuar de forma autònoma, buscant errors i aconseguint així entrar al sistema. I un nou robatori de cable de coure a l'estació de França de Barcelona provoca afectacions a la línia R2 Sud. Aquest ja és el sisè registrat en aquest punt en 10 dies. De fet, durant el mes de setembre, la xarxa de Rodalies ha patit 8 robatoris de coure amb incidència al servei. Aquest nou furt a l'estació de França alerta la freqüència de pas de l'R2 Sud amb dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i la mateixa estació de França. Els esports. Victòria in extremis del Real Madrid per 2-3 davant l'Elx. El gol de Carlos Espí a les acaballes del partit va salvar el marcador. Un partit també marcat per la polèmica amb l'acte de desobediència inesperat d'Mbappé, Vinícius i Konaté en la mostra de suport a Ceuta. L'Espanyol, per la seva banda, no va poder amb el Rayo Vallecano i va perdre per 2-1. I avui el Barça juga contra el Racing de Santander a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
4: Gràcies, Paula.
5: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
4: Ja.
5: Sí?
4: És així.
5: De debò?
4: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Més a Flashback, només...

0: estat, evidentment, una de les cançons de l'estiu amb Shakira i Burna Boy. Dai, dai. A 4:05 de 10 del matí. Al matí, la mare que el va parir, anem a tirar el temps enrere. Vinga.
1: Al matí, la mare que el va parir. El flashback. El flashback. De flashback.
0: Com sempre, us donaré unes pistes si vosaltres heu d'encertar... vosaltres, que esteu aquí a l'estudi, heu d'encertar a quin any anem avui. Primera pista.
2: En este momento se cumple una hora de este fuego que comenzaba en la catedral de Notre Dame.
3: Ah, ah, sí.
4: Oh, això no fa gaire.
3: No.
4: Això és...
3: Ja el sé.
4: 2012?
3: No.
5: Més tard.
3: No, més tard.
5: 2016 o així.
3: Una mica més tard.
0: Una altra pista.
6: 17 de novembre de... El mundo sigue su ritmo mientras en Wuhan un hombre es ingresado con una neumonía desconocida.
5: 2020
7: o 19. No hay ninguna duda.
5: 2020.
7: No hay ninguna duda.
5: 2019.
0: 2019.
7: Hombre. 2019. El nombre del virus.
0: Sí, señor. Molt bé, per què anem al 2019? Doncs anem al 2019 perquè...
8: Què passa?
0: Avui hagués estat... T'agrada, eh, aquesta?
8: Aquesta?
0: Bueno, aquesta és més antiga, però la versió que vam posar flashback és del 2019.
8: De sumar-ho!
0: T'agrada, aquesta.
8: Ja estem al 2019, la secció del Pérez.
0: Mira...
8: Flashback de flashback!
0: Anem al 2019 perquè el 2019 va morir... Camilo VI, que avui hagués sigut el seu aniversari. Bé, doncs ha sigut l'excusa per anar al 2019. Com sempre. Bé, deixem aquesta que molt amunt.
8: Ara, ara.
9: Baby, si és morir de amor.
8: És música d'anar sortint de la discoteca.
0: Sí, una mica sí.
8: Obrim les llums, veus la cara del troll amb què estaves parlant?
5: Que fora.
8: Sí, sí. Vámonos pa casa.
0: Anem amb 5 cançons de la llista. Cinc cançons de la llista flashback el 2019 que l'he, com sempre, ordenat segons el meu criteri.
3: Va, va, va, va.
0: Segons el meu criteri. En el top 5, potser no us en recordareu, però vam fer triomfar, i dic vam fer triomfar perquè va triomfar, crec que només aquí a Flashback, un grup francès que es deia Trois Cafés Gourmands. Us en recordeu d'això?

0: atenció, que va ser una cançó demanadíssima a Flashback.
1: És molt xula, eh?
0: És una cançó francesa que a França va fer ben poca cosa i aquí ho va patar.
1: Sí, sembla que la música francesa només puguin ser balades així mones, sí, com de princesa, exacte, i no, no, eh?
2: Però quan dius aquí, dius Flashback, eh?
0: A Flashback.
2: Va ser una cosa exclusiva.
0: Bueno, a Catalunya, però la porta d'entrada va ser Flashback, és a dir, bueno, la vam posar jefe... nosaltres perquè el jefe és francès.
2: El francès, clar, i va... ell deu entendre el que diu.
0: Exacte. Atenció, posició número 4. No sé si recordeu a Pedro Capó i Farruko.
3: Ah, no,

ja la coneixeu. Posició número 2. Potser no la recordàveu. Ai. A mi m'encanta, per mi és la... Ho diré, la millor cançó que han fet els Clean Bandit. Es van unir amb Luis Fonsi per fer una cançó extraordinària que va sortir aquell 2019 que es deia Baby. Escolteu això.

cançó de Clean Bandit dels anglesos amb Luis Fonsi i Marina, que es diu Baby, aquesta cançó. I el top 1 d'aquell 2019, evidentment, hi he col·locat això. Escriurem

0: Per mi és el millor que ha fet mai Miqui Núñez. És una cançó èpica, és una cançó espectacular i que toca moltíssim, i per mi és el millor que va sonar Flashback aquell 2019.
1: Pell de gallina, eh?
2: Això i les campanades, el millor que ha fet.
0: Sí, sí, no. Les canes, no? Sí, sí. Anem amb la cançó d'aquell 2019, que no és Flashback.
1: El bonus track, eh?
0: Sí, bueno, hi havia una guerra, entre cometes, eh? Entre Ana Guerra i Aitana, per veure qui seria la, una de les triomfadores. Finalment sembla que la resposta està clara.
1: Com ha anat al final, això?
0: Però van triomfar les dues aquell 2019 amb aquesta cançó que es diu Lo Malo. Era un xico malo.

0: hora. Ya no quiero rosas.
1: Com t'agrada, Ona, aquesta cançó,
2: home,
1: eh?
2: Home, guapa moltíssim.
3: Sí, sí, sí.
2: Pensa que era adolescent, jo, el 2019.
4: Si ho ets ara.
1: Tu n'has fet el 2019, quants anys tenia?
5: 19, jo sóc fàcil.
1: Ah, bueno, clar, sí. 19 anyets, què recordes dels teus 19 anys?
5: Jo no, molt, recordo molt aquest Lo Malo, escriurem moltíssim, que després escriurem va acabar sent com l'himne de la pandèmia, perquè era l'any següent.
1: També és veritat.
5: Sí.
1: Bueno, doncs aquí teniu aquest 2019. Bon any, eh? A mi m'agrada. Bon any musical.
3: Buenísimo, mucho trabajo.
1: Us venia una sobrecatela, eh, doctor?
3: Sí, lo llevamos como pudimos.
1: Ya.

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador prèmium de Catalunya. Andorra. 96.0.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
4: Què tal?
5: Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bona tarda.
6: Bona nit.
5: Arriba el moment
6: de les cançons.
5: Posa'm en marxa.
0: De dilluns a divendres a les 6, al matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. A les 11 del matí, només èxits, amb Jordi Blanc

0: Tranqui, calla.
1: Picaflaues, eh? Aquí teniu a la fresca des del matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom, eh? Estarem fins les 11 amb vosaltres. De seguida, aquí 6 minuts, l'informatiu de la Paula Montes. Ens actualitzem, però abans fem una cosa. Si de cas fem l'informatiu que ens hem inventat nosaltres, que són notícies que no són reals, perquè són inventades, però fan més gràcia. Les fake news del matí, la mare que el va parir. Aquí les teniu, per vosaltres. Gaudiu-les.
2: Les fake news del matí, la mare que el va parir.
1: Doncs quan vulguis, Marc.
3: Gràcies, Carles. Dos de cada tres nens a Catalunya han necessitat atenció mèdica després d'aquest inici de curs.
4: Totes les criatures presentaven el mateix quadre clínic: marejos, ansietat, hiperventilació, palpitacions i fins i tot desmais. Tot plegat es deu a quan van estudiar els dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. Fins ara ells pensaven que els dies eren dilluns, dimarts, vaga, vaga i vaga.
3: No, la Generalitat fa marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà, finalment, 2.600 milions d'euros.
4: El govern de Salvador Illa diu que tot plegat ha estat d'un malentès i que amb només 200 milions en tindran prou per combatre la calor extrema a les aules. Finalment, es veu que els 2.600 no eren els milions d'euros, sinó els graus, els que arriben a algunes de les aules.
3: La Generalitat torna a fer marxa enrere. Climatitzar totes les escoles de Catalunya no costarà ni tan sols 200 milions d'euros.
1: Vaja.
4: Simplement deixaran que Salvador Illa es passegi una estona per la classe i deixarà bastant fred a tothom. No, no, no.
3: Més educació encara. La consellera d'Educació revoluciona les proves PISA després dels pitjors resultats de la història.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha volgut calmar els ànims i assegura que ja té la solució. A partir d'ara, les proves PISA es faran a distància. Cada alumne des de casa seva i les proves es diran Telepisa, que és on acabaran treballant tots els alumnes, segurament.
3: Elon Musk està d'acord amb aturar de forma immediata l'evolució de la intel·ligència artificial.
4: Elon Musk diu que ara sí que la IA és realment intel·ligent. Ho ha pogut comprovar ell mateix quan ha preguntat a un dels últims models experimentals si era una bona idea comprar-se un Tesla. I la IA li ha contestat que ni de punyetera conya.
3: Salta la sorpresa del Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid. Ningú s'esperava el nom dels guanyadors.
4: I és que la guanyadora del Gran Premi de Madrid ha estat Isabel Díaz Ayuso, seguit de Florentino Pérez, i el tercer és el germà de l'Ayuso, que sempre acaba sortint.
3: I acabem amb aquestes. Apple presenta el seu nou iPhone, l'iPhone Duo, el primer mòbil plegable de la marca de la poma.
4: Es tracta d'un mòbil que es pot obrir com una tablet i doblegar-lo per la meitat. El terminal més barat costarà 2.400 euros i el més car al voltant dels 4.000 euros.
1: Vinga.
4: Aquest preu està completament justificat perquè quan veus el que costa, tu també quedes doblegat per la meitat.
2: Al matí. I la mare que el va parir. I la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
5: 96.0.
6: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
2: Assegur, sempre al teu costat. Flashback. I sonen totes.

0: sona Flashback és un èxit.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0
1: Flashback.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els comuns volen que els agents de circulació ja puguin utilitzar les càmeres de videovigilància durant la temporada d'hivern i han fixat l'1 de desembre com a termini perquè hi hagi la cobertura legal necessària. Paral·lelament, les corporacions treballaran en l'aprovació dels seus reglaments a l'espera que la Comissió Nacional de Videovigilància s'hi pronunciï i que el govern impulsi, si escau, les modificacions legislatives pertinents. Després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir a Andorra la Vella, els representants comunals admetien que la fixació d'aquesta data també pretén pressionar el Ministeri de l'Interior per agilitzar tot el procés. Destacar que la policia ha signat un memoràndum d'entesa que permet connectar el Principat amb Siena, la xarxa d'intercanvi d'informació de l'Europol. Aquesta incorporació ha de permetre al cos policial andorrà compartir informació criminal de manera directa i segura amb l'Europol i amb els seus socis europeus internacionals. A nivell de govern, s'ha aprovat en sessió extraordinària del Consell de Ministres el projecte de llei que ha de donar cobertura a la rebaixa extraordinària de 10 cèntims per litre de gasoil acordada pels distribuïdors per al mes de setembre. La reducció s'aplica des del 1 de setembre, però requeria una modificació legislativa que està previst que es validi dijous al Consell. L'executiu calcula que la mesura tindrà un impacte de 631.000 euros en la recaptació dels impostos especials. I el govern preveu tenir preparat en poques setmanes el concurs públic per construir una nova residència sociosanitària a la Cortinada, a Ordino. El terreny on s'ha d'ubicar l'equipament ja està seleccionat, tot i que la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, no n'ha concretat la localització. Encara s'ha de determinar el model per desenvolupar el projecte amb opcions que inclouen la construcció directa per part de l'executiu o una concessió dins d'una fórmula público-privada. El futur edifici haurà d'incorporar també pisos tutelats seguint el model dels que es fan a Sant Julià de Lòria. I ho dèiem ahir, Gran Valira Resorts ha acabat la temporada d'estiu amb un increment del 4% de visitants respecte de l'any passat en el conjunt de les estacions. La meteorologia favorable, amb menys episodis de precipitacions, ha contribuït a augmentar l'activitat a Gran Valira, Palaninsal i Ordino Arcalís. El balanç també destaca la resposta a les novetats incorporades aquest estiu i la consolidació de les propostes relacionades amb el turisme familiar, el ciclisme i les activitats de muntanya. Recordem que en el cas de Palaninsal continua obert els caps de setmana i festius fins al 12 d'octubre.
4: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: excel·lent cançó per començar l'última hora del matí, La mare que el va parir, en la qual us regalarem, atenció, lot de pinso pels vostres gossos, que està molt bé. Però també tenim regal per éssers humans, com per exemple la tassa del nostre programa. L'anem a regalar ara mateix, a través de la història que el Marc té preparada. Així que tots atents, que està plena de pistes. Qualsevol paraula que digui el Marc pot ser una pista, pot ser clau per encertar. Què busca avui el Marc? Qui busca avui el Marc?
1: Avui m'ha sortit una mica pujada de to. No sé si pujada, tens una sintonia així com...
0: També t'estàs adalmauajant, tu?
1: Sí, perquè hem tingut com ben bé 20 minuts per preparar-ho, però per si no, fiquem-la de sempre.
0: No, doncs, ja et perquè... poso... A veure què tinc aquí de sexy. Mira, sí, tinc una sintonia sexy. Vale. Estigueu atents, la primera persona que encerti de què parla avui el Marc o de qui parla s'endú la tassa del programa a través de WhatsApp. 628-414-029. La història d'avui... La història d'avui... És aquesta.
1: Ui, això m'agrada.
2: És massa, això.
1: Amb l'un al davant de l'altre, la suor estava assegurada. Les següents hores serien un intercanvi de crits, gemecs i desbufecs. Amb les mans sempre ocupades, el cos adoptaria posicions impossibles per satisfer les demandes de la situació. Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Els més bruts acabarien arrebossats de terra o de gespa, fins i tot. Tot en un rigorós silenci, només trencat pels aplaudiments finals. Ben bé que sabia tenir pilotes per poder-ho fer.
0: Crec que ja sé què és.
1: Què busquem avui?
0: El que passa no sé per què ho busquem. Pot ser que no ho sàpiga. Bé.
1: No, sí, jo crec que se't pot saber.
0: No sé, respostes incorrectes.
2: Mira, hi ha gent que ens diu a veure si és una samarreta.
1: No, en principi no.
2: Si bueno, és la...
1: La suor està assegurada, la samarreta, poder.
0: A veure, no. Què busquem avui, no?
1: Sí, què busquem avui?
2: Un boxejador, un partit, un futbolista, farmejar aura...
1: No, no.
2: Un aire condicionat...
1: Tampoc.
0: És una cosa concreta? Sí. És un nom propi o un nom comú?
1: Comú.
0: Val.
1: Sí. Bueno, no, depèn propi del que significa la cosa.
2: No, vol dir un nom de persona.
1: Ah, no, persona no.
0: Bueno, o
1: no.
0: Persona o lloc?
1: No.
0: No, vale.
1: No.
2: Tenim guanyador, eh?
1: Ei!
2: Sí.
1: Tu què tens al cap?
0: Jo tinc al cap, com a nom propi, tenia al cap Wimbledon.
1: No.
0: I com a nom comú, el tenis sobre gespa.
1: Tenis. El tenis.
0: El tenis.
1: Per què us quedem al tenis? Ho explico molt ràpidament, perquè hi ha dos tenistes, el Mika Brunold i el Reis da Silva, que han disputat la final d'un torneig a Àustria, que vindria a ser un torneig de la segona divisió del tenis, per tant, molt interessa, però ha estat una final històrica.
0: Bueno, perdona, però, escolta, la segona divisió del tenis ja és, eh?
3: Home, t'ho diràs.
0: És professional, és tenis professional.
1: Sí, home, que sí, perquè no estaríem parlant ara d'aquesta final.
0: No, ja ho sé.
1: Perquè tu coneixis el Mika Brunold i el Reis da Silva.
0: Per favor, clar que no.
1: Però ha estat una final històrica perquè han enfrontat per primera vegada els dos únics tenistes professionals que s'han declarat obertament homosexuals.
0: Ah.
1: I això ells diuen que ho volen fer palès perquè volen ser un referent per tothom. De fet, un d'ells va ser el primer que ho va dir i l'altre es va animar gràcies a ell.
0: Esclar.
1: Per tant, això està molt bé.
0: Doncs bravo per ells dos. Sí, senyor. El Mika...
1: El Mika Brunold i el Reis da Silva.
0: El Mika i el Reis. Molt bé. Que, per cert, qui va guanyar, ho sabem?
1: El Mika.
0: El Mika. Vale,
1: el Mika.
0: Vale, vale.
3: I mireu que el tenis és un esport que té coses molt curioses, eh? Més enllà de que compten malament, i ho sabeu, no? Que compten 15, 30...
2: Sí, sí.
0: 15, 30, 40...
3: I 40 en comptes de 45, es veu que això ve del rellotge.
0: Sí,
3: el primer quart, segon quart, però en comptes de dir 45, diuen 40, perquè jo crec que...
0: Jo crec que és més curt. 40 que 45, no?
3: Exacte, vull dir que simplement ho han escurçat.
1: Però cal tan poc.
3: O sigui, és que és raríssim.
1: No cal.
2: Però, no tenim temps.
3: I per mi la cosa més rara que té el tenis és que és l'únic esport que la pilota és peluda.
1: És veritat!
0: I el pàdel, eh?
3: Bueno, perquè agafa la pilota de
0: tenis.
2: És l'altre tenis.
3: He estat intentant buscar una explicació i no està gaire clar, perquè en principi el pèl li dona més aviat, a part de que controles millor, però tu també t'interessa controlar la pilota al futbol i al bàsquet.
1: Sí, no és peluda.
3: El tema és frenar la pilota. Es veu que la intenció és frenar, perquè en el tenis, com que li foten unes gardeles de 200 km per hora i el camp és relativament curt, perquè tu estàs sol allà i perquè això ve del segle XIX, doncs, si fos com el golf, la pilota s'aniria ja no a la grada, sinó a tres pistes més cap allà.
0: És veritat.
3: I el pèl, d'alguna manera, la frena. En principi, la cosa ve d'aquí.
0: Vale.
3: Si tinguéssim pèl a les pilotes de futbol,
0: més frenada,
3: no arribaríem a l'àrea mai.
0: Seria molt bonic, eh?
3: Com un coco gegant, i allò no hi hauria qui ho mogués.
1: Aquelles pilotes de platja que xutes i torna cap a tu.
0: Sí,
3: no?
0: sí.
3: No existeix cap altra pilota amb pèl, més enllà de la del badminton, que allò no és ni una pilota.
0: Es diu volant, diria, allò del badminton.
1: És allò.
0: És dels indis, no?
1: Hi ha com unes plomes allà.
3: No li diguis pilota, allò.
0: Qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir?
2: L'Helena.
0: Molt bé, doncs, Helena, escolta, que la gaudeixis molt, que hi puguis beure bon te.
1: Sí.
0: O cafè, o colacao, o llet, o cacaulat, o llet nostra, o camió.

0: El matí i la mare que el va parir. El despertador premium de Catalunya. Andorra.
1: 96.0.
2: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
1: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
6: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
0: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
9: Gol!
0: I el tarreu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació Tornada. Arrenca la nova temporada.

0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
2: I la mare que el va parir.
3: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
4: Jo crec que sí.
3: Què és?
4: No ho sé exactament, però me suena
3: a Borinot. Una pista.
4: Un consolador?
3: No, per favor.
0: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir.

0: Mr. Know It All amb Teddy Swims, al matí la mare que el va parir, Radio Flashback. Hola, Laura.
1: Hola.
0: I per molts anys, eh?
1: Gràcies.
0: Que et felicita tota la família, tota la família. Et vol dir des d'aquí, des de la ràdio, des de Radio Flashback, que moltes, moltes felicitats. Per molts anys, Laura, sobretot el Jordi, vale?
1: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia, Laura. Bon aniversari.
1: Gràcies.
0: Adéu, maca.
1: Adéu.
0: La web de flashback.cat és on heu de recórrer si voleu encarregar trucades aquí al matí i la mare que el va parir, les nostres mítiques trucades despertador, o no tan despertador ja, quan són gairebé quarts d'onze. Bé, que sabeu que la gent de Parlem són diferents. Són diferents. Què té de diferent l'última campanya de Parlem? Un dels nostres, Marc Caçador, parla de qui és, d'on ve, de la importància de mantenir les arrels, una manera de fer molt Parlem Telecom, proximitat, autenticitat i compromís amb la gent d'aquí. Operadora millor valorada de l'Estat, 4 anys consecutius, segons l'OCU. Poca broma. Descobreix un dels nostres a parlem.com. Parlem.com. La d'aquí, la catalana. I parlant de catalanitat, Joan de Usai, Mamaduixa, en Papi, posa-la al disc. Peus.

teniu Ed Sheeran amb aquesta cançó que coneixeu perfectament i que es diu Sapphire. 2:15, doncs, escolteu el matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. I ara sí, és el moment, atenció, a mans dels gossos. Aquesta setmana, al matí la mare que el va parir, tenim concurs amb un premi molt animal. De Picard Select Dog Grain Free. Podeu guanyar un kit complet al vostre pelut amb accessoris i un sac de Picard Select Dog Grain Free, la nova gamma sense cereals i amb fins a un 30% de carn fresca. Us faig una pregunta. La pregunta dels gossos d'avui és la següent. Quina d'aquestes races acostuma a aparèixer entre les considerades més intel·ligents pel que fa a obediència i aprenentatge? A, Bulldog anglès. B, Basset Hound. O C, Border Collie. Ja podeu respondre al 628-414-029. La primera persona que ho faci de manera encertada, que ja la tinc aquí, és la guanyadora. Vinga, ja tinc guanyador, perquè sou molt ràpids, eh? Sou molt ràpids. Mira, el guanyador o guanyadora m'està escrivint el nom ara mateix en directe, que ha encertat la resposta, és la Isabel. Per tant, Isabel, t'endús aquest lot pel teu pelut o per la teva peluda, que tu vulguis. I, evidentment, la resposta era el Border Collie. Border Collie, que serien aquests gossos, no un gos d'atura, però és un Border Collie, són dues races diferents, però també es fan servir, doncs, per controlar els ramats de cabres, d'ovelles, etc, etc. Són molt, molt intel·ligents. Border Collies. Sí, senyor. Isabel, t'endús un lot de Picard Select Dog Grain Free. Bueno, i parlant del tema, la nova de Cat Sai es diu Animal. Bon dia.

0: your husband is coming.
1: És Rey i la mítica ja Where is my husband, sonant des del matí la mare que el va parir. Ara mateix entreu a la web o a l'app de Flashbacks, ja trobareu penjats els millors moments d'avui, del matí la mare que el va parir.
2: Avui, al matí la mare que el va parir.
3: Xambala, Furious, Bacu i també el Diablo. Pots anar amb cotxe, amb bus i també amb el Paco. Brutal. Por aventures, algo brutal.

0: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
1: Doncs sí, senyor, avui ha sigut dia del Gran Germán, com heu sentit, entre moltes altres coses. Aquesta cançó es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Aquí tenim Joe, aquesta cançó es diu End of Beginning i sona des del matí, i la mare que el va parir. Per anar tancant el programa, com sempre, el tancarem al carrer amb la imatge del dia. L'ha anat a buscar la Najet. Najet, hola.
1: Hola, bon dia.
0: A veure,
1: ja
0: has trobat.
1: Aquí al carrer amb la Rosa. Bon dia, Rosa.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Passejant per aquí a la Rambla?
2: Passejant, fent una mica d'exercici.
1: Molt bé. El plan d'avui és l'exercici?
2: Bueno, el plan d'avui és...
0: sobreviure.
2: Sí, exercici, entre altres coses.
1: Molt bé, fantàstic. A veure si em deixes anar a buscar el teu telèfon mòbil, que l'hem trobat, perquè em deia, no sé si el trobaré, a veure si me l'he deixat o no, sí que el tenim.
0: Sí, però això està bé, perquè no li importa gaire.
1: L'última foto que tens a la galeria, anem a buscar-la.
0: Oi, oi, oi.
2: Mira, l'última foto la vaig fer ahir, que és un plumbago que vaig comprar.
3: Plumbago?
1: Anem a explicar què és un plumbago, perquè potser sona una mica estrany.
2: Mira, un plumbago és una planta que li diuen el gerani blau, perquè fa una flor semblant al gerani, però que és de color blau.
1: És així un blau lilós, eh?
2: Exacte. El que passa és que el gerani no s'enreda i el plumbago sí. Vale?
1: Una feinada.
2: Sí.
1: I és nou, el plumbago?
2: Bueno, sí, sí, el vaig comprar ahir la tarda.
3: No sap què demanar.
2: A veure, el... la cosa d'aquest plumbago
0: sí.
2: És que és per posar en el balcó, que se'm han mort tots els geranis.
1: Ai, no.
2: I els plumbagos són molt forts.
1: Ah, aquests aguantaran.
2: Aguantaran.
1: Fantàstic, doncs molt bé. Jardinera, vas tu?
2: M'encanta la jardineria. I, bueno, si tornés a néixer, seria jardinera. Això sí, m'ho tindria que apuntar en algun lloc del cos quan em mori, perquè potser l'altra vida no me'n recordo. I torno a fer el mateix que feia ara, no?
1: Jardinera, que és més divertit.
3: I té nom de flor.
2: Exacte.
3: Sí, se li moren totes les plantes. Vols jardinera, però no...
2: Mira, veus?
1: Tot quadra.
2: Tot quadra.
1: Que tinguis un molt bon dia i rega el plumbago, eh?
2: Igualment.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Gràcies,
3: plumbago.
0: Sí, una mica sí. Najet, gràcies. Fins demà, que vagi
1: bé. Adéu, fins demà.
0: Mira, us convido una copa d'Aiza. Mira, hola, Jordi Plans, eh?
3: Necessito.
4: Hola, bon
0: dia. Ja que avui tens Barça, avui, sí. La jornada és llarga, avui, no?
4: Sí, m'emportaré a Zaguirre a l'estadi.
0: Vale. Bueno, a veure, tampoc
3: cal. No es pot, no, sembla,
4: acabi,
3: eh?
4: Però quan acabi. Però
3: no es pot. Ah, val. No, home, però... entrar alcohol a l'estadi no es pot.
0: Però el Jordi Plans sí.
3: Plans sí, val.
0: Us convidem una copeta de vermut i Zaguirre, el que vulgueu, eh? I a més, si entreu a bodegasizaguirre.com podreu anar a fer una visita als seus cellers, cosa que és fantàstica.
3: Molt bé.
0: Amb Izaguirre toquem el 2. Adéu, Marc, fins demà.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu, Oriol.
3: Adéu.
0: Adéu. Us ha parlat en Carles Feres, demà més a partir de les 6 del matí.
3: Aquesta hora, sí.
0: I recordeu que... sou tots molt macos! Adéu-siau.
5: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
6: Flashback. Són les 11.

0: El so de Ugel. Aquesta es diu Momento de Sant. Cançó indispensable per engegar un nou dimecres. De fet, l'hem posat en marxa ja des de les 6 en punt del matí. A les 11 i pràcticament 4 minuts d'aquest matí de dimecres. De seguida el so, per exemple, d'Anna Mena i de Lola Índigo, o, per exemple, atenció als Tallets des de Mataró.
1: Amb Jordi Plans.
0: Aquest estiu hem ballat a ritme d'això que es diu Era això, a Flashback. Benvinguts i bon dia.

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de preparar el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: Andorra. 96.0.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

Mena, Lola Índigo, aquesta es diu Patitoa, una cançó indispensable a la llista, que a més no para de pujar i que també ha passat pel nostre número 1. Parlant de números 1, aquest estiu hem ballat al ritme d'un munt de cançons i entre elles, a casa nostra, aquesta de banda Neon i de Buhos. Parlem d'això que es diu El Ventilador. Benvinguts i bon dimecres.

0: La veu d'Olivia Dean, aquesta es diu Mena i Nit. Atenció, perquè aquest proper divendres els companys al matí, la mare que el va parir, marxen al Nacional, al cor de Barcelona. Són quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista, on hi podreu trobar, doncs, una mica de tot, canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella... I, evidentment, també volem que vosaltres vingueu a degustar-ho. Si voleu venir a veure com fem al matí la mare que el paparia en directe, us heu d'apuntar al formulari que trobareu a la web i venir, doncs, a veure el programa i participar en el directe. I tindreu, atenció, un esmorzar de luxe amb nosaltres. Per tant, si voleu venir, heu d'entrar a flashback.cat. Veniu a gaudir al Nacional amb el matí la mare que el va parir.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Tot plegat aquest proper divendres. Al Nacional de Barcelona. De seguida, Chapel Round, Good Luck Day. Abans, Bruno Mars, això es diu On My Soul.

La veu dels Catarres també és protagonista a la nostra antena, ho fan amb aquesta que es diu Diumenge sense drama. Tot un èxit, també un ex número 1 de la nostra antena. La nostra llista podeu consultar-ho tot plegat entrant a flashback.cat i a l'apartat de la llista podeu votar qualsevol de les cançons que hi apareixen per fer que pugin o que baixin en funció de les vostres preferències. Aquesta és Ariana Grande.

0: estiu, també per ser la cançó del Mundial de Futbol d'aquest 2026. Ja en el seu dia ho va fer el 2010 amb el Waka Waka, i ara el Dai Dai també li ha funcionat, i en tots dos casos la mateixa selecció ha estat la que ha guanyat el campionat. Atenció, perquè el Barça, ja sabeu que el calendari no li dona treva i que després del partit contra el Llevant ja hem de preparar l'enfrontament d'aquest vespre contra el Racing de Santander. L'equip de Flick és líder i segueix comptant, evidentment, tots els seus partits per victòries. Avui a 2:15 del vespre torna la Lliga des de l'Spotify Camp Nou. El Barça Racing de Santander es viu al Bada Barça amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i també d'Estrella Damm.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I de seguida hi posem a Taylor Swift, abans, però, sopa de cabra. El Far del Sud, en aquesta versió del 2026.

Una més de la Taylor. Aquesta es diu Opalight. Arribarem pràcticament a les 12 en punt del migdia. Ho farem de la mà d'Alex Warren i aquests primers compassos que sonen de fons d'aquesta novetat que es diu Fever Dream, a Flashback.

0: La unió entre Another i 54 Ultra dona com a fruit aquesta que es diu Talk to You, la cançó que engega i posa en marxa aquesta nova hora d'èxits a l'antena de Flashback d'aquest dimecres 16 de setembre a les 12 i 4 minuts d'aquest matí, on precisament al llarg dels propers minuts hi posarem a Ginestà i a Nil Moliner, que per cert vam passar fa un parell de dies pel backstage. Podeu recuperar l'entrevista a través del nostre web, també a través de YouTube, els perfils oficials de Flashback. De seguida, Camila Cabello amb Ed Sheeran, Bam Bam.
1: Amb Jordi Blancs.
0: O també aquesta dels Amics de les Arts, els primers compassos de la cançó que ara mateix ocupa el primer lloc de la llista. És això que es diu Segurament t'estimo.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
6: Hola, Flashback.
5: Hola, què tal?
4: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
4: Va de Barça.
5: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
4: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
8: Flashback.
4: Andorra
2: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
9: Vol millorar la seva tarifa?
10: No.
9: Segur?
10: Sí.
9: Sí que la vol millorar.
10: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
9: On ets?
10: Aquí.
9: Aquí? Aquí on és?
10: Doncs aquí.
9: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
9: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta: quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
8: Escolto Flashback.
4: Flashback, l'emissora que sents.
2: Andorra.
8: Andorra.
2: Flashback. 96.0. Pues...

0: Més bon on vamos. És el que diu Bad Bunny, aquesta que es diu Nueva York a l'antena de Flashback. Atenció, perquè avui és dia de Barça, dia de va de Barça, perquè torna una nova jornada de Lliga. I és que el calendari no dona treva. Avui ens rep el Barça, rep el recinte de Santander. En aquest cas, l'Spotify Camp Nou, l'equip de Flick és líder i el que vol és seguir comptant els seus partits per victòries. De moment, tot el que hem jugat ho hem guanyat. I avui a 9:15 hi tornem des de l'Spotify Camp Nou. Des d'allà us saludarem doncs, 20 minuts abans per explicar-vos el que pugui passar damunt la gespa amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i d'Estrella Damm, tot plegat al Va de Barça.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida, Rihanna, anem a buscar una cançó del 2012, però abans entra a la llista, el 34, aquesta de Ginestar amb Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs?

Ja pràcticament no cal ni que us la presentem, aquesta, no? Ugeli Solto, la cançó del Salami, aquella que demaneu cada tarda al feedback. Jamaican Bam Bam. Quedarà enrere, dos quarts pràcticament d'una d'aquest migdia de dimecres. Arriba Olivia Rodrigo, que per cert, el proper 2027 visita Barcelona. Drop Dead.

0: En el seu dia, Damiano David va decidir fer un pas al costat i deixar, no de forma definitiva, sinó que per un temps, a Måneskin, la formació de la qual ell encapçalava la part melòdica. I no li ha anat pas malament en solitari. Born with a Broken Heart n'és un molt bon exemple. Atenció, perquè si us agrada viure la música en directe, us heu d'apuntar això, perquè Estrella d'Am celebra, atenció, els seus, 150 anys. 150 anys? 150 anys, Estrella d'Am, déu-n'hi-do, eh? Amb un cicle de concerts, doncs, diferents, de sales de casa nostra. El 20 de setembre, actuació, atenció, d'Am Macaco, a la sala Esgremi de Palma, a Mallorca. Apunta't al formulari que trobareu a flashback.cat i entreu al sorteig per guanyar aquesta entrada doble per anar a veure Macaco a Palma de Mallorca. Són els directes Estrella d'Am 150, celebris el que celebris, doncs que sàpigues que hi ha un concert per celebrar-ho esperant-te.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: De seguida, oques grasses, de seguida recuperem la gent que estimo, que per cert queda menys d'un mes perquè diguin adéu damunt dels escenaris, en aquest cas des de l'Olímpic de Barcelona. Aquest és Jason Derulo, mi chico.

És la pujada més forta a la llista. Es queda, en aquest cas, la casella número 12 i això es trasllada en que ha pujat 10 llocs respecte a la darrera actualització de la llista. Teddy Swims, Mr. Know It All, queda enrere 3 quarts tocats d'una del migdia. Justin Bieber, el següent en agafar el relleu. Això es diu Be Oriana Beat.

veu de Doctor Prats i aquesta que s'anomena Energia va ser la cançó del Grand Départ del Tour de França d'aquest any i és la darrera cançó que hem conegut d'aquesta formació de Terrassa. Arribarem a l'una en punt del migdia i ho farem acompanyats d'una novetat. Estem parlant del so de Chris de Sarandí, que a més entra a la llista amb això que es diu Good Old Days.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.
3: Flashback.
4: Yo, what's up, guys? This is Michel.
5: Hey, this is Ultra Nate.
6: And this is
4: Flashback.

0: Una altra producció d'Ugel que es converteix en l'èxit de la setmana i que, per tant, té aquest tracte de privilegi diferencial respecte a la resta de cançons que formen part de l'antena de Flashback. A la una i pràcticament 4 minuts de la tarda és un bon moment per incorporar-vos, si és que ara mateix acabeu de sintonitzar-nos. De seguida el so de Quevedo i Elvis Crespo, una cançó que no hem posat mai, que es diu La Graciosa. També Camila Cabello o Keep of Demon Hunters, que tampoc l'hem posat mai. Per tant, hora plena de novetats al llarg d'aquests propers 55 minuts mal comptats. De seguida, Miles Smith.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Abans, Flash i Ice Cream, 31 Fam i Les Cabres a l'estudi.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
2: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
4: En bàsquet, el Morabanc Andorra va finalitzar ahir la pretemporada sense haver aconseguit cap victòria després de perdre per 91 a 65 contra l'UCAM Múrcia en l'últim amistós disputat a Sant Javier. L'equip de Zantàbac va començar bé i va tancar el primer quart del partit per davant en el marcador, però va anar perdent força amb el pas dels minuts davant d'un rival més sòlid i encertat. Els tricolors afrontaran ara la preparació del debut de la Lliga ACB previst pel 26 de setembre contra el Montbus Obradoiro. Nayara Liñán rebrà un increment de 9.500 euros en la seva beca dins del nou cicle del programa Ara i passarà a percebre 15.000 euros. És l'augment més elevat entre els esportistes del programa i arriba després del bronze aconseguit als Jocs del Mediterrani de Taranto, on es va convertir en la primera esportista andorrana que puja al podi en aquesta competició. I mentrestant, el govern treballa amb la previsió d'augmentar subvencions destinades a les federacions esportives de cara a l'any que ve. Les entitats ja han preparat les seves peticions i el departament corresponent es troba ara en fase d'anàlisi. La voluntat és donar a conèixer abans que acabi l'any els conceptes que s'han reajustat i concretar com quedarà configurat el suport econòmic per al pròxim curs.
2: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
5: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
2: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0.

Quevedo, Elvis Crespo. És la cançó de La Graciosa. Passen 5 minuts d'un quart de dues del migdia. Échate pa'cá, que diu Elvis Crespo. Una més des de les Canàries. De seguida, Camila Cabello amb Havana. O, per exemple, el següent en desfilar, que és Bruno Mars. Aquí teniu els primers compassos d'una cançó que encapçala un disc espectacular del qual n'hem extret un parell de cançons. Una d'elles, aquesta, es diu I Just Mike, a Flashback.

0: K-pop Demon Hunters Golden. Aquesta va estar 4 setmanes, ni més ni menys, que al capdamunt de la llista. Per cert, que és dimecres i demà passat serem al Nacional, al cor de Barcelona, amb un matí la mare que el beberia en directe. Són 4 restaurants i 4 barres sota el mateix sostre modernista, on hi podrem trobar, doncs, canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella, tot plegat al Nacional. Si vols, pots venir a veure com fem al matí la mare que el beberia. I ho tens molt fàcil, t'has d'apuntar al formulari que trobaràs al web, venir a veure el programa, participar-hi i, a més a més, t'emportaràs un esmorzar de luxe amb nosaltres. Que no és que t'emportis a casa, que te'l donarem allà i podràs degustar-lo mentre fem el programa. Vine a gaudir del Nacional amb el matí la mare que el va parir aquest proper divendres.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: I de fons, una veu que des del 2005 hem escoltat a l'antena de Flashback. James Blunt, Tastes Like Summer. Hey,

I atenció, perquè caminem ja cap a dos quarts, cap a les dues en punt del migdia, no, dos quarts ja fa estona que els hem passat. I ho fem amb Olivia Rodrigo, que té nova cançó i que, a més, és una de les que no hi faltaran aquest proper mes de maig del 2027 a Barcelona, a l'Olímpic. Stupid Song, Olivia Rodrigo, a Flashback.

0: La veu de Sabrina Carpenter i aquesta que s'anomena Man Child, que ens apropa a les dues en punt del migdia. De seguida donem pas a la Paula Montes amb el flash informatiu i a partir de les dues s'incorporen Xavi Dalmau per acompanyar-vos fins a les 4 en punt de la tarda.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I joga de culdors amb Nil Moliner i aquesta que es diu Me Acuerdo de Ti.
2: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: Camí a la feina de tornar. Flashback.
1: Són les dues. Us parla Quim Barceló. La Unió Hotelera d'Andorra ha informat dels resultats del mes d'agost del 2026 amb una ocupació mitjana del 82,29%, una dada molt similar al 82,67% assolit durant el mateix període de l'any passat. La diferència és de només 0,38 punts percentuals i reflecteix l'estabilitat de l'activitat hotelera. A més, per segon any consecutiu, l'ocupació del mes d'agost se situa per sobre del 80%, uns registres que, segons l'entitat, no s'havien assolit en els històrics anteriors a la pandèmia de la Covid-19. Parlem de la futura modificació de la llei del sòl, que ampliarà els casos en què els comuns podran sol·licitar que les cessions obligatòries es facin mitjançant una aportació econòmica en lloc de terrenys, donant així més marge de decisió a les corporacions parroquials. El text també incorporarà qüestions relacionades amb el dret de tanteig i de retracte, les quotes de construcció i l'agilització dels procediments sancionadors. Encara està pendent de determinar si s'inclouran la figura dels projectes d'interès parroquial i la possibilitat de construir en terrenys que ja disposin de tots els serveis. Destacar que el Tribunal de Corts ha acordat l'extradició a França d'un transportista resident a Andorra reclamat per la justícia francesa per la seva presumpta vinculació amb una xarxa dedicada a la distribució de droga per Europa. La resolució respon a la petició presentada per França i difosa internacionalment a través de l'Interpol. I Andorra Telecom ha entregat 13 taulers oficials de joc de la World Robot Olympiad a 13 centres educatius del país. El lliurament s'ha fet després de la final nacional de la BRO 2026 a Andorra, que es va celebrar aquest cap de setmana passat. La iniciativa ha de permetre que les escoles disposin del mateix tipus de material que s'utilitza a les competicions de robòtica educativa i que el puguin incorporar com a eina d'aprenentatge a les aules.
0: Flashback. This is my station.
2: Freqüència d'èxits.
0: Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany, Encap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

Flashback. Flashback. Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: Andorra.
1: 96.0. Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
2: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
1: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
2: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
5: Qué rico, mi amor.

Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

nuestro latino badaloní, Juan Magamín, al costat de Omar Montes. I amb prou feina se l'entén en aquesta cançó. Això es diu Ayer la vi. Mira, parlant de duets. Joan Dausa, Mama Duixa, a Flashback, i Papi. Posa-la al disc, a Flashback.

Avui ja el tenim aquí, el vermut de Llucia Ferrer. Aperols Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer dissabte des de Madrid. Un vermut especial en un escenari únic a la terrassa de l'hotel Catalònia Gran Via, amb una ubicació millorable al centre de Madrid. Com a convidats, el tertulià madridista Alfredo Duro, l'Isma Juárez, reporter i guionista d'humor, i la periodista i presentadora Ainhoa Arbizu. Per venir de públic, vermut@flashback.cat, dissabte de 12 a 2. A Flashback, el vermut de Llucia Ferrer, amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, Hey Duty, Can Duran, dissabte 12 del migdia. Fem el vermutet a Flashback amb el Llucia Ferrer, aquest dissabte des de Madrid. Cat's Eye han tornat, és una de les girl bands del moment. Això es diu Animal. You're the one.

0: Ben aviat amb noves cançons i noves propostes de flashback. Tu, Siderland. Anem camí de les 3, d'aquí una estona, amb pas ferm.
1: A flashback, només exitja Xavi Dalmau.
0: Sebastián Yatra, abans Olivia Dean. Això es diu So Easy to Fall in Love. Èxit flashback.

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: des de França, Ugel. Moving to the Sun. La col·laboració de les veus d'una històrica del house ultranatic. Són les 3 i 3 minuts. Quevedo amb Elvis Crespo als Catarres. Nova cançó per Ariana Grande, David Guetta, Karol G amb Bruno Mars.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Miley Cyrus, Tietz i molts més al llarg d'aquesta hora. A punt, Shakira, abans el ventilador. Banda Neon amb Búhos a Flashback.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
7: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
5: Backstage.
8: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
6: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
6: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
6: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
6: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
9: Flashback.
10: Andorra.
9: Andorra.
10: 96.0.

0: casa.
1: Quevedo i Elvis Crespo per protagonitzar una de les bones d'aquest estiu, La Graciosa, l'hem recuperat a Flashback. I dissabte, Martini presenta el Tardeo de Flashback, aquest dissabte de 7 a 9 del vespre, des del cor del barri vell de Girona, el River, un espai amb el brindis més cosmopolita de la ciutat. Com a convidats, Jordi Basté, i dirigint la festa, Andreu Joanola. Si vols venir de festa, el Tardeo de Flashback, @flashback.cat, amb la col·laboració de Martini, Amalleu Origen, Ètnia i Casa Cendra. Dissabte, 7 de la tarda, anem de vespreig al Tardeo de Flashback amb l'Andreu Joanola. I aquest cap de setmana des de Girona, Die on This Hill, el debut de la britànica Sienna Spiro a Flashback.

preparada ben aviat la seva gira en petit format i acústic als Catarres, diumenge, sense drama, a Flashback, només èxits. Ja és a la venda.

Ritmes llatins i electrònica, parts iguals per la sessió 66 de Bizarrap amb Daddy Yankee. Tenim a punt Miley Cyrus, abans col·laboració d'Escàndola, Flashback, Karol G, Bruno Mars. Aquesta es diu Still, abans a Flashback.

El francès Ugel marcant-se un dels himnes d'aquest estiu, que això que es diu Jamaican Bam Bam, a Flashback. La data, 23 de desembre, Palau Sant Jordi, 120è aniversari del RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya, l'última gran festa de l'any amb entrada ja a la venda amb sopa de cabra, buos, els catarres i els tiets.

0: Era l'any 2012 quan el belga Gautier creava aquesta melodia i la portava a l'èxit amb la cançó Somebody That I Used To Know amb un duet inoblidable amb Kimbra. Adaptada l'any passat per la nord-americana Douchi i portada a l'èxit també a Flashback, Anxiety. A les 4 arrenca el feedback. A punt peticions i dedicatòries amb l'Albert Planadevall i la Cristina Camara. Ed Sheeran. Dia que passa, dia que fa més amics. El tenim a punt per apropar-nos a les 4 abans Taylor Swift.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Música de la pel·li animada Toy Story, cinquena part de la saga. I knew it, I knew you. Adeu, fins demà.

0: si em podeu posar un...
1: M'agradaria
0: delicat. M'agradaria...
1: Com era la cançó, nois?
2: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmera.
3: Sí! Sí! Bona tarda, què tal? Com esteu? Benvinguts al feedback. Mireu, ara que sonava Ed Sheeran...
4: Hem de parlar al respecte.
3: Sí, perquè, sí. Noi, la polèmica es va fent grossa, eh? Jo crec que cada vegada ho serà més i més i més i més.
4: Era una petita bola de neu...
3: Que s'ha anat fent grossota.
4: Que es podria haver tallat allà.
3: En sec i al final...
4: I no, ara que... es fa cada cop més grossa.
3: Ed Sheeran ho ha... Bueno, és igual. Després en parlem, sí. De com està. Recordeu que és la marxa de... Bueno, que han apartat, la marxa no. Que han apartat a Macklemore de taloner de la gira americana d'Ed Sheeran per dir Macklemore, el raper, durant un concert, Free Palestine, ja es veu que això no es pot dir. I han hagut conseqüències, que després en parlem. Dit això, Cristina, què tal? Com estàs?
4: Jo estic bastant bé. I tu, què tal?
3: Jo estic molt bé. Estic molt bé. Ara mateix estic molt bé.
4: Me n'alegro.
3: Amb ganes que ens envieu les dedicatòries al nostre WhatsApp, ganes de regalar-vos entrades dobles VIP per anar al Festival de la Velocitat el 2 i el 4 d'octubre al Circuit de Catalunya. També aquest pack de llibres, gràcies a la Setmana del Llibre en Català que tenim cada dia per vosaltres, llibres adults infantils, que a més us l'envien a casa, eh? I que ens, si el voleu guanyar, ens heu d'enviar també dedicatòries. I avui, i només avui, tenim entrades, un pack familiar per anar a la Reserva Africana de Sijan,
4: al sud de França. Sí. Però primer ens haureu de contestar, com sempre, una pregunta. Avui la pregunta va sobre els rinocerons. Quina és la causa principal de mort dels rinocerons salvatges? Important aquí la paraula salvatges.
3: Sí.
4: Opció A, la caça furtiva. Opció B, una malaltia genètica que afecta la rigidesa dels seus pulmons.
3: Ostres.
4: Opció C, moren de grans, cap als 35-45 anys. La caça, la malaltia genètica... o que moren de grans, A, B o C. Ens ho dieu juntament amb una dedicatòria, ens demaneu una cançó al 628-414-029.
2: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029. Feedback.

0: La veu de la nord-americana Iva Max, la cançó de Torn, al 628-414-029. Anem a posar les primeres dedicatòries.
1: Hola, Feedback. M'agradaria demanar-vos la cançó de Golden, que sé que la meva parella és de les seves cançons preferides i el seu company de feina també li agrada molt, així que vull que la disfrutin junts. Gràcies.
2: Encara ens agrada a tu per la dedicatòria, Pere.
0: Podríem ser perfectament nosaltres, aquests dos, eh?
2: Això mateix.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Andorra. 96.0.

0: aquesta cançó que es diu La penúltima, que ens ha arribat amb dedicatòria i que diu això.
1: Bona tarda, Feedback. Voldria demanar la cançó de La fumiga, La penúltima. La dedico a tota la gent bonica de Flashback i també vull participar en les entrades pel circuit. Gràcies. El Festival de la Velocitat.
0: Ah, exacte, el 2 i el 4 d'octubre al circuit de Catalunya. Escolteu una cosa, importantíssim. Encara ets a temps de trobar la teva universitat. A Blanquerna tenen les últimes places per als graus d'educació infantil i primària, relacions internacionals, Global Communication Management i moltes més coses.
1: Exacte, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i l'esport o logopèdia, entre moltes altres. Fes el pas i comença a construir el teu futur. Blanquerna, Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
0: Doncs ja ho sabeu, a Blanquerna, la Ramon Llull. Escolteu, anem per Olivia Dean amb So Easy to Fall in Love.

0: Bona tarda, Flashback. Mira, la resposta a la vostra pregunta, desgraciadament, amb els temps que corren, la causa principal de mort del rinoceront africà, del rinoceront salvatge, és la caça furtiva. És una pena, però és així. Bueno, que tingueu bona tarda i voldria dedicar qualsevol cançó de vos, li dedico a la meva filla, a la meva dona, que sortirà ara del col·legi a les 4 i mitja, si li podeu posar a partir de les 4 i mitja, així podrà escoltar la dedicatòria. Li dedico a l'Ariadna. Vinga, petons. Salut,
1: petons.
2: Adéu. Una abraçada, gràcies per la dedicatòria i per la resposta a la pregunta que us fem avui, que us poden fer guanyar entrades Pac Familiar per anar a la Reserva Africana de Sigent, a la Catalunya Nord. Quina és la causa de mort principal de rinocerons salvatges? Caça furtiva, una malaltia genètica, opció B, opció C, doncs moren de grans, entre 35 i 45 anys. A, B o C, al nostre WhatsApp. Anem a escoltar Bruno Mars, sí. I Just Might, que tenim nota de veu.
3: Hola, mira, jo crec que l'amor principal dels dinosaurons és per culpa de l'ésser humà, per la caça furtiva. I m'agradaria molt que em fiquéssiu alguna cançó del Bruno Mars, ja que m'agraden totes. Estic aquí esperant a que surti el Peque del col·le. I res, que m'agradaria també participar al sorteig. Així que res, un besito, que vagi molt.

0: Hola, bona tarda, guapos. Doncs voldria dedicar una cançó de Banda Neon a totes les meves companyes de feina, que són una meravella, i respondre a la pregunta del rinoceront, que malauradament la principal causa d'extinció és la caça furtiva, i participar al sorteig. I una abraçada per tots i que passeu bona tarda.
1: Molt bona tarda també per tu, i també teníem aquesta.
2: Hola, bona tarda, Flashback. Em dic Aurora i m'agradaria que posessis la cançó de Guapíssima per dedicar-li a la meva parella, tot i que seria guapíssim, però bueno, li encanta aquesta cançó. I també crec que l'opció correcta és la A.
3: Sí, molt bé. D'acord, ah, ja està, d'acord, d'acord. Molt bé. Gràcies per la dedicatòria. Sé que continuava. Si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp al vermut Flashback, i ho farà compartint el seu producte de primera qualitat amb la Food Truck de Bonària Tour, on podràs aconseguir el producte estrella, que és una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
1: I com pots degustar aquesta famosa hamburguesa del Bonària Tour? Doncs hi ha dues opcions. L'opció 1 és apuntar-te al vermut, o també pots fer una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana, i aconseguiràs d'aquesta manera un val per després vas canviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària, que trobaràs aparcada a l'espai del vermut de Flashback. Troba tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback.
3: Anem a escoltar Chris de Sarandi, que és una de les novetats a Flashback, que és un cantant anglès joveníssim, no arriba a la trentena, i que per ara ho està arrasant amb aquesta cançó que es diu Good Old Days.

0: banda sonora de la Wednesday, de la miércoles, que precisament ens la demaneu per això.
1: Diu, bona tarda, Flashback. La causa principal de la mort dels rinocerons salvatges és la caça furtiva. Encara no hem dit la resposta correcta, la direm al final del programa, però tela. M'agradaria dedicar la cançó de Lady Gaga de la miércoles a la meva filla, que és una gran enamorada d'aquesta sèrie. Gràcies, em dic Aina, doncs, per la teva filla.
0: Mireu, avui us estem regalant ni més ni menys que entrades un pack familiar, perquè aneu a la Reserva Africana de Sijan, per això ens ha contestat això dels rinocerons, perquè us fem una pregunta, i és quina és la causa de mort principal dels rinocerons salvatges, que tenim tres causes.
1: La caça furtiva, com ha dit aquí l'Aina, després també opció B, una malaltia genètica que afecta la rigidesa dels pulmons dels rinocerons, i l'opció C és que moren de grans, cap als 35-45 anys.
0: A, B o C, 628-414-029. També tenim pack de llibres de la setmana, el llibre en català, llibres per adults i pels més petits de la casa, que us l'envien precisament a casa vostra, i ens heu d'enviar dedicatòries, com també entrades per anar al Festival de la Velocitat el 2 i 4 d'octubre al Circuit de Catalunya. Tenim avui un munt de coses, per vosaltres.
1: Sí.
0: Tot això amb dedicatòries al nostre WhatsApp. Anem a escoltar les...

WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback. Flashback.

0: vindran.
1: Aquests són els Catarres en diumenge sense drama, 628-414-029.
2: Bona tarda, Flashbackeros, què tal?
3: Hola.
2: Per desgràcia, l'opció correcta és la, el fortisme. Sí. A veure si som capaços de canviar-ho. Volia participar en el sorteig i de pas també dedicar una cançó a la meva parella, a la cançó de diumenge sense drames dels Catarres, que vam estar aquest cap de setmana veient-los en directe i va estar tot genial. Una abraçada.
1: Molt bé, dedicatòria posada als Catarres i anem a escoltar més coses perquè en tenim. Escolteu.
4: Hola, bona tarda.
3: Hola, què tal?
4: Amèrica Ainhoa, i volia demanar una cançó dedicada a la meva filla que es diu Una superestrella. Moltes gràcies.
1: És a dir, Aitana.
3: I també tenim una altra dedicatòria. Digues. Diu, ara vaig en cotxe a recollir els nens que els hi faig de cangur i amb les vostres cançons ens ho passem molt d'hivern. Avui dedico, m'agradaria dedicar la superestrella a la vella i si la podeu posar cap a aquesta hora que sabrà que és de part de l'àvia. Felicitats pel programa.

0: La Sana Larsson, la cançó que es diu Lush Life. I hem de barrar un moment del concert d'Estrella d'Am, perquè aquesta gent fan 150 anys, 150 anys, que aviat has dit això, i és molt important el que us anem a dir ara, perquè Estrella d'Am celebra aquests 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra per poder viure en directe la música.
1: Un d'ells el 20 de setembre, és a dir, aquest diumenge, que tindreu actuació de Macaco a la sala Esgremi de Palma a Mallorca. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en un sorteig per guanyar una entrada doble. Són els directes d'Estrella d'Am 150, perquè celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho.
0: La mítica aquesta cançó de Macaco.
1: M'encanta.
0: Moving. És molt guai, aquesta m'agrada molt. I després hi va haver una col·laboració entre els Gossos i Macaco, que és Corren.
1: Ah, sí, també.
0: Que aquesta també, això, bueno, història de la música d'aquest país, eh? Està molt bé, està molt bé. Per tant, ja ho sabeu, aquest 20 de setembre...
1: A la sala Esgremi de Palma.
0: Vinga, anem a escoltar el zoo i ho fem amb Macaco de fons i els Gossos.
1: És una nota escrita. Diu, bona tarda, el meu nom és Fanny. Voldria dedicar la cançó de zoo, de tobogan, a la Naia, si pot ser cap a aquesta hora, que surt del col·le i m'agradaria participar al concurs de la Reserva Africana de Sijan. La resposta correcta és la A. La principal causa de mort dels rinocerons salvatges és la caça furtiva, per desgràcia. Una abraçada.

pinxa el país una illa, pinxa eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya cegat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina,

0: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
1: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
0: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
1: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
0: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Tame Impala, la cançó que es diu Dràcula. I atenció, perquè hem de parlar de la polèmica entre Macklemore i Ed Sheeran. Perquè continua aquesta polèmica després que Ed Sheeran apartés a Macklemore com a taloner de la seva gira, i que comença després que Macklemore digués dues paraules durant el seu concert, que van ser aquestes les dues paraules clau.
1: Free Palestine.
0: És a dir, Free Palestine, Palestina lliure, i que immediatament van provocar la reacció de la promotora del concert i dels poderosos propietaris dels estadis on Ed Sheeran ha de fer els seus concerts, demanant que aparti Macklemore com a taloner si és que vol continuar. Ed Sheeran decideix apartar-lo i Macklemore contesta, dient que Ed Sheeran li ha dit que són amics de fa uns quants anys, això també ho ha dit, que les paraules que va dir Macklemore, Ed Sheeran diu que li van ferir a gent del seu entorn i que la decisió d'apartar-lo ha estat de la promotora, que no ha estat seva, eh? És a dir, Ed Sheeran queda una mica retratat com un mindundi que ni no pinta res en aquesta gira, eh? I la cosa s'ha fet més grossa i embolica que fa fort.
2: Ara Ed Sheeran ha sortit al pas de les crítiques rebudes dient que té una opinió personal sobre el conflicte d'Israel i Palestina, però que no vol dir-la i s'ha mostrat equidistant amb tot això. Clar, en el moment que tu no dius la teva opinió respecte a aquest conflicte,

0: Billie Eilish o Lucas Graham, entre d'altres, que han plegat.
1: Clar, ara falta saber si Ed Sheeran podrà continuar amb la seva gira, ja que no té ni músics, ni banda, ni taloners, i segurament la gent que havia comprat la seva entrada segurament no hi anirà, i a veure si té un cert tipus de cancel·lació per part del que ha dit. Veurem, eh? Encara... Sí que és veritat que passen coses, però encara no sabem això del cert, que Ed Sheeran no ha cancel·lat en cap moment la seva gira. Eh? El suport a Macklemore l'estem veient a través d'infinitat de missatges o de l'augment de més d'un milió i mig de seguidors a les seves xarxes socials, i això també va pujant a mesura que passa el temps.
0: Clar, segurament ha dit que no vol parlar al respecte ni vol posicionar-se al conflicte perquè hi ha, bueno, té interessos als
1: econòmics,
0: Estats Units.
1: Bàsicament.
0: I... Sí, i ja està. Ja sabem per on van segurament els tirs, però és clar que potser si des del primer moment Ed Sheeran hagués dit bé, doncs si no pot actuar Macklemore, jo m'hi retiro de la gira dels estadis que no vulguin la meva presència ni la de Macklemore. Potser aquí s'hagués acabat aviat el problema i no la bola com ara, que s'està fent cada cop més grossa.
1: Veurem què passa a partir d'ara, que per cert, us hem penjat un vídeo a l'Instagram on us expliquem, intentem resumidament tot aquest cas, que crec que portarà cua i en parlarem al llarg dels dies. Olivia Rodrigo.

0: voldria demanar una cançó. La dedico al meu fill, que està fent ara rehabilitació. A veure si la podeu posar entre la... a un quart de sis o així, que estarem de camí a casa, que ja haurà sortit, que el pobre s'ha passat tot l'estiu a casa al sofà, perquè es va trencar el peroné i bueno, encara estem així amb rehabilitació i voldria demanar alguna moguda així, Moving to the Sun, o, bueno, o alguna així que us agradi. També voldria participar al concurs de la reserva de Sijian. La resposta correcta és la A, de la caça furtiva. I després també participar al concurs de les entrades del Festival de la Velocitat, a veure si tenim sort d'alguna de les dues coses. Moltes felicitats pel programa i un petonàs. Bona tarda. Adéu.
1: A tu i que recuperi aviat el teu fill, eh? 628-414-029. Apunta-me a Miqui Núñez i apunta també la informació que us hem de donar si us agrada llegir o teniu intenció de guanyar aquest pack de llibres que regalem gràcies a la Setmana del Llibre en Català, llibres per adults i nens, amb una bossa molt xula que ve tot plegat i, a més, que us ho envien a casa. Eh?
2: Exacte. Avui no heu de contestar cap pregunta.
1: No.
2: Per tant, simplement envieu una dedicatòria al 628-414-029, ens demaneu que voleu participar a aquest lot de llibres i gaudireu també, si voleu, de la Setmana del Llibre en Català que se celebra al Passeig Lluís Companys de Barcelona del 18 al 27 de setembre, és a dir, la setmana vinent, i podreu gaudir dels llibres, les converses, els recitals, concerts, activitats familiars, signatures i molts més. Per tant, si esteu interessats en aconseguir aquest pack de llibres per adults i nens i aquesta bossa tan xula, doncs dedicatòria, 628-414-029.
1: I flashback a emissora oficial. Dit això, ara sí, va, anem per Miqui Núñez, que tenim dedicatòria.
2: També un àudio que ens ha arribat al WhatsApp.
3: Hola, em dic Anna i vull dedicar la cançó un altre cop de Miqui Núñez, del meu fill Arnau, perquè li agrada molt i perquè dissabte és el seu aniversari, que fa 9 anys.
1: Felicitats.
3: I també vull participar al sorteig de la Reserva Africana. I la resposta és que la principal causa de mort del rinoceront és la caça furtiva. Gràcies, adéu, bona tarda.
2: Anna,
3: per cert, si podeu posar la cançó...
2: cap a dos quarts, ens la demana.
3: Entre les 5 i dos quarts de 6 seria perfecte, si no, quan pugueu. Gràcies, adéu.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Hola, Pipa, bona tarda. Vull dedicar la cançó La Graciosa de Quevedo a la meva dona, que està esperant a dintre del cotxe que els nens acabin el seu entrenament de futbol. Sí. I, lògicament, volem participar amb dels llibres en català, que a tota la família ens agrada molt llegir, i això ho podem ampliar una mica més la ment. Moltes gràcies i bona tarda, encara que plogui.
2: Bona tarda, bona tarda. Per cert, bona és veritat tarda. Que abans hem tingut un problema tècnic amb la freqüència de Girona, perquè es veu que fotia una tempesta tan forta que ha saltat tot.
3: Ha petat, ha petat. Ara, en principi, ja està solucionat el problema, però bé, sí que hi ha hagut uns moments de
2: d'incertesa, eh? A veure sí, què passava. Sí. 6:28, 4:14, 0:29. No sé avui al Camp Nou què passarà.
3: Incertesa,
2: Spotify
3: també.
2: Spotify sí. Camp Nou, incertesa esportiva i també climatològica. Per què? Doncs perquè avui tenim Bada Barça de flashback, el calendari no dona treva, i després del partit contra el Llevant, el Barça ja prepara l'enfrontament d'aquest dimecres contra el Racing de Santander.
3: L'equip de Flick ara mateix és líder i segueix comptant els seus partits per victòries. Per tant, tots ben atents avui a 9:45 del vespre i des de l'Spotify Camp Nou, perquè podrem veure i sentir des de flashback el Barça Racing de Santander amb el Bada Barça, amb en Jordi Plans i tot l'equip, i amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am.
2: D'acord, continuem, per ser dit climatològica i no és meteorològica, eh? Una cosa és el clima i l'altra el temps que fa. No té res a veure.
3: De totes maneres, el partit es jugarà a 9:45, per tant, tothom connectat d'aquí, a l'antena de flashback.
2: Es jugarà igualment. Anem a escoltar... Ui, aquesta em fa molta il·lusió, eh? Fa temps que no sona això, eh?
3: Sí, la veritat.
4: Hola, flaixeros, què tal? Com esteu? Volia dedicar una cançó al meu fill, que estic aquí de ruta. Primer he anat a buscar l'Eider i ara l'Unai. I l'Unai volia escoltar una cançó que es diu Bang My Head, del David Guetta, crec. I va, que li agrada moltíssim. A veure si la podeu ficar a les 4:35, 4:40, per ahí, que serem al cotxe. I re, participar amb les entrades del Sigen, que els nens volen anar-hi. I bueno, ens costa una mica anar-hi. Si tinguéssim les entrades ja veuríem que ja faríem algú. Vale, flaixeros, bona tarda i que vagi molt bé tots.
2: Bona tarda, eh, de flaixbaqueros. Anem a escoltar David Guetta i Sia amb Bang My Head, i ja sabeu que podeu recuperar les vostres dedicatòries, si no, les podem posar a l'hora que ens dieu, a través de flaixbaq.cat.

0: Des de l'últim disc de Harry Styles, que es titula Kiss All the Time Disco Occasionally, a tenim American Girls. 4 minuts i les 6. Anem per Teddy Swims amb aquesta nota de veu.
1: Bona tarda. Soc el Mike. Ja fa una
2: estona que he
1: sortit de Barcelona i d'aquí fins a l'Espluga de Francolí.
0: Molt bé, Mike.
1: Tinc un bon tros. Vale. Sort de vosaltres, així se'm fa més entretingut. Voldria concursar el concurs. Crec que la causa més probable és la de Casa Furtiva, m'imagino. Voto per aquesta opció. Vale. I si em podeu posar una cançó del Teddy Swims, qualsevol em va bé, la que més us agradi. Vinga, una abraçada, bona tarda.
2: Apa.
0: Adéu, Mike. Doncs mira, t'hem escollit la posició que ocupa el número 12 de la llista pujada de 10 llocs.

0: matí i la mare que el va parir.
1: Xambala, Furious, Bacu i també el Diablo. Pots anar amb cotxe, amb bus i també amb el Paco. Brutal.

El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 6.

0: Doncs a mi m'agradaria dedicar la cançó de Dai Dai, que la meva petita, que té quasi 8 mesos, es torna boja quan la sent. Aquesta tarda, per exemple, hem anat a recollir la seva germana a col·le, m'han posat a l'hora de sortida, i ha començat a ballar.
1: Festa grossa.
0: Referent a la pregunta que esteu fent al rinoceront, doncs, mala llet és la caça furtiva. I res, que tingueu un bon dimecres, que aquí a Castelló d'Empúries plou una miqueta. Va, adéu.
2: Apa. Adéu, una abraçada, adéu, adéu, una abraçada adéu. Molt forta. Maco, Castelló d'Empúries? Mira, aquí sí que ho conec. I ha anat força i és molt xulo, Castelló. Adéu. Castelló d'Empúries. Bé, a veure, anem a parlar de Sijan, que també és un lloc molt xulo i que podeu guanyar avui mateix, i només avui, un pack d'entrades familiars per anar-hi, familiars, o amb qui tu vulguis, amb els amics. A la Reserva Africana de Sijan, això és ara a Catalunya Nord, primer ens haureu de contestar una pregunta i enviar una dedicatòria.
1: Un safari en cotxe, un passeig a peu i milers d'animals vivint en grans espais amb més de 160 espècies. 160 espècies, són moltes, diferents, i 350 hectàrees de natura en mode salvatge.
2: Que també són moltes.
1: Què heu de fer? Doncs enviar una dedicatòria, ens demaneu una cançó i ens contesteu la següent pregunta. Quina és la causa de mort principal dels rinocerons salvatges?
2: Tres opcions. La primera, la caça furtiva, que ens deia aquest oient. Els humans ens els anem carregant. Opció B, una malaltia genètica que tenen, que afecta la rigidesa dels seus pulmons. Es tornen com, que estàs
1: pràcticament com la seva pell.
2: Sí. O després que, senzillament, que moren de grans, l'edat que els hi toca, cap als 35-45 anys. Aquesta és la forquilla d'esperança, dia 35-45 anys, i a partir d'aquí, noi, s'ha acabat. 6-28-4-14-0-29. Caça furtiva, malaltia genètica o, senzillament, que moren de grans.
1: I cap a les 8 del vespre direm la resposta correcta i també farem, doncs, una petita explicació.
2: Arriba

0: jo sóc la Marta, voldria demanar una cançó en català de Doques Grasses, si pot ser, millor, i si no, m'estarà bé segurament qualsevol. I participant al sorteig de Sigean, que la resposta correcta és, crec que la A, de la Casa Furtiva, i també en el sorteig de llibres, que estic en plena cerca de llibres que enganxin a la meva filla també. Bueno, a mi també, a les dues. Merci!
1: Bona dedicatòria. Per què? Doncs perquè cerca de llibres, importantíssim, que en trobaràs molts a la setmana del llibre en català, que per això us estem regalant aquest pack de llibres, per adults i pels més petits de casa. Setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys, i allà podreu agafar i comprar les idees de llibres que vulgueu i també emportar-vos-els cap a casa. I Flashback, emissora oficial. Molt per veure, molt per viure i molt per llegir.
2: Hola, bona tarda, em dic Maria José. Hola, i volia dedicar una cançó d'Oques Grasses o de Búhos a tothom que escolta la ràdio i volia participar en els llibres en català. A veure si tenim sort. Gràcies, una abraçada.
3: Abraçades.
1: Seguim, perquè arriben els Blackpink amb, jo crec que, un dels temacles d'aquest any, que es diu Jam. Una cançó que tinc la sensació que ha passat una mica, a part de per nosaltres, per Flashback, ha passat una mica desapercebuda, eh?
3: Sí, potser sí.
1: I, hòstia, la trobo molt interessant.
3: Pel nínxol, el públic de Blackpink, jo crec que
1: ha
3: calat,
1: però
3: en general ha passat una mica. Per això podria estar molt bé.
1: És una llàstima, sí. Però ens la demanem.
3: Hola, Flashback. Podria posar Jam de Blackpink, si us plau, que portem moltíssima estona fent cua per la pluja. Merci, perquè ara està anant a entrenar i l'agradaria escoltar-la abans d'arribar. Gràcies.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
6: Andorra. 96.0.

0: Hola, Flashback. Soc la Rachel i podria la cançó de Jo de petitó, sisplau, perquè anem de camí a casa.
1: Petons.
2: D'acord, anem a escoltar Ginestar Nil Moliner, el tema que es diu Amb qui estaràs. També hem de dir que
3: bona tarda, nois. Soc la Mònica, aquí en el cotxe, amb pluja, m'he mullat... Molt guai.
2: Desastre.
3: Sí. Doncs res, m'agradaria que em posés una cançó del Nil Moliner i Ginestar, la nova, que és molt xula. I vull entrar a participar en el concurs de Sigean. La resposta a la pregunta dels rinocerons, pobrets meus, la causa som els humans.
2: Sí.
3: Així de clar. Vale? Som el pitjor que hi ha. Així. En fi, doncs això, que tingueu bona tarda a tots.
1: I fins aquí la declaració.
3: A tothom que estiguem a la carretera ara mateix.
2: D'acord. Adéu. Adéu.
1: Adéu. Gràcies. Sort i ànim.
2: Curt i ras, eh? Som el pitjor que hi ha. No falta dir res més.
1: No.
2: Perquè si hi ha una cosa pel planeta pitjor que jo que sé, que el que sigui, som nosaltres.
1: Clar, l'animal que més morts provoca a l'any som nosaltres. L'animal més mortífer, doncs sí.
2: I animal, els mosquits també es veu, eh? Som punyeteros,
1: sí.
2: Causen moltes morts.
1: Crec que estem...
2: Però nosaltres moltes
1: aquí.
2: Més.
1: Sí,
2: no et preocupis, que moltes més. Arriba en Ginestar Nil Moliner, posició 34 aquesta setmana a la llista. Es diu Amb qui estaràs.

0: La família amb 31 fam, 628 414 029.
1: Hola, Albert i Cristina Càmera, sóc l'Ivan López de Sant Joan de les Abadeses i avui em volia demanar la cançó de la família de 31 fam i si no pogués ser la dels tiets, la de Tàndem. Va dedicada la Via Capdevila, al Mario López, al Marc de la Boleda i a tots els del Can Davant, que aquesta setmana és la Festa Major de Can Davant. I també recordar-vos que la setmana que ve, dia 26, Inspira Festival, amb Sopa de Cabra, els tiets i el Big Bang. Una abraçada ben forta i ens cuideu. Adéu.
2: Sí, adéu.
0: Sí. D'acord, que van regalar entrades per Inspirar Festival, eh? Bueno, Can de Bànol i Ripoll, un costat de l'altre, per tant, bona festa major a la gent de Can de Bànol. Escolteu una cosa, segur que heu sentit més d'una vegada l'expressió en aquesta vida tot torna. I el que està tornant ara són els CDs. Mira, ja podem anar a l'altell de casa nostra on els havíem amagat i guardat, si no és que un dia decidissis llançar-los perquè creies, visionari de tu, que el futur era digital i responia al nom de Spotify i els CDs i vinils, això em fot nosa. Ho llançarem perquè això ja no en fotrem de res. Doncs ai, t'has equivocat.
2: Durant aquesta primera meitat de l'any, el CD, com a format per escoltar música, han incrementat les seves vendes un 16%. I tot gràcies també a la generació Z i la Millennial. S'han venut més CDs que vinils. Uau, eh? I perquè la gent que ara té 30, 45 anys i, també 14, i entre 14 i 29, exacte, aquí estem, s'estan passant els CDs.
0: Per què? Per què això?
2: Doncs perquè volen desconnectar-se de les pantalles i que els algoritmes els diguin què escoltar. Volen posar ells la música. Bueno, ells, parlo d'ells, com puc parlar de mi, de nosaltres, exacte. Preferim recuperar les caixes amb els CDs dels pares o descobrir grups nous, sobretot dels 90 o anteriors, i poder escoltar un àlbum sencer i no només cançons soles. Les dades actuals també diuen que els gèneres que tenen més seguidors que prefereixen el format físic, atenció, són el K-pop i l'indie.
0: Molt bé, m'agrada. Que passi això a partir d'ara, doncs, tot de Discmans pel carrer, eh? Menys Spotify i més Discmans, que estaria bé. I recuperant els CDs dels pares, que estaven amagats a l'altell de casa, eh?
2: Sí,
0: a l'armari,
2: sí.
0: I dius, mira, anem a recuperar, per exemple, l'Anis Morissette, que estàvem escoltant de fons. Bé, anem a per més dedicatòries. Què arribarà?
3: Hola, bona tarda.
2: Hello.
3: I plujosa tarda.
2: Molt.
3: Voldria participar al concurs de les entrades per la Reserva Africana de Segen i la meva resposta és la A, per el fet de la caça furtiva. Llavors, m'agradaria poder sentir la cançó de Jamaican, que al final, amb la broma, és molt pegadissa. Apa, bona tarda.
0: La veritat és que sí, que s'enganxa, això, eh?

0: Soc en Bru i m'agradaria dedicar la cançó dels teus ulls perquè a la meva mare perquè li agrada molt. I jo crec que la resposta correcta és casa furtiva. Adéu.
1: Ja saps que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. No, si no ho sabies, para bé l'orella, el que et va explicar ara la Cristina, perquè aquesta setmana, del 14 al 20 de setembre, tens unes quantes propostes per aprofitar.
2: Mira, per començar, si t'agrada el món gamer, apunta't a l'agenda al Saga Barcelona, al Game Fest. Amb el carnet jove tens un 10% de descompte en l'entrada, tant en taquilles com en línia. Només has de seleccionar el descompte carnet jove, introduir-hi el teu DNI i perquè s'apliqui la rebaixa i afanya't que no et quedis també sense l'entrada. També arriba al Mercat de la Música Viva de Vic. Amb el carnet jove gaudiràs d'un 50% de descompte en l'entrada. I si vols, per exemple, un espectacle diferent, tens Curiós al Cirque du Soleil a l'Hospitalet de Llobregat amb preus especials en algunes localitats. A més, si et vols treure el carnet de conduir, mira els descomptes en autoescoles. Això és molt interessant.
1: Sí, perquè hi ha diverses... la cosa està fotuda, això, eh?
2: Hi ha diverses opcions, com per exemple el 10% de descompte en packs del RAC, o un 2x1 en un curs teòric al Oiboi, i un 50% de descompte en la matrícula a l'autoescola París, o classes gratuïtes a FPC Autoescola. Entens? Moltes repartides per tot Catalunya. Tafanegeu una mica i sabreu. I atenció, que ja s'acosta el Festival de Sitges de Cinema i amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió, un 50% de descompte en sessions concretes i també un pack carnet jove especial de 5 entrades per 40 euros, que està molt bé, amb unitats limitades. Si encara no tens el carnet jove, ja saps, fes-te-la en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'aplicació Carnet Jove Cat, et registres i llavors podràs començar a gaudir dels descomptes i tenir el carnet digital al mòbil.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fantàstic, això, eh? Mira, parlant del cinema i de Sitges, arriba no sé quan, jo crec que està al caure, eh? Una pel·lícula de... Saps el joc? Parlem de jocs d'abans de Resident Evil, la de zombies.
2: Sí, sí, sí.
1: La primera, que és amb Mila Jovovich i tot plegat. Mm-hmm. Doncs ara han tornat amb una pel·lícula que es veu que és una obra mestra.
2: Resident Evil?
1: Sí, sí, sí.
2: És la està traduïda com Possessió Infernal?
1: No, aquesta és una altra. Això és Evil Dead.
2: Evil Dead, val, sí, dic. Sí. Aquesta és una altra. Encara les he barrejat, val.
1: Una pel·lícula de Zach Cregger, el director de Weapons. Mm-hmm. Tu i jo ens va agradar, els nens sí, que corren d'aquella manera. I que la protagonista va guanyar l'Oscar. Doncs tornen i les primeres reaccions són espectaculars.
2: Val.
1: Per tant, amics, això s'haurà d'anar a veure. Anem a posar Alba Morena amb el mar.
3: Bona tarda, Flashback. M'encantaria dedicar la cançó del mar d'Alba Moreno, aquesta versió tan xula que ha fet els Manel, a totes aquelles persones que es dediquen a conservar el mar, ja que és el més important que té el nostre planeta i sovint el maltractem moltíssim, sobretot ara, després de tot aquest turisme estiuenc. Així que, bueno, una abraçada per tothom que es dedica a conservar-lo. I aprofito per participar, si pot ser, al concurs per les entrades de la Reserva Sigean. Jo diria que la principal causa de mort deuen ser els caçadors furtius.
2: Val.
3: Com sempre, la culpa nostra. Així que, bueno, a veure si hi ha sort. Gràcies.
2: Adéu. Adéu.

0: Qui ens demana de Fate of Affiliate? De...
1: Hola, bona tarda. Soc la Míriam i la volia Míriam. Participar al concurs d'avui. La resposta és la caça furtiva. Voldria dedicar la cançó de la Taylor Swift per al meu nen Enzo, que aquesta setmana va fer 4 anyets. Que passeu bona tarda i esperem tenir molta sort.
0: Molt bé, a veure si n'hi ha de sort. I aquesta setmana també el Feedback. Celebrem la setmana del llibre en català, regalant cada dia packs de llibres per adults i els més petits de la casa i per nens, amb una bossa molt xula per portar-los. I, a més, uns llibres que, si els guanyeu, us els envien a casa. I és que del 18 al 27 de setembre podeu anar al Passeig Lluís Companys de Barcelona i veure doncs, presentacions de llibres, converses, recitals, activitats familiars, signatures i moltes més coses que hi passaran.
2: Per participar al concurs dels llibres en català, només ens heu d'enviar una dedicatòria, ens demaneu una cançó i que voleu participar a aquest concurs. Tot el nostre WhatsApp de sempre, el 628 414 029. Llibres per adults i per nens i una bossa de tela xulíssima.
0: Mireu, avui fa 4 anys que Joe Keery va estrenar End of Beginning, un tema però que el seu èxit li ha vingut una mica més tard arran de l'estrena de l'última temporada de Stranger Things, l'actor hi fa de Steve Harrington. Per tant, avui aquesta cançó està d'aniversari, 4 anys de End of Beginning.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Hola, Flashback. Volem participar a tots els concursos que teniu, el de llibres i el de les entrades a Sijan, i la resposta correcta és la caça furtiva. Volem dedicar la cançó Papi, posa la, el disc, que és per la Martina, que és la meva neta i la filla de la meva filla, que està aquí, i volem dedicar-li amb ella perquè li encanta. Gràcies, teniu un programa molt xulo. Adéu, Flashback.
2: I aquesta altra que diu, bones, la resposta correcta és la caça furtiva i la dedicatòria a Papi, posa-la al disc de... pel millor papi que pot tenir la Violeta, en Diego. Doncs pel Diego i la Violeta, també, de pas.
3: I escolteu, avui també us estem regalant, avui, cada dia aquesta setmana, entrades VIP perquè aneu, dobles perquè aneu al Festival de la Velocitat del 2 al 4 d'octubre, al circuit de Catalunya. A més, hi ha un munt d'activitats, hi ha una cursa que es fa a peu pel circuit de Catalunya.
2: Sí.
3: Hi haurà Valentino Rossi, que tornarà a pujar a una moto després de temps de no fer-ho, i les GTA World Challenge.
2: GTA World Challenge amb Ferrari, Lamborghini, això, el que tu has dit, Valentino, i també dissabte a la tarda aquesta cursa del 2 al 4 d'octubre al circuit de Catalunya.
3: Si vols anar-hi, tens ganes, t'agrada el món del motor, envia'ns una dedicatòria. 628-414-029, 628-414-029, i anem a escoltar aquesta.
4: Bona tarda, Feedback. Soc la Cristina i m'agradaria dedicar una cançó a la meva parella i a la meva nena, que estan allà a casa descansant mentre jo torno de la feina. I no sé, alguna així per acomiadar-nos de l'estiu, que ja amb aquestes pluies ja podem començar a dir adéu. Alguna animada. No n'hi ha igual quina. I res, participar al sorteig de la reserva per Sijan. A veure si hi ha sort. Una abraçada.
3: Igualment, mira, posem Calvin Harris amb Summer i amb aquesta cançó ja donem per tancar l'estiu, eh?
2: Sí.
3: S'ha acabat ja.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors de la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
9: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
8: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
9: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
8: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
10: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
11: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
10: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Andorra.
12: Andorra.
0: 96.0.
12: I've been trying to fake it. Can't take another minute. I look at them, look at you. Wonder who you're gonna choose. You're the main attraction. The second that you walked in.

0: Aquesta és la Rosalia, des del Lux, la cançó que es diu La Perla. I mireu, ara anem a lligar la Rosalia amb els Oscars, ja veureu que és fàcil, eh? I és que Guitarrica de la Fuente va ser un dels convidats al confessionari de la gira de Rosalia, el Lux, que pujava allà i, bueno, es confessava, eh? I avui hem sabut que la pel·lícula La Bola Negra, protagonitzada, entre d'altres, per Guitarrica de la Fuente o Penélope Cruz, també hi ha Glenn Close i en Bernardó, també, ha estat escollida per representar a Espanya als Oscars.
1: I si fem cas al ressò que està tenint la pel·lícula, allà on es presenta el festival, per exemple, de Cannes, es va emportar el premi a millor direcció. Potser

0: I que es diu La nieve, mireu, sona així. I veurem si la pel·lícula de Los Javis doncs, es converteix en una de les triomfadores. Sigui a millor pel·lícula parlant anglesa o també la poden nominar a millor pel·lícula. Hi ha moltes més categories. Eh? Estarem atents. La Bola Negra arribarà al cinema divendres que ve, el 25 de setembre, divendres vinent, i a Netflix el 2 de desembre, perquè és una producció de Netflix. Per tant, veurem com acaba això. A veure si la nominen o no. Anem a escoltar ara mateix a Sopa de Cabra amb la Su i Mondij.
1: Diu, bona tarda, sóc l'Anna i m'agradaria participar al sorteig de 6 anys. Tinc dos nens peques i els agradaria molt. La resposta correcta és la A. Dedico camins de Sopa de Cabra a tothom que aquesta tarda ha de treballar.

0: Hola, Flashback. Bona tarda. Doncs a mi m'agradaria dedicar aquesta cançó en Matejo, que avui fa anys, i a la meva family. I a veure si ens veiem un dia d'aquests. I sobretot m'encantaria regalar-li les entrades on anar amb ell, amb el meu gendre, que li encanta tot això de la velocitat. I estaria genial perquè així podríem celebrar els seus 20 anys, que també s'apropa a les dades. ¿Vale? Llavors, la cançó que m'agradaria seria la de mi chico, que em dona molt de flow. ¿Vale? Pues bueno, moltes gràcies i a veure si tinc sort.
1: A veure.
0: Una abraçadeta i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I escolteu, avui el feedback, i només avui, estem sortejant entrades familiars, un pack d'entrades, per descobrir la Reserva Africana de Sigent, a la Catalunya Nord, eh? Un safari en cotxe, un passeig a peu i milers d'animals vivint en grans espais, amb més de 160 espècies diferents i 350 hectàrees de natura en moda salvatge, eh? Vols participar? Doncs mira, el que has de fer és, ara mateix, estar atent a la pregunta que et fa la Cristina, tenir el mòbil a punt, dir la resposta i enviar-nos també una dedicatòria al 628-414-029 i si guanyes, doncs prepara't per viure una experiència única a la Reserva Africana de Sigent.
2: La pregunta és, quina és la causa de mort principal dels rinocerons salvatges? Opció A, la caça furtiva. Opció B, una malaltia genètica que afecta la rigidesa dels seus pulmons. Opció C, moren de grans, cap als 35-45 anys. Ens ho dieu. 628-414-029. Ens demaneu una cançó que voleu participar i ens contesteu aquesta pregunta.
1: Si voleu anar-hi, teniu menys de 25 minuts per fer-ho, eh? Per tant, 628-414-029 abans no arribem a les 8. Doctor Prats, energia.
3: Bon dia, Flashback. Soc la Cristina i jo volia dedicar la cançó d'Energia, a Doctor sí. Prats, a tothom qui estigui treballant amb aquesta tarda que s'està posant. I volia participar al concurs al sorteig que teniu actiu per la Catalunya Nord del Safari.
1: Sí.
3: Bueno, no sé si era Safari, però alguna cosa així. Sí. I la resposta seria la caça furtiva. Moltes gràcies i una abraçada.
2: Adéu, una abraçada. I aquesta altra que diu, hola, m'agradaria demanar qualsevol cançó de Doctor Prats, Energia, si pogués ser, i la vull dedicar als meus tiets que s'han casat aquest cap de setmana. Moltes gràcies i també participant en sorteig de Sigent. La resposta correcta és la caça furtiva i també participar al pack de llibres. Energia.

fer el país una illa. Vinc a eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya.

0: A Zon Tobogan 628 414 029 amb aquesta nota.
1: Hola, Flashback. Som la Caral
2: i l'Anna.
1: I nosaltres volem explicar una anècdota que ens va passar quan vam anar a Sigean.
0: A veure.
1: Nosaltres vam anar un dia que feia molta calor i l'aire del nostre cotxe no funcionava.
0: Wow.
1: Llavors teníem molta calor dins del cotxe.
2: I com que no podíem obrir les finestres ni res pels animals,
0: sí.
2: Jo em vaig haver de colar pel maletero a agafar l'aigua fresca. I també a l'entrada vam estar com molta estona perquè un os es va dormir al mig.
3: Coses que passen.
1: Però ens ho vam passar molt bé i ens agradaria que poséssiu la cançó de Tobogán de Zoo. Moltes gràcies.
3: Molt bé.
0: Adéu. Ves tu i desperta-la, aquesta cosa.
3: No. Clar,
0: deixa'l dormir. Escolta'm, si t'has d'esperar, t'has d'esperar. Atenció, perquè hi ha novetats a les franqueses. Ara pots estrenar cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim.
3: La Peugeot, que ja coneixies, ara és Drivim, venda mecànica i carrosseria amb el millor cervell.
0: Ves a conèixer-los a Llerona, al carrer Catalunya 39, i això no és tot, molt aviat també Fiat i Jeep. Drivim Peugeot, les franqueses, estrena cotxe, estrena oportunitats. Doncs ja ho saps, eh? Si has de canviar de cotxe, ves amb els amics de Trini. I ara, mira...
3: aquesta, d'aquí una hora i dos quarts, arriba el Bada Barça i ens han demanat el Bada Barça, directament.
4: Hola, Flashback.
3: Hola.
4: M'agradaria escoltar el Bada Barça, perquè avui anem a veure també el partit contra el Racing.
0: Clar.
4: I em fa molta il·lusió que el comenteu i tot això.
0: Que guai.
4: Gràcies. I m'agradaria escoltar, vull dir, participar en algun sorteig que tingueu. Adéu.
0: Doncs mira, que vagi molt bé el Barça i efectivament, com deia Cristina, quan comenci el partit, una mica abans, en directe des de Flashback, va de Barça amb en Jordi Plans i tot el seu equip. Una retransmissió fantàstica.
3: Cap a dos quarts de deu, tothom connectat a l'antena de Flashback. I també aquí aquesta persona ens demanava qualsevol cançó i l'hem escollit, Olivia Dean.
5: Hola, bona tarda.
3: Hola.
5: La causa de mort primera dels rinoderons és la casa furtiva. Em dic Marta i podeu posar-me qualsevol cançó, m'està bé, la que escolliu, i vull participar en els sortejos que teniu. Mm-hmm. Moltes gràcies, un petonet a tots.
3: Petons.

0: petó.
1: I ja de pas, participar al sorteig de les entrades de la reserva Sigean, i creiem que la resposta correcta és la A, que és degut a la caça. Gràcies.
2: Adéu, doncs mira, adéu. Anem a veure si és la correcta o no és la correcta.
3: I també teníem aquesta altra de tàndem pro abans.
2: Vale.
4: Hola, bona tarda, soc la Nayara, i a la pregunta que esteu fent avui, malauradament, és la caça furtiva. Uh-huh. És la resposta, la opció A. I, bueno, us he escrit de camí cap a casa, m'agradaria escoltar alguna cançó així animada dels Tiets o d'algun grup així català.
3: Perfecte.
4: Bona tarda, gràcies pel programa.
2: D'acord, a tu, per la dedicatòria.
3: A veure, la resposta a la pregunta quina era la causa principal de la mort dels rinocerons salvatges, evidentment era la caça furtiva, la malaltia aquesta genètica ens havíem inventat, i sí que és veritat que l'esperança de vida és d'uns 35-45 anys, però costa arribar a aquests anys perquè els rinocerons resulten molt atractius per la seva banya. Per fer-nos una idea, és el doble de cara que l'or o altres productes. Hi ha molta demanda a països com, per exemple, el Vietnam, que el valor té, està relacionat com amb l'estatus social, i els mites relacionats amb la medicina i la cultura. D'aquesta manera, la caça furtiva, per culpa d'aquesta, moren uns 1.200 rinocerons a l'any, tot i que el comerç internacional ha prohibit la venda de banyes des del 1977.
2: D'acord, doncs terrible aquesta notícia de la caça de rinocerons per la punyetera banya. I, escolteu, acabem aquesta dedicatòria que ve ara mateix.
3: Que ens demaneu qualsevol d'Aitana.
5: Hola, Flashback.
3: Hola.
5: Som la Paula i la Emma i volíem dedicar-li qualsevol cançó de l'Aitana a les nostres amigues i també participar en tots els sortejos que hi hagi. Gràcies.
2: Adeu, i ja sabeu que a partir d'aquesta temporada cada dia acabem amb una dada. Avui, aquesta relacionada amb el Yesterday dels Beatles, i és que és la cançó més versionada, se n'han fet més versions al llarg de tota la història. En tenen més de 3.000 versions diferents del Yesterday, eh? Déu-n'hi-do. Ja acabem amb Aitana i amb Connexió Psíquica i tornem demà a partir de les 4.
3: Que vagi molt bé.
2: Adeu.
3: Adeu.

0: Deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 en punt del vespre d'aquest dimecres 16 de setembre obrim les portes del backstage de Flashback. Hola, Andrea Romera.
2: Hola, què tal?
1: Com estàs avui?
2: Estic bé.
1: Ah, sí?
2: Sí, el que passa que porto una taca de cafè a la samarreta.
1: Perfecte.
2: Que et confesso que no és que m'hagi tacat ara, és que m'he tacat aquest matí i he pensat, em canviaré la samarreta per una taqueta
1: petita. M'encanta la gent que fa això. Jo també ho faig.
2: Treballem a la ràdio, no ens veu ningú.
1: No ens veu ningú. Si tinguéssim entrevista hagués sigut diferent. Clar. Jo crec, com que ens graven i tal, hagués sigut diferent.
2: I tu què tal avui?
1: Molt bé, molt content, molt content. He muntat un llit avui.
2: Molt bé.
1: Per això dono pistes, sí. Avui tenim, per cert, un programa de butxaca, clar.
2: Ai,
1: no ens
2: sí.
1: grava ningú avui perquè el programa és més curt.
2: Sí, perquè a partir de les 9 i pocs minuts s'hi posaran els companys del Bada Barça per explicar-vos el Barça Racing.
1: Abans, però, tindreu la vostra dosi diària de safreig, les notis virals i també la cançó amagada.
2: Així que quedeu-vos almenys fins a les 9 de la nit,
1: sí.
2: que tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb Teddy Swims comencem amb Mr. Know It All, la pujada més forta de la llista. Bona tarda.

0: millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Passant 5 minuts de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que a San Francisco, als Estats Units, hi ha robots humanoides que estan oferint serveis de neteja...
2: M'interessa.
1: ...per $30 l'hora.
2: Que bona aquesta cançó, no la coneixia.
1: Jo tampoc la coneixia.
2: Doncs mira, me l'apunto.
1: He buscat una cançó de netejar, la veritat.
2: M'agrada.
1: Sembla un capítol de Black Mirror. Vull dir, no estem parant prou atenció, però potser la propera persona que netegi casa vostra no sereu vosaltres, ni tampoc algú que hàgiu contractat. Potser acabarà sent un robot, que és potser el que aspirem realment en aquesta vida.
2: Jo, mentre no sigui jo mateixa, m'és igual. Que sigui un altre, un robot, un animal... Tothom serveix.
1: Avui a mi m'ha passat una cosa, és que m'han donat un pis i no seré jo la primera persona, la propera persona que el renti.
2: Per què?
1: O perquè estava una mica brut i he dit... Ei! Que podríem netejar-lo, si us plau. I sí.
2: I vindrà un robot o una persona?
1: Demanar una persona, persona o un equip de persones, clar.
2: Volaria molt que vingués un robot. Seria una cosa molt anecdòtica que després podries explicar el programa.
1: A la ràdio.
2: De fet, podem demanar pressupost a dalt als jefes.
1: Ah, sí?
2: A veure si t'ho paguen i així ens donen contingut pel programa.
1: Sí, els jefes m'ho pagaran tot segur, sí. L'empresa en qüestió es diu Tau Robotics i els estem fent propaganda, que ens envien un robotet per casa.
2: Veus?
1: I tenen robots humanoides que aspiren, treuen la pols, netegen les repises, també, netegen la cuina, netegen els fogons i fins i tot fan el teu vàter. Per tant, compte que aquests robots cada vegada estan com més desenvolupats, no?
2: A mi m'interessa molt, sobretot, que facin
1: vàter?
2: Els cabells que es queden enganxats a la dutxa.
1: Mira.
2: I també a la pica tot el menjar que queda allà acumulat, que em venen ganes de vomitar cada cop que ho he de netejar.
1: Això no saps què? Has de fer una... Ja començàvem amb els consells del Backstage de Flashback. No, hi ha com aquelles reixes, però més petites, que encaixen perfectament amb el forat de la pica i que tenen també forat perquè passi l'aigua, però és com una espècie de colador.
2: Clar.
1: Llavors, la brutícia et queden allà i llavors tu reculls allò, ho agafes d'una punteta, piques una mica el contenidor d'orgànica i el menjar et queda allà dintre i, escolta'm, tan tranquil·la.
2: Però ho has d'agafar igualment i has de picar. I a vegades has de picar molt i fer així amb el ditet perquè hi ha alguna cosa que es queda enganxada.
1: Si ets una marrana i no neteges la pica en 10 dies, doncs, home, normal que et quedin coses enganxades.
2: Mentida.
1: Si quan acabes de cuinar intentes, 1, no tirar a menjar la pica i, 2, el poc menjar que et quedi a la pica, tic-tic-tic, el buides, és perfecte.
2: No, tu ja veig que ets perfecta. Tens la cuina estupenda.
1: No, no soc perfecta. Tinc la cuina neta, sí, això sí.
2: Molt bé.
1: Ara mateix no, veus? Perquè, ja et dic, només donar-me el pis, només sentia olor a... Com es diu això? A grassa, de la cuina, saps? I hem fet així amb la campana. Els dits se m'han quedat enganxats a la campana, a l'extractor.
2: És el pitjor, netejar la campana.
1: I a més, ja... O sigui, sí, tu ho faràs, però no ho faràs tan bé com un equip de neteja, segur.
2: Això és cert.
1: Llavors he decidit trucar i mira, m'ho vindran a fer.
2: O com aquest robot.
1: Exacte, aquest robot t'ho farà segur, que de moment aquests tipus de robots, de Tau Robotics, ja han netejat 50 cases a San Francisco i la gent ha acabat contenta.
2: Molt bé.
1: Tant és així que els humans de l'empresa el que sí que estan fent és supervisar els robots a distància a través d'unes càmeres i tal, perquè estiguin fent bé la feina, però de moment tothom està molt content. I el millor del cas és que per contractar aquests serveis, de moment, ja hi ha llista d'espera.
2: Hala, ja ens han fotut. Creus que podríem comprar un robot d'aquest a mitges? Entre tu i jo, i ens l'anem tornant.
1: Andrea, tu i jo...
2: Què?
1: Tenim un sou. Que ens permet comprar-nos 3 robots a cadascú, si volem.
2: Tens raó.
1: Sí, no et subestimis.
2: Però a mi m'agrada molt la idea de compartir un robot i portar-lo, tipus, dimecres te'l porto.
1: Ara el cuides tu, no?
2: I, clar, i que es quedi aquí assegut mentre fa el programa, saps? Seria molt divertit.
1: Però que es posaria a netejar l'estudi ens molestaria, faria soroll.
2: No, home, el desconnectem una estona.
1: Ah, val, el tenim aquí al costat com si fos un amic.
2: Clar,
1: no?
2: I aquestes càmeres que tenim estupendes a l'estudi, li podem posar una a ell, també.
1: Sí. L'objectiu d'aquesta empresa de la qual us estem parlant de robots és que cada vegada siguin més autònoms i no hagin d'estar tan pendents d'ells i, per tant, volen que els robots es facin com els nens grans, no? Que cada vegada, a mesura que van creixent, ja no has de vigilar si tornen caminant del col·le, ja sí. No els has de vigilar si van al parc, no? Aquestes coses que es fan quan els nens comencen a ser més grans, doncs el mateix.
2: Bueno, ojo amb això de no vigilar els robots.
1: Va, ho dic que... amb conya.
2: No, ja saps que jo... Els nens, no els robots,
1: diguem. Ah, val.
2: Que ja saps que jo penso que els robots algun dia s'apoderaran del món.
1: Bueno, compte, que cada vegada estem més a prop d'això, eh?
2: Tu no deixis el robot sol a casa teva, eh?
1: No, no, i aquí almenys... Mira, ja me n'he desdit. No m'agrada la idea de compartir un robot i tenir-lo aquí a l'estudi. Fora, oh. Fora.
0: Cada dia, quan es fa de nit... Backstage, a Flashback.
1: 5 minuts i un quart de nou de seguida la cançó amagada al Backstage abans Kelly Saia i aquesta que es diu He perdut el nord.

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: Un minutet i ens plantem a un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback. I arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català. I a més, us hem posat dues pistes de so. Un tall de la cançó al revés i també un fragment molt lent.
2: I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista i canta una miqueta la cançó.
1: Doncs va, WhatsApp a punt, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera pista, el tall al revés d'avui, fa així.
2: Què?
1: He dit que avui em sembla una mica difícil.
2: Et sembla difícil?
1: Bueno, crec que sí, crec que sí.
2: Veure la gent, què opina?
1: Aneu-ho provant al WhatsApp, 628-414-029, WhatsApp obert. Segona pista. Com diu la traducció al català, Andrea?
2: A les noies els agrada la diversió. I sí, a mi també. Això és el que vull quan vingui. Necessito una noia com tu.
1: Aquí ja hi ha més pistes, eh?
2: Aquí hi ha pistetes, sí.
1: 628-414-029. Què ens estan dient a través del WhatsApp?
2: Avui està costant una mica, potser sí que era difícil.
1: La pluja, sí.
2: Sí. No, però arriben alguns WhatsApps. Hi ha una persona que ens diu que és Counting Stars de One Republic.
1: No és One Republic.
2: No, i què més? També ens diuen que és Coldplay Skyfall of Stars.
1: De moment no, ho podeu seguir provant al 628-414-029, WhatsApp obert. Última pista, l'inici. No, l'inici no, el fragment lent de la cançó amagada. Avui fa així.
2: Què?
1: Ja veurem, la resposta de seguida al backstage de Flashback.
0: De 8 a 11, backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al Pil-Pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
8: Flashback. Ràdio Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com.
8: Radio Flashback.
0: Al matí, la mare que el va parir.
9: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
10: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
0: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
9: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada.
8: Flashback.
0: A Ràdio Flashback, i sonen totes.

0: sona Flashback. És un èxit.
1: Andorra, Andorra. Flashback. 96.0.
0: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passen 4 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al backstage de Flashback, i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans, les pistes, el tall al revés, avui feia així.
3: Crec que no era tan difícil.
2: No, avui aquest es podia treure.
3: Oi que sí?
2: Sí, sí. Amb la segona escolta, més fàcil.
3: Veus?
2: Segona pista, com deia la traducció, Andrea?
3: A les noies els agrada la diversió, i sí, a mi també. Això és el que vull quan vingui. Necessito una noia com tu.
2: 628 414 029. Què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
3: L'han encertat.
4: Hola, Backstage. Hola. Avui la cançó amagada
2: és
4: Girls Like You, del Maroon 5 i la Cardi B.
2: Molt bé.
4: I fa... Girls Like You, na na na na na na na. Moltes gràcies, adéu.
2: Gràcies a tu, adeu. Sortia de classe de cant 100%, eh?
3: Cantava molt bé
2: aquesta, aquesta
3: persona.
2: Aquesta noia no plourà, no.
3: No.
2: Més notes de veu.
5: Bona nit, Flashback.
2: Hola.
5: Jo crec que la cançó amagada d'avui és Girls Like You, de Maroon 5,
2: bueno,
5: crec
2: sí.
5: que és. I fa així... Cause girls like you love other guys like me. Cause I don't wanna come through. I need a girl like you, baby. Yeah.
2: El meu tall preferit de la cançó, eh?
3: Yeah.
2: Tal qual.
6: Maroon 5. Girls like you. Because girls like you.
3: Ojo, la versió tatarata, eh?
2: Tatarata, m'ha agradat. T'he de dir una cosa, hem passat de la versió angelical a la versió amb la veu una mica més rascada, que també mola, eh? Que
3: està
2: també
3: molt
2: molat.
3: Bé, està molt bé.
2: Més.
7: Hola, gent bonica.
2: Hola.
7: La cançó és Girls Like You, de Maroon 5.
3: Oh, però canta-la.
2: No l'ha cantada, eh? Olé. Llàstima. Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, el so de Maroon 5, Cardi B, que arribaven al número 1 de la llista, doncs fa un grapat d'anys ja, i evidentment avui també. La recuperem al backstage de Flashback, 9:08 i 21 minuts, no ens avancem. Girls Like You, benvinguts, benvingudes.

0: Maroon 5, Cardi B, aquesta Girls Like You sona al backstage de Flashback. 5 minuts i 2 quarts de 9 del vespre. I molta atenció perquè hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de nou superhíbrid endollable, un SUV que evidentment juga en una altra lliga.
1: Amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia.
0: Descobreix-lo a Omo de Geco Automoción a Barcelona, Mataró i Girona. No et perdis el Geco Omo de. Atenció, perquè el Geco Omo de nou doncs està amb el Bada Barça. Veurem si avui hi ha partit o no del Barça, perquè de moment estan caient llamps i trons aquí a Barcelona.
1: Home, esperem que sí.
0: D'aquí una estoneta ho sabrem, a les 9 en principi, 9 i 5 o així, acabarà el backstage i començarà el Bada Barça, per tant, no desconnecteu de Flashback, d'acord?
1: Això mateix, que el Barça ho està fent molt bé.
0: Oh, i tant. Escoltem a Ana Mena i Lola Índigo i de seguida les notícies virals del dia.
2: Hola, amigo de Flashback, què tal?

0: Una cançó que s'ha passejat per Flashback durant tot l'estiu, una cançó que ha regnat els èxits de Flashback durant dues setmanes consecutives i que encara continua sonant i de valent a l'antena de Flashback. Ana Mena, Lola Índigo i aquest petitó a les portes de 8:45 del vespre.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Com riuen i que bé que s'ho passen aquest parell, eh? Igual que nosaltres, avui amb vosaltres, fins a les 9 del vespre, aproximadament.
2: Saps que justament estava pensant igual que nosaltres? Que estem tan connectats.
0: Que ens ho passem bé. Sí, no, sí. No, sí, és que ens fusionarem un dia d'aquests, ja veuràs, com en Vegeta i en Son Goku. Doncs, en fi, al Backstage, mira, mira, que sonen. Ara, pensava que em farien quedar malament els pitos. És moment de posar-nos seriosos i serioses al Backstage de Flashback i tractar l'actualitat, per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. It's...

0: Atenció amb aquesta notícia, tan clara de fons, per
1: cert. Però ha de ser trista, perquè aquesta cançó és tristíssima.
0: Bueno, trista, més que trista, és solitària. I és que una dona de 71 anys ha decidit viure sola en una muntanya de Girona, en una cabana feta per ella, gràcies a vídeos de YouTube.
1: És que, ojo, aquests vídeos que et surten de tutorials de gent construint cabanes.
0: Què,
1: són hipnòtics, a tu no t'han sortit mai?
0: No, a mi em surten més aquells de netejar alfombres.
1: És que ets aquest tipus de persona, eh?
0: Quan canten, quan... Bueno, catifes, perdó. Quan es posen a netejar-les bé,
1: I mola molt quan al principi és negra la catifa, sí. Llavors comences a imaginar-te com serà quan li treguin tota aquesta merda.
0: 100%. Sí. I van passant capes i capes allà, vinga, Kärcher i anar-ho fent. Sí, sí. Doncs aquesta dona, que és protagonista d'aquesta notícia, té 71 anys i ha decidit que pagar el lloguer no va amb ella.
1: Mira, em sento identificada.
0: La coneixen com la iaia Bushcraft i... Sí, una mica... I fa uns 4 o 5 anys que va començar a construir-se ella mateixa la cabana on està vivint a la muntanya de Girona. Diu que ho va fer sense ni punyetera idea de res. Li han fet una entrevista i diu literalment això. No tenia ni punyetera idea de res, però mirar vídeos de YouTube m'ha salvat la vida.
1: Però això està molt bé, sense tenir ni punyetera idea.
0: Bueno,
1: construir-te una casa.
0: Sí, sí, són màquines, se'n diu a casa meva d'això.
1: Molt bé.
0: De fet, la cabana de definitiva és la quarta que ha intentat fer, és com la història dels tres porquets, una mica. La primera li va caure a sobre perquè havia posat unes potes massa primes i uns troncs massa grossos. La cosa no va aguantar i va caure.
1: Però està bé aquesta dona,
0: Sí, per sort no estava allà dins. Sí,
1: val,
0: sí.
1: Val.
0: Però, en fi, ella ho té clar, no hi ha problemes, només solucions, És com els figaflaues.
1: M'agrada la seva actitud,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: M'agrada que no es doni per vençuda i que hagi necessitat tres intents, bueno, quatre, per construir la casa.
0: Ella diu que prefereix

0: és un tros de pa sota un pont que paga un lloguer i, per tant, doncs, ha decidit construir-se allà mateixa la cabana.
1: A veure si començarà un moviment social aquesta dona, eh?
0: Jo no sóc gaire de fer-me la cabana i anar a viure al bosc, què vols que et digui?
1: A mi el que em molesta més és el tema de l'aigua corrent i tot això, clar, perquè no es pot rentar les mans, no pot fer-se l'esquinker...
0: Anar uns dies d'acampament, t'ho compro.
1: Molt divertit.
0: Però haver de viure cada dia al bosc, en una cabana, no sé, no, de moment no sóc Tarzan, no em sap greu.
1: Cagant en un forat
0: no,
1: i tot.
0: Prou. I ara direu, parlem de queixa? Doncs no, parlem de TikTok, perquè prepara una funció de Bizum per poder enviar diners dins de la pròpia aplicació.
1: Mira, TikTok s'està apropiant de les coses que fan totes les aplicacions. Quan va començar a incloure directes,
0: sí,
1: i ara una cosa que havia robat d'altres aplicacions.
0: Val.
1: El tema d'Stories efímers també ho ha robat d'altres aplicacions. I ara roba el Bizum, també.
0: O sigui, estàs criticant l'aplicació a la qual estàs enganxada, Andrea? Aviam si te la trauran i a veure després que hauràs de mirar el sostre perquè no sabràs què fer en el teu temps lliure.
1: Últimament estic intentant no consumir tant de TikTok.
0: Està bé, això.
1: Me estoy quitando, ja com es diria en castellà. Sí. Però t'he de dir que estic molt viciada a la història de Grapes, et surt? Que és un lleó que va quedar paralític perquè la seva mare el va mossegar quan va néixer. Llavors, cada dia em surt l'actualització de la rehabilitació de Grapes, que és un petit lleó, una lleona en concret, que això, que li fan acupuntura i així perquè recuperi la mobilitat de les cames i aprengui a caminar de nou. Estic segura que a algú dels nostres oients li surt la recuperació de Grapes i m'està entenent perfectament.
0: Doncs mira, si hi ha algú aficionat a...
1: A Grapes?
0: A aquest, sí, a aquest lleó, doncs 628-414-029, perquè jo us he de dir que l'únic que em ve al cap quan penso en un lleó és això.
1: Molt bona.
0: Va, no puc pensar en absolutament res més. Doncs això, l'aplicació de TikTok porta des del 2022, amb aquesta música de fons, sent l'aplicació líder al món a nivell d'ingressos per compres internes. És a dir, ni Instagram, ni YouTube, ni Facebook li fan la competència a nivell de... tu pots comprar directament, no?
1: Clar.
0: Com l'enllaç on vas directe, doncs és TikTok on la gent més compra gràcies al TikTok Shop.
1: Veus? Una altra cosa que han robat d'altres aplicacions, el TikTok Shop. On s'ha vist que una xarxa social tingui una botiga?
0: Mira, ho fan tot i els està funcionant bé. Doncs resulta que ara la companyia vol crear un ecosistema comercial perquè la gent no hagi de fer transaccions fora de l'app. Estan desenvolupant una espècie de Bizum per poder enviar diners a altres usuaris a través de missatges directes.
1: O sigui, però això es pot a qualsevol usuari, perquè, per exemple, el Bizum has de tenir el seu número de telèfon. Els números de telèfon són privats,
0: no
1: però, en canvi, els usuaris de TikTok són públics.
0: Ho estan desenvolupant, no sé si t'hauràs de seguir o hauràs d'acceptar aquesta persona com a amistat, no ho sé com ho faran, bàsicament. Que estàs mirant el WhatsApp, què ens han dit?
1: No, és que ens estan arribant WhatsApps de seguidors de la història de Grapes,
0: sí,
1: la lleona paralítica, i em fa bastanta il·lusió. Et recomano que ho busquis.
0: Molt bé, la teva gent, Andrea. No, perquè no és la meva, eh? No és la meva, només és la teva tribu. Sí, sí, exacte.
2: Ai, bo, ai, bo, és hora de cerrar. Ai, bo.
0: Jo no sé per què aquesta cançó deia és hora de trabajar, però no, resulta que diu que és hora de cerrar.
1: En sèrio?
0: Sí, no sé, o si més no, aquesta versió que he agafat jo.
1: La meva infància està trencada.
0: Sí, sí, ara mateix. El tema és que hi ha un protagonista que vol treballar però no pot. És Obi Ejaria, que és un jugador de futbol, ex de l'Oviedo, jugador de primera divisió, doncs que s'ha posat a buscar equip a través de LinkedIn.
1: Hosti, quin greu, no?
0: No li estan anant bé les coses.
1: És
0: no sempre li va bé tothom en el món del futbol, eh?
1: Però els equips de futbol no es busquen a LinkedIn,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, qui sap, potser sí que ho trobes. Aquest ex de l'Oviedo va jugar a primera divisió i ha anunciat a LinkedIn que està buscant feina. Ara mateix té 28 anys, és agent lliure i busca un nou club. I ha dit, què puc fer? Doncs mira, a LinkedIn, tu.
1: Clar, jo pensava, potser està buscant feina d'una altra cosa.
0: No.
1: Això que típic que et retires i busques feina, no sé, en una botiga o alguna cosa
0: no,
1: així.
0: No, ell vol seguir sent jugador de futbol. De fet, és un jugador que ha passat per equips com el Liverpool, el Sunderland o el Rangers. Vull dir, té un passat i ha tingut, a la seva cartera, doncs ha tingut bastants equips bons. Però, a banda de posar això en de posar tot el seu passat futbolístic en el seu currículum, també s'ha ofert a qualsevol equip que necessiti un migcampista que pugui jugar com a 6, com a 8 o com a 10. Per tant, pot jugar a diverses posicions, aquest home.
1: Val, gràcies per aclarar-me
0: no
1: el de diverses posicions.
0: No has entès absolutament res, no?
3: Cada dia, quan es fa de nit,
0: Backstage, a Flashback. En fi, que si busqueu una persona, un futbolista, per la vostra lliga de solters contra casats, doncs potser aquest és el vostre home.
1: Ojo que guanyeu, eh?
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: El so dels Flashy al costat de 31 fam i aquesta proposta que és d'Hora Yakis al backstage, 5 minutets i 3 quarts de 9. Oh, que bé que sona això, oh, que bé que sona això, i això només vol dir una cosa.
2: Quina?
1: És que si ets dels que sempre tenen ganes de veure música en directe, t'has d'apuntar a això. Estrella Damm celebra els seus 150 anys amb un cicle de concerts per diferents sales de casa nostra.
2: Per exemple, el 20 de setembre tindrem una actuació de Macaco a sí. les sales Gremi de Palma, a Mallorca. Apunta't al formulari que trobaràs a flashback.cat i entraràs en el sorteig per guanyar una entrada doble. Trobareu allà tots els concerts sí. d'aquest cicle de concerts. Saps d'Estrella Damm, llavors heu de triar el que més us agradi.
1: Doncs vinga, el primer és aquest de Macaco a Palma. Si arriben els directes, Estrella Damm 150, sí. celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Per tant, no t'ho perdis, tota la info a flashback.cat i trobaràs aquest formulari. De seguida us expliquem el safareig del dia. Abans arriben Ugeli Solto, Jamaican Bam Bam.

0: Mike and Bam Bam al backstage.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Ara us expliquem els safrets del dia. Compte que avui hi ha teca, per tant, no desconnecteu. Mm-hmm. O sigui, anirem ja d'allà. El que passa és que abans ens ha passat una cosa i és que, clar, avui, com que els companys del Bada Barça s'hi posen de seguida perquè hem de viure aquest Barça Racing a través de l'antena de Flashback amb el Bada Barça, doncs ens hem trobat que no hi pot haver participació, no hi ha espai per la crida del dia o perquè participeu, per obrir el WhatsApp. Però heu decidit obrir-lo vosaltres mateixos i ens n'heu anat enviant notes de veu i n'hi ha algunes que volíem escoltar perquè la veritat és que ens han fet una mica de gràcia, no, Andrea?
2: Ells tenen les claus del WhatsApp. Sí, el que passa és que estàvem parlant de TikTok, hem comentat que TikTok vol incloure com una funció de bízums dins de l'aplicació i jo he explicat que últimament estic molt viciada a una lleona petita que es diu Grapes, que es va quedar paralítica quan va néixer i ara està fent com una rehabilitació per poder tornar a caminar.
3: Oh, i tant, jo 100% amb l'Andrea.
0: Mira.
3: He intentat també reduir les meves hores de connexió al TikTok, però home, la recuperació en Grapes és que és molt interessant. I pobret, arribar a aquesta vida patint ja d'aquesta manera.
2: Veus?
4: Toda la tierra que baña la noche es nuestro reino.
5: Vaya!
4: El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como
0: el... És la primera pel·lícula amb la qual vaig plorar.
2: El rei León?
0: Sí. La primera que vaig veure crec que va ser Tarzán.
2: Sí, però Tarzán no fa per plorar.
0: No, Tarzán em va agradar molt, però després el rei León, i el rei León vaig plorar bastant.
2: Clar, quan mor allà el pare, que la
0: tropellen... No, sí, tu fes tot l'espoiler que vulgui, Andrea.
2: Fa 20 anys que va sortir el rei Lleó. Si algú no l'ha vista...
0: Fa 20 anys, però segueixen naixent nens. Deixa que els pares puguin gaudir-la i posar-li a les seves criatures.
2: Els nens a aquesta hora?
0: No, encara hi són, encara hi són. Bueno, fotem. Què més ens han dit?
2: A veure...
6: Hola, backstage.
0: Plou, eh?
2: Hola.
6: Estic aquí sota la pluja que està caient, tronant i empecs i adult.
0: Déu-n'hi-do, en compte,
6: no sé si és algo semblant lo del bízum aquest del TikTok.
0: Sí.
6: Però el Wallapop, per exemple, té una miqueta això, no? Tu envies una cosa, et fan un pagament com un moneder i després, quan ho reben, tu aquells diners te'ls pots passar automàticament al teu compte bancari.
0: Sí.
6: Però ni tens que donar comptes, ni telèfons, ni res. És dins la mateixa aplicació. No sé si seria algo semblant.
0: Sí. Segueix plovent. Sí. Literalment és això el que volen fer, que no hagis de donar credencials bancàries, que no hagis de donar el teu número de telèfon, absolutament res, que dins de la mateixa aplicació, doncs això és el que estan testejant una mica, no? És com que tu tens, exacte, en el teu compte i veus un apartat que és com el teu moneder, allà hi tens uns calés virtuals i si tu hi associes el compte bancari, que no l'has de donar directament a l'altra persona, sinó que el dones a l'aplicació, llavors aquests calés tu els pots retirar al teu banc.
2: Clar, però Wallapop té sentit, perquè al final és una aplicació de compra i venda d'objectes de segona mà, però TikTok és una xarxa social.
0: Però tu a TikTok ara pots posar-hi això del TikTok Shop, que vens pernils, i mira, l'altre dia una persona d'aquesta ràdio va comprar pernil a TikTok Shop. O sigui,
2: me'n recordo.
0: Al·lucinant.
2: I de moment no s'ha intoxicat.
0: Li va agradar molt. Un minut per sobre de 9:15 del vespre, ara sí, els safrets del dia, va.
2: I ara arriba el millor moment del dia.
0: Arriba!
2: El moment del safreig, el backstage de Flashback. Però una altra vegada, segon dia que ens toca posar-nos seriosos.
0: Jo em sap greu, Andrea.
2: Què?
0: Avui saps que vinc molt cansat? Saps que m'està costant arrencar?
2: Sí, ho sé.
0: He aconseguit arrencar. Ens hem posat contents, hi-hi-ha-ha, fins i tot en un dia que no esperàvem, que això encara fa més il·lusió, hem xerrat amb els nostres oients. I ara vas tu i em trenques el ritme del programa. No, ens hem de posar seriosos, un altre tema escabrós.
2: A veure, a mi què et penses? Que no m'agradaria parlar de ruptures, de casaments, de morrejos, de que Batlle els ha tatuat el nom del seu nòvio, com l'altre dia que ho vam comentar.
0: A sobre del cul.
2: Sí. Doncs m'agradaria parlar d'això.
0: I què? No podem,
2: perquè continua la polèmica protagonitzada per Ed Sheeran i Macklemore.
0: Doncs vinga, part 2 d'aquest colabrot.
2: A veure, per si algú ha viscut en una cova aquesta setmana, recordem que ahir vam explicar al backstage que Ed Sheeran va fer fora Macklemore de la seva gira per haver defensat Palestina sobre l'escenari.
0: Sí.
2: Macklemore era el taloner d'Ed Sheeran.
0: I
2: tot això taloner i amic, sí.
0: Clar, que això també és com important. Una relació... Sí, sí, és laboral, però també hi havia amistat.
2: Tot això ho va explicar Macklemore en un comunicat on deia que Ed Sheeran havia rebut pressions per part dels propietaris dels estadis, sí, on han de ser els pròxims concerts, i que aquest era el motiu principal pel qual Ed Sheeran havia decidit fer-lo fora, bàsicament.
0: Molts d'aquests propietaris antisemites. Llavors, sí, clar, evidentment, doncs, cadascú defensa els seus interessos aquí.
2: L'última hora.
0: A veure.
2: És que la resta de taloners d'Ed Sheeran han decidit abandonar la gira després de l'expulsió de Macklemore.
0: O sigui, li han dit, ara el show de 5 hores no el farem 3 hores nosaltres i dues tu. No, no, no, no. Ara el faràs tot tu.
2: No, no, no.
0: T'has quedat sense taloners.
2: Espera't, perquè potser no el fa ni ell. Oh. Perquè no només els taloners han decidit abandonar la gira, també la banda que acompanyava Ed Sheeran sobre l'escenari.
0: Uau, això és molt gros, eh?
2: Aquí hi ha molta informació, així que anem per parts, val? Parlem primer de la banda, que és una banda de folk irlandesa que es diu Beoga.
0: Per fi una mica d'alegria entremig de tot aquest conflicte, per favor.
2: Sisplau, espero pronunciar-ho bé, eh?
0: Beoga,
2: no
0: sí.
2: No sé si en irlandès es diu així. Aquesta gent, aquesta banda, ha publicat un comunicat a les seves xarxes socials que comença dient el següent. Hem decidit deixar d'acompanyar Ed Sheeran en el que queda de gira després del silenciament de Macklemore per part de grups sionistes.
0: Toma ja.
2: Aquesta banda explica que, igual que Macklemore, ells són amics d'Ed Sheeran des de fa 10 anys, en el seu cas.
0: Uau.
2: Però també expliquen que aquesta banda és un dels membres fundadors del moviment Artistes Irlandesos per Palestina. Per tant,
0: clar,
2: té bastanta lògica la seva decisió d'abandonar la gira després del que ha passat.
0: Totalment. Estarien actuant, si no, amb gent que estava a favor del que ells defensaven o del que ells es posicionaven completament en contra. Llavors, era un xoc d'interessos aquí, sí.
2: Però és que tornem al mateix. Ed Sheeran, en el moment en què contracta a Macklemore, que sap quin és el seu discurs, que contracta aquesta banda, que sap que és un dels membres fundadors d'aquest moviment d'artistes irlandesos per Palestina. Ja una mica s'està posicionant.
0: Totalment.
2: Llavors, quan peta, no? Quan peta aquest conflicte, quan esclata...
0: Clar, tingues els nassos d'afrontar-ho, 100%.
2: Anem ara a parlar dels taloners, que també s'han pronunciat.

0: Parlem de tres taloners. Aaron Rowe.
1: Sí.
0: Espero pronunciar-ho bé, també. També tenim a Phineas, que és, de fet, el germà de Billie Eilish.
1: Sí, que li va produir el disc, sí, sí, tant.
0: Sí. I, per últim, Lucas Graham.
1: Sí.
0: Aquest últim ha publicat un comunicat on diu, i llegeixo literalment, hauríem de poder parlar de la guerra, dels civils assassinats, dels nens que mereixen créixer. Tenir més diners no fa que la teva opinió compti més que la dels altres. Que això és un dard claríssim a Robert Kraft, que és aquest propietari d'un dels estadis de la gira d'Ed Sheeran, que va ser qui presumptament va trucar a Ed Sheeran i el va pressionar i li va dir, si McElmore continua com a taloner, tu no cantaràs al meu estadi.
1: Sí, sí.
0: Sí, això mateix.
1: Molt bé, Lucas Graham, a més, fent aquest comunicat públic, la veritat, trobo que molt bé.
0: Tots els taloners han fet comunicats als seus Instagrams, també suposo per donar explicacions dels motius pels quals han decidit abandonar la gira, tot i que en el moment en què tu decideixes abandonar la gira, tothom sap quins són els motius.
1: Clar que sí.
0: Però està molt bé, és el que diem sempre, sempre a favor que els artistes es posicionin, que diguin la seva i que en el moment en què estan fent un moviment tan gros o que s'estan posicionant d'una manera tan evident, doncs que s'expliquin una mica,
1: s'agraeix.
0: Llavors, clar, ara la pregunta és què farà Ed Sheeran? Perquè no té ni banda ni taloners. A veure si continua la gira. De moment no ho sabem, què farà Ed Sheeran, a no ser que hagi dit alguna cosa des de les 8 fins ara, que hem estat fent el programa i no ho hem pogut
1: comprovar. No ho hem vist, no? Sí.
0: Però el que sí que ha fet Ed Sheeran va ser publicar un comunicat després que es fes públic el comiat de McElmore. Recordem que McElmore va publicar aquell comunicat llarguíssim, doncs Ed Sheeran va respondre amb un altre comunicat on bàsicament el que fa és llançar pilotes fora. Diu que la decisió de fer fora McElmore no va ser seva, sinó que va ser de la promotora, que el contracte que va signar McElmore va ser amb la promotora, no amb Ed Sheeran. I després torna a no posicionar-se sobre el tema Israel-Palestina i diu, literalment, no sóc còmplice, tinc les meves opinions personals sobre aquest conflicte devastador, només perquè trio no parlar públicament no significa que no les tingui.
1: No,
0: les
1: clar,
0: seves
1: totalment.
0: Opinions personals.
1: Sí. És normal que les tinguis, però crec que en aquest cas les has d'expressar. Si no, si te les quedes per tu, és un silenci còmplice per mi.
0: Clar, és justament el que deia McElmore en el seu comunicat de l'altre dia. No posicionar-se en un conflicte on hi ha un opressor i un oprimit és posicionar-se a favor de l'opressor, bàsicament.
1: Tota la raó, veurem com continua aquest conflicte perquè hi ha moltes arestes, hi ha moltes espines també i clar, aquí pues, probablement s'està trencant una amistat, literalment.
0: Això és el que sap greu també, no? Que una amistat de tants i tants anys acabi com, bueno, això, trencant-se per aquest motiu.
1: Ho seguirem de ben a prop al Backstage de Flashback, clar que sí.
2: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
1: Fent camí a les 9 del vespre, el Backstage de Flashback arriba al número 1 de la llista, és dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

0: L'actual número 1 de la llista, la cançó que lidera els èxits a Flashback, de la llista més important del país, evidentment. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo. 4 minuts i les 9. Podeu continuar votant-la a www.flashback.cat/la-llista si és que us agrada tant com a nosaltres. Atenció, perquè si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària aporta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp al vermut de Llucià Ferrer.
1: I ho farà compartint el seu producte de primera qualitat i amb la Food Truck del Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp. I per aconseguir-la tens dues opcions: apuntant al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana, sí, i aconseguint un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la Food Truck de Bonària, aparcada a l'espai del vermut Flashback. Trobaràs tota la informació a bonaria-tour.com.
0: Bonària, patrocinador del vermut de Flashback. Ja ho sabeu, eh? Amb productes sempre directes del camp.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Compte, perquè James Blunt ha tornat i aquesta és boníssima. Es diu Tastes Like Summer. Ara que es va acabant, és un bon moment per parlar de l'estiu. Oh, yeah.

0: Doncs ja està, Andrea, a les 9 en punt del vespre.
1: I què fem?
0: Tocar el dos, plegar veles i tancar els ànecs. Marxem a dormir els del backstage de Flashback.
1: Home, dormir aquesta hora no. Avui podem aprofitar una mica de gresca, no? Que són les 9.
0: Va, però tu què? Però tu què? Què ha passat de cop aquí?
1: Que he rebut un WhatsApp on diu: vols sopar kebab?
0: Epa!
1: I a mi amb això em compres, ja m'alegres el dia, tu.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé el kebab d'avui.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé aquesta nit i demà més intentarem que millor. Si més no, una mica més llarg.
1: Tot anirà bé, almenys.
0: Sí o no, ja veurem, eh? Ara quedeu-vos, que s'hi posen en Jordi Plans, en Víctor García, la Judit García i en Marc Llibre amb el Va de Barça, Barça Racing, avui a l'antena de Flashback. Fins, res, demà.
1: Adéu.
0: Que vagi bé. Bona nit.
1: Adéu, adéu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: comença el Va de Barça amb Jordi Plans.
1: Intercepta Gorosabel, tu hijo está en el after-hour.
0: Judit García.
2: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
0: Marc Llibre.
3: Acabo de veure la boca d'això que em
2: sembla. Sí, ara no...
3: I saps que sembla un nanos.
0: I Víctor García.
4: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent, diu, que fan el partit o... o és Toni Rovira i tu.
1: Aquesta imatge és...
3: Com els gossos quan els hi pica el cul.
0: Comença el Va de Barça amb el patrocini d'Estrella d'Am i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Què tal, com esteu? Bona nit de dimecres i benvinguts al Va de Barça. Salutacions des de l'Spotify Camp Nou, on a partir de 9:15 arrenca el partit que correspon a la 6a jornada de Lliga pel Barça de Hansi Flick. El calendari no dona treva i després del partit de diumenge al Ciutat de València, la Lliga segueix avançant jornades, jornades que el Barça segueix comptant per victòries. Fins al moment són 5 partits de Lliga i 5 victòries per l'equip de Hansi Flick, que està imparable. A part, la victòria contra el Feyenoord de la Champions. El conjunt blaugrana travessa un moment tan dolç que fins i tot diumenge passat, no estan gens fi, el Barça va tenir aquella combinació de flor al cul i eficàcia per acabar-n'hi fotent 4 llevant. Per tant, ara mateix, com dèiem, són 15 de 15 punts possibles per un equip que sembla que no té aturador i que avui jugarà contra el Racing i que dissabte ho farà contra el Sevilla abans de l'aturada llarga de seleccions, tot plegat amb l'objectiu de prolongar aquesta bona ratxa de resultats i, a ser possible, millorant també la imatge del passat cap de setmana, que no serà difícil, també us ho he de dir. Però és que ja sabíem que el dia que juguessis contra algú que se t'aculés al darrere sense deixar espais et costaria més, però tot i així vam tenir aquesta fortuna de trobar-nos amb dos gols abans dels primers 20 minuts que et van deixar el partit encarrilat. Avui em sembla que la cosa no serà diferent. Avui veurem un Racing que plantejarà un partit molt similar al del Llevant. Avui ens visita un equip històric que de ben segur que oferirà aquest plantejament similar que vam veure diumenge i sobretot tant de bo puguem sortir avui d'aquí a 12:15 amb el 18 de 18 i si pot ser una mica secs.
6: Per favor.
5: Ja només demano, per favor, demano que marxem una mica secs. Falten ara mateix 20 minuts per 10:15. Benvinguts al show, benvinguts a l'estadi, benvinguts a la pluja torrencial, al gran diluvi, benvinguts al Va de Barça.
0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, Va de Barça.
5: I avui us puc avançar que el shawarma arribarà mullat. Són les 9:10 sí. del vespre. Hola, Víctor García.
6: Hola. De fet, hem sentit a l'Andrea Romera que deia que l'esperava un kebab a casa. Per tant, es prova que kebab, shawarma, el que sigui, també arribarà molt.
5: A l'estudi, hola, Judit García, bona nit.
2: Bona nit.
5: Hola, Marc Llibre.
7: Hola, què tal?
5: Doncs tu segurament més tranquil que nosaltres, que no, patim per la climatologia.
7: Jo estic mullat, perquè he baixat un moment a fer unes necessitats i m'ha agafat la pluja.
5: Necessitats és un cigarro?
2: No.
7: Sí, i unes hamburgueses.
6: Vale. Anava a dir perquè jo diria...
7: Una hamburguesa de cigarros, si preferit.
6: Sí. Anava a dir l'últim dia que vaig estar a Flashback, jo diria que el lavabo estava a dins.
7: Sí. No,
6: que baixar a Passeig de Gràcia i cagar-se en un banc.
7: Això no ha canviat.
5: Molt bé, tenim 11 confirmats. De seguida el repassem abans, però deixeu-me dir que ens disculpin els oients del backstage. Avui l'Andrea Romera i el Marc Frigola marxen abans cap a casa perquè es posa en marxa aquesta jornada de Lliga pel Barça i el Va de Barça, doncs, avui també tenim feina. Anem als 11, anem a repassar l'11 de Hansi Flick. Amb què surt avui el Barça, Víctor?
6: Amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Joao Cancelo en defensa, doble pivot per Pedri i Rodri, una mica més avançat Olmo, a la dreta Lamine, a l'esquerra Dejemi i al davant Rafinha.
5: Quin és l'11 del Racing de Santander, Judit?
2: Doncs tenim a Julen Aigrezabal a sota pals, la defensa és per Manu Hernando, Pedro Felipe i Facu González i Aaron Martín, un mig del camp amb 4 tius, amb Sergio Canales, Mateo Prati, ho diré bé avui,
7: No passa res.
2: Torrem-hi, Mateo Prati, Güelle i Íñigo Sáinz Maza i a davant Villalibre i Arana.
0: Andorra 96.0. A Ràdio Flashback, i sonen totes. Flashback.

0: sona Flashback és un èxit. Esperis.
1: Ei, perdona, una estrella.
2: Ei, una estrella.
1: Perdona, una estrella.
2: Una estrella.
1: Què? Un crit valent?
3: Vinga, tots units fent força.
2: Una estrella!
4: De seguida.
5: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
0: Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil Flashback.
6: 2 minutes per arribar a un quart de 10 del vespre. El vostre negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com els oients que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles d'euro en cap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara amb el pla Auto Plus podeu escollir perquè és més fàcil que mai. Ford, però fets i no paraules.
7: I tant.
6: Fort ens acompanya a tots i cada un dels partits del Bada-Barça. Ara, Víctor, per cert, la pluja ha baixat una mica i sí, de moment aguanta.
7: Jo diria que hi ha ràfegues, no? Sí. Hi ha moments que sí, és a dir, serà constant, jo crec, la pluja durant tot el partit. Dependrà de si hi ha aquells moments en els que apreta, si perjudica el, diguem, el joc. Aquí segur que perjudiques els espectadors, que jo crec que avui o s'apleguen a, diguem, a sota de les, diguem, de les graderies, allà on no es mullen, o la meitat, no crec que hagin vingut.
6: Si heu de marxar cap a casa i us està plovent, us podeu refugiar amb el Volkswagen, amb el Volkswagen.
8: Aviam.
7: Digues, el Volkswagen, per la gent a qui li fa mandra conduir.
6: Estic ara mateix igual que la Judit amb
9: sí,
6: la alineació.
9: Sí, exactament igual.
6: Estem al mateix punt, Judit.
7: Volkswagen Pape Galle.
6: El Volkswagen Taigo arriba amb un equipament molt complet, sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcaments, llum LED, vidres tintats i sistema keyless. I ara Volkswagen Taigo. Sort que Volkswagen ens va patrocinar tota la temporada passada.
8: Bueno, fantàstic.
6: I sort que aquest any segueixen sent amb nosaltres. Té molt mèrit.
8: Home.
6: Que voleu un Taigo? Entrega des de 19.900 euros. És el preu recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank i fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es. I amb Volkswagen us fem la pregunta als oients, Judit.
9: Doncs sí, ja sabeu que la polèmica de les últimes 24 hores no ha sigut que Mbappé, Konate i Malicius, que m'ha agradat molt això.
8: Malicius.
9: La polèmica no ha estat que no es posessin la samarreta del suposat suport a Ceuta, no. La polèmica ha sigut que el Barça no ho va fer el cap de setmana passat.
7: Epa! No se podia de saber.
9: Exacte. Aleshores, bueno, ja sabeu una miqueta com va el tema quan passen aquestes coses, però a nosaltres ens interessa molt això. A Ceuta, no. Ens interessa les samarretes.
8: Bueno, Ceuta també,
9: també, però les samarretes és una cosa que... Bueno, que parlem sovint.
8: Sí, sí, ens encanta.
9: Per exemple, el Marc es canvia molt de samarreta.
8: Sí, perquè faig pudor.
9: Sí, bueno, no.
7: Jo també.
9: Et canvies molt de samarreta.
7: El tall de faig pudor el podem guardar també.
9: Aleshores, el que ens interessa és saber, als nostres oients, quina és la samarreta més lletja que s'han hagut de posar mai a la seva vida.
6: Molt bé.
8: Mai interessa.
9: Sí. Jo, per exemple, vaig estar molt de temps, quan era petita, portant una samarreta d'aquestes de... un tio que me quiere mucho me ha traído esto de Benidorm.
8: Oh.
9: I jo pensava que era única. I no havia vist mai ningú amb una samarreta igual. Jo anava tan orgullosa amb la meva samarreta, fins que un dia vaig anar a Sitges, vaig veure que allò era worldwide.
8: I si una cosa és única, també planteja't perquè és única. Saps què et vull dir?
9: Sí, potser ser únic no està tan bé. Sí.
7: Jo diria que I draw the line en trobar-me algú amb la mateixa samarreta que jo.
9: Ja, això és durillo,
7: Clar, les del Barça no compten, no? Perquè és una cosa que sí que està pensada perquè la porti tothom. Però allò que t'has comprat una samarreta i dius, hòstia, que guapa, que bé que em queda, tal, no sé què, i de sobte veus que la porta un altre paio que pesa 2 vegades el que tu, i li queda millor.
8: Ah.
7: Llavors, aquí és on dic, vale, no.
9: Però, Víctor, la setmana passada en aquest estudi va passar una cosa, que és que tu, el Marc i el Víctor, us vau mirar i vau dir, hosti, quina samarreta més guapa, on te l'has comprada?
7: Sí, és correcte, però jo no
8: me... Soc assessor de samarretes, jo.
7: Però no seré tan cretí de posar-me-la els dies que vagi a la ràdio.
9: Vale.
7: Si no, no vull arriscar-me.
8: No, et cedeixo, jo ja l'experiment molt.
7: La pengem a l'estudi de Flaixo, aquí a dalt?
8: Sí.
6: Molt bé, doncs avui parlem de samarretes al 628-414-029. Volem la vostra opinió. 628-414-029 és la pregunta amb Volkswagen.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
0: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
4: Estàs escoltant Va de Barça.
12: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
6: Doncs vinga, obrim el Big Data amb el partit d'avui. Víctor, el Racing esdevé el 13è equip que s'ha enfrontat més vegades al Barça en tota la seva història.
7: Sí, tots dos equips s'havien vist les cares als vuitens de final de la Copa del Rei de la temporada passada, però feia 14 temporades que el Racing no jugava a primera, 101 partits en total amb un balanç de 63 victòries blaugranes, 21 empats i 17 derrotes.
6: Han passat 5 lustres de l'última visita del Racing aquí a l'Spotify Camp Nou.
7: 3 victòries consecutives amb Guardiola sense encaixar, però just l'anterior va ser aquell històric empat 1-1, on van debutar Busquets, Pedro i Hleb com a titulars. I, de fet, l'ucraïnès es va lesionar la primera part i mai sabrem si va ser aquella falta, la que li va fer un jugador del Racing, la que el va privar d'una carrera més decent al Barça.
13: Llavors, la nit d'avui pinta molt bé, Víctor.
7: Sí, pinta molt bé. El Racing només ha guanyat una vegada el Camp Nou des de l'inici de la Guerra Civil Espanyola.
13: Ui.
7: I només ha aconseguit 3 empats en els últims 41 partits.
6: L'equip de Flick encadena 6 victòries en 6 partits. És un rècord a l'abast de molt pocs.
7: El primer va ser la temporada 29-30 amb un entrenador, diria, desconegut pels integrants d'aquest programa, James Bellamy. El segon va ser la temporada 60-61 amb un altre semidesconegut, Ljubiša Brosić. I en última instància, la temporada 2018-2019 amb un que molts preferirien no haver conegut, com Ernesto Valverde. Per tant, si el Barça guanya el seu 7è partit de la temporada, Flick serà l'únic que ho haurà aconseguit.
6: I si mirem només la Lliga?
7: Si avui el Barça guanya per més d'un gol, serà el millor inici de la història del club al campionat domèstic, però hauria de guanyar per 7 gols per igualar el 18-18 i més 24 del Madrid de Leo Benhacker, que, bé, és de moment qui ostenta el rècord.
6: I la dada que sembla mentida, però que no ho és.
7: Que aquesta temporada el Barça no ha encaixat cap gol mentre Gerard Martín ha estat sobre el terreny de joc.
13: Uau.
4: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
14: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
4: Flashback.
15: La ràdio musical de Catalunya.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
18: Mal de cap, dolor muscular... Amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
19: Vivudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
18: També en format bebible en stick pack. Vivudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
19: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
20: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
4: Tenim un nom que el sap tothom. Va de Barça. El futbol a l'estil Flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
6: 9 minuts per arribar a 2:15 de la nit. Sona l'himne del Barça, però els jugadors del Barça encara no surten a la gespa perquè s'està fent una... Bé, de fet, una espècie de concert, una demostració per part d'un artista que no he pogut veure qui és.
7: No sabem qui és, no.
6: En tot cas, aquí a l'estadi tenim música, música, música, i crec que la Judit i el Marc volen parlar de música de veritat amb Oasis.
8: Sí, a aquestes alçades molts ja haureu participat en aquesta mena d'escape room que s'han inventat l'equip de producció d'Oasis, amb l'objectiu de que els únics catalans que puguin anar al concert de Barcelona siguin Pep Guardiola i Jordi Basté.
9: En tot cas, aquest acte de fe significa que sou fans dels germans Gallagher. No us culpem,
8: no.
9: Nosaltres també ho som. Ens agrada molt la seva música i ens agrada molt la idea de que dos germans es guanyin bé la vida, doncs, plegats.
8: Sí, és adorable. Això últim no és el primer cop que ho veiem. Hi ha molts exemples de germans que comparteixen passió i professió i que gràcies a això es guanyen molt bé la vida. No és el cas dels germans Hormíguez, en Tranques i en Barranques, que tots sabem que viuen esclavitzats treballant sota la taula de Pablo Motos, aquella mena de Vincent Van Gogh versió Funko Pop.
9: Tota la raó, Marc. Però també tenim molts casos d'èxit vital, com ara els germans Coen, que comparteixen la passió pel cinema i es dediquen a dirigir pel·lícules. O els germans Bros, en Mario i el Luigi, que comparteixen l'ofici de llauner i la passió pels bolets al·lucinògens i les princeses indefenses.
8: Sí, tot i que en la relació personal els Gallagher s'assemblen més als germans Matamoros, no? Addictes als donetes nevaditos i sempre emprenyats entre ells. És normal, a vegades passa entre germans, hi ha tensions, però mentre no acabin com les dels germans Borbón, quan Carlos i Alfonso, tot té solució.
9: Al futbol també hi ha molts casos de germans que comparteixen ofici i passió. Per això, avui us portem un llistat de germans que han triomfat al món del futbol i que podrien ser els oasis del futbol.
8: Sí, els primers són els germans Williams, els cosins bascos de Venus i Serena Williams, l'Iñaki i el Nico. Podrien ser els oasis del futbol, però en aquest cas tenir una bona relació entre ells va fer que ningú acabés de triomfar en un projecte més ambiciós que el de l'Atlètic Club. El talent de Nico es va veure frenat pels encants del Proyecto H, el Pincho Pote, una renovació milionària, i poder continuar al costat del seu germà Iñaki, que de ben segur per convèncer-li li cantava això cada dia abans d'anar a dormir.
9: I n'hi ha més. També tenim els germans de Boer, els Dupont i Dupont del futbol. També haguessin pogut ser els oasis neerlandesos si no fos perquè podien conviure sense matar-se i sobretot perquè, en el seu cas, sí que els podien confondre. En canvi, amb els oasis hi ha un clar alcohòlic i després hi ha Noel Gallagher.
8: També tenim els germans Alcántara, i no, no parlo dels fills de la família de la sèrie Cuéntame cómo pasó, parlo dels fills de Maciño, Tiago i Rafinha Alcántara. L'Alcántara gran en Tiago i el petit en Rafinha, també conegut com l'Alcantarilla. Els germans Alcántara haguessin pogut ser també els oïs del futbol si no fos perquè els seus genois eren de porcellana i es passaven el dia cantant-li al metge això.

0: I també tenim els germans Hernández, coneguts al seu nou país de residència com els Xavi Like Chocolate o Oscar Like Orange. Tot i que a mi m'agrada més referir-me a ells com en Maybe is my person i en Here is my tablet. Però sobretot no ens oblidem de la cirereta del pastís, els germans Boateng, que més que competir futbolísticament ho feien per veure qui feien convicte primer.
1: Per tant, ja ho veieu, els espanyols diuen allò de contra más primo, más me arrimo, y aún más si trabaja en la brimo, però nosaltres us diem com a catalans que sobretot no barregeu la feina i els germans.

0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça.
1: M'he fet unes ganes ara d'escoltar Oasis quan acabi el partit, direcció a casa.
2: Són un grupazo. A mi em sap greu, perquè són uns autèntics cretins i fan la música més comercial mai vista, però és que tots són himnes.
1: No, molt d'acord, anàvem repassant aquestes cançons i, escolta'm, tinc ganes de repassar-ho. Per cert, Víctor, a l'estadi ara mateix no plou, però em sembla que, o almenys de moment, no veig paraigües.
3: Ja han acabat la coberta?
1: No, i que no hi ha paraigües.
3: Bueno, perquè s'està comentant que els han prohibit a l'entrada, però jo abans diria que n'he vist un parell d'oberts. No sé si és que la gent de seguretat ha decidit retirar-los o què, però...
1: Clar, si poses, obres el paraigua, el de darrere potser no veu. Llavors potser sí, deuen demanar que, exacte, per favor, demano que vingui la gent amb...
3: Efectivamente, no?
1: Com es diu xubasquero en català, per no dir-ho xubasquero tota l'estona malament?
3: Sí.
2: Capalina.
3: Veus?
4: Sí, Marc, gràcies.
1: Perfecte, doncs capalina. Judit, tenim els missatges dels oients calentets del 628-414-029 perquè avui demanem, volem que la gent parli sobre samarretes lletges.
4: Sí, volem saber quina és la samarreta més lletja que us heu hagut de posar mai. I mira, de moment he de dir que samarretes poques, però hi ha un missatge que diu: jo treballo de monitor de menjador i he de portar una bata ridícula.
2: Home, la bata.

0: acabo d'entendre.
1: I l'Andrea Romera.
0: Sí, sí, sí. Les os i les us...
2: No, no cal fer-les totes àtones.
1: Com si fossis, sí, sí, com si fossis estranger, no? Una
3: sí,
1: mica.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs Judit, escolta'm, 628-414-029 és el telèfon al qual els oients ens han d'adreçar els seus missatges. Avui els del Backstage els hem enviat cap a casa abans d'hora perquè d'aquí a dos minuts mal comptats arrenca un Barça Real Racing Club de Santander a l'estadi de l'Spotify Camp Nou i ho fa amb aquests 11. Anem a repassar l'11 del Barça, Víctor, amb què surt avui Hansi Flick.
2: Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Pedri Rodríguez al doble pivot, Olmo de mitja punta, a la dreta Lamine, a l'esquerra de Yeme i al davant Rafinha.
0: Amb què surt José Alberto López, Judit?
1: Sota pal Julen Aguirrezabala, la defensa és per Manu Hernando, Felipe, Facu González i Aaron Martín, al mig del camp per Sergio Canales, Mateo Prati, Gueye i Íñigo Sainz Maza, i a davant Villalibre i Arana.
0: Aquests són els protagonistes damunt la gespa. Aniran acompanyats de quin àrbitre, Judit?
1: Agafeu-vos fort, eh? Perquè aquests sí que són interessants. Ui. Tenim a la gespa José Luis Munuera Montero i al bar a Carlos del Cerro, és a dir, del Cerro Grande.
0: Molt bé. Pinta bé tot.
1: Sí.
0: Gran nit, eh? Entre això i la pluja...
3: Tot anirà bé,
1: pinta, nois, que no podem marxar l'aturada en ple de victòries, eh?
0: A veure, ara no plou, eh? T'he de dir.
3: Ja, sí.
0: De moment aguanta.
1: Bueno.
2: Però jo segueixo pensant que hi haurà atracament a Sevilla.
3: Sí, això sí, pot sí ser. El problema
2: l'any passat,
3: que...
2: l'any passat, a part de jugar com la merda,
1: és veritat, ens van fotre 4, no?
3: Sí, ens van fotre una tremenda
1: pallissa.
3: Penseu que els altres van al Wanda, eh? Bueno, el Metropolitano, perdó.
4: No
3: ho
4: faran.
1: No ho faran res.
3: No, bueno, cuidado.
4: Julián.
3: Sí, sí, Julián, cuidado.
4: L'únic partit que podria jugar...
3: Avui 4-0, setmana passada 0-3. Cuidado l'Atlético.
2: Bueno.
0: Veurem què passa el cap de setmana. De moment, avui tenim un Barça Racing de Santander amb aquests 11 confirmats que hem explicat. Els aficionats canten l'himne del Barça, com sempre, una mica d'explosionetes i confeti i aquest tipus de coses que ens agrada moltíssim. I
2: confetis, quan... han tirat sis traques, però diu confetis.
3: Confetis.
2: Serpentines, han tirat.
0: No, serpentines tampoc, però és una miqueta de...
2: Confeti no és.
0: Una mica de fum blaugrana.
2: Que ve tot cap a nosaltres. O sigui, sí, una mica com la niebla. La
0: no l'has vist, clar. Jo no l'he vist, Víctor. No facis... O sigui, no em preguntis coses de cinema, que no domino.
2: Clar.
0: Recordeu que quan s'acabi el partit, si guanyem, no sé si perdem, perquè de moment només ho hem vist com guanyem, hi haurà petards.
2: Ai, sí, sí.
0: Hi ha petards al final del partit.
1: Home, entenc que quan es perdi també, no?
2: Fa molt ensurt,
1: no,
2: aquest
1: no, partit. No
2: m'agrada. No,
3: si perds pirotècnia, que no té cap sentit.
1: Bueno, però per la gent que ha anat al camp, no? A full experience.
0: Sí, sí, allà, també t'he de dir que com plogui molt, ens serà igual que tirin petards o no, perquè la gent... No, mira, de moment, una altra explosió de fum blaugrana. Cada cop que dic fum, em ve el tall de fum.
2: Fum. L'ordinador del nostre company de la dreta de Ràdio Marca està tan calent, aquest sí que treu fum, que tinc el braç a la papillot. No?
0: Sí, sí, sí.
2: Treu molt d'aire calent.
0: El conjunt de Hansi Flick de seguida posarà en marxa aquest partit i a més ho fa amb un 11 que hem explicat, que hi figuren Adeyemi, Olmo i Cancelo, més enllà de Christensen, com a novetat respecte al darrer partit. Avui sacseja una miqueta l'11 Hansi Flick i crec que no es notarà massa.
3: No.
0: Diguem, és a dir, aquest any la plantilla de Hansi Flick és tan completa i tan àmplia que no tens molta diferència entre els titulars i els suplents, almenys en el moment en què ens trobem de temporada, per la qual cosa podem estar bastant tranquils amb aquest 11 que surt avui perquè és de garanties. Al final Cancelo entra per Espart,
3: sí.
0: Adeyemi ve de marcar un gol, Olmo supleix a Fermín, que no va tenir el seu millor dia del darrer cap de setmana, i l'altre canvi és Christensen, que ja va tenir minuts, i avui Cubarsí suplent.
3: Veurem això tota la temporada, rotacions sí cada setmana, perquè t'ho pots permetre, perquè és que el segon bloc és igual de bo que el primer, per dir-ho d'alguna manera.
2: I crec que ens ho passarem bé. M'agradaria molt un dia un 11 de jugadors candidats a l'espectre. O sigui, Adeyemi, Cancelo...
1: Dani Olmo també.
2: Dani Olmo té bastants números. Hamza Abdelkarim, de sobte, jo crec que és una persona que no gaudeix de la vida. Però crec que avui a la dupla Adeyemi Cancelo pot donar una molt de joc,
3: sí,
2: però molt. Una taquicàrdia també.
3: Estic d'acord.
1: És que n'hem parlat poquíssim de Adeyemi, ha fotut dos, o sigui, n'ha marcat tres, si no vaig errada, però dos són golaços.
3: Fa una pinta que no sap quina és la seva cama bona, ni on està, ni contra qui juga, ni com es diuen els seus companys.
1: No sap com es diuen els seus fills.
3: Bueno, això, clar, sí, això és possible, ni els seus pares.
1: Que de fet... Digues, Jordi. Un dels fills de Dayemi és de la Loredana, o sigui, biològicament només és de la Loredana,
3: vale.
1: I foten una estampa.

0: va junts. Bueno, és que ja us, heu de mirar-li l'Instagram, de veritat, val molt la pena. És com Hasselhart, però versió alemana.
1: Ara no.
2: Ara mateix es fa un homenatge a Carlos Naval, que avui ha vingut entre setmana del càmping per rebre aquest homenatge, aquesta samarreta pels seus 40 anys de dedicació, compromís i estima pel Futbol Club Barcelona. Li fa l'entrega al president Joan Laporta.
3: No, el president del càmping.
2: També.
1: De la ballena azul. Sí.
2: La ballena alegre, la ballena alegre.
4: Alerta.
1: Protecció civil.
4: Al tanto.
1: Han entrat els espanyols a Catalunya.
2: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes dues hores. Per tant, hi ha risc d'inundacions sobtades i heu d'extremar les precaucions amb la mobilitat.
0: Bueno, si heu de, dormirem aquí a la ràdio.
2: Si heu de, si teniu algun dubte o teniu alguna emergència, heu de trucar al 112. És l'emergència doncs, que passa ara mateix Protecció Civil a la zona del Barcelonès i també al Maresme. Per tant, tota la gent que estigui circulant ara mateix per aquesta zona,
3: que deixi de fer-ho.
2: Doncs, que en sigui conscient.
0: Ai, no, evidentment, de veritat.
1: Li acaba de caure el trofeu, eh?
0: Li ha caigut el trofeu, porta les gafes del cerc aquí penjades.
1: Ja li ha caigut.
0: No. És increïble.
1: Les avui mans que semblen peus.
2: Avui la majoria de repeticions, per no dir totes, les haureu de comentar vosaltres, eh? Nosaltres no veiem cap ni una.
3: No tenim repeticions.
2: Vinga, va. És a punt de començar el partit a l'estadi. De moment sembla que la pluja ens aguanta. Comença el partit al Bada-Barça, comença el partit a l'estadi. Un partit que viurem, com sempre, acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. L'esfèrica la té el Racing a la seva zona del mig del camp. Això sí, la toquen els seus defenses. Recupera la pilota del Barça, ja la té Adeyemi. Adeyemi posa a córrer Rafinha, espera que hi arribarà Lamine Yamal. Lamine Yamal entra a l'àrea, pot donar el segon pal. Veiem què fa Lamine, fa la centrada a les mans d'Aguirrezabala. La primera del partit ha vingut per la dreta, amb Lamine Yamal com a protagonista i amb una centrada que no ha pogut rebre Rafinha a l'interior de l'àrea i que Aguirrezabala ha atrapat la pilota. Som al minut 1. De fet, encara no hi hem arribat. 0-0 marcador.
1: Bona passada de Yemi. I Lamine, era difícil trobar Rafinha, hi havia molta gent allà.
2: Té la pilota el Barça controlada al mig del camp. Aquest és Rodri. Rodri en curt per Lamine. I Eric, l'home de la màscara, ja l'envia per Pedri. Pedri distribueix cap a l'esquerra. Puja per aquí Gerard Martín. A la banda esquerra i escurat i fent d'extrem. Avui a Adeyemi. El doble Cancelo que va a la pilota. Se l'emportarà el portuguès. Fa la centrada a l'interior de l'àrea. Hi ha un rebuig a l'interior de l'àrea. Un rebot per Rodri. L'acaba traient la defensa. Allunyant la pilota Facu González. Tot l'avantatge per un Gerard Martín que la cedeix enrere cap a Joan García.
3: De moment el Barça ben col·locat i està apretant el Racing, que es presenta al Camp Nou després de 14-15 anys amb una defensa de 5. És veritat que a la prèvia hem comentat que podia ser un 4-4-2, segurament ho acabi sent, però ara mateix hi ha un 5-3-2. I per cert, Eric s'havia queixat de que la pilota estava desinflada i tot just li han fet cas i l'acaben de canviar.
0: Eric, que segueix amb la màscara i cada cop la veig més grossa, aquesta màscara.
3: És que jo crec que la lesió que té aquesta vegada és la del nas i és diferent a la del pòmul.
0: Si més no, és significatiu que no sent completament imprescindible Eric, i menys contra el Racing de Santander, amb tots els meus respectes, no jugui Koundé. Perquè al final estàs exposant un jugador que segur que estaria millor descansant, no?
1: Ja, però és que tampoc sembla duració d'aquesta lesió. Vull dir que potser si l'has de fer descansar no juguen dos mesos.
0: Però també crec...
1: L'any passat va estar molt de temps amb la màscara. Tot sí, aquest temps no pots prescindir d'ell. Per tant, posats a jugar aquesta setmana a la cabell, que jugui ja.
0: Espero com a mínim que no vagi amb la selecció.
2: Té pinta que hi anirà. Si pot jugar amb el Barça, clar, marxarà també amb Espanya aquestes dues setmanes que hi haurà per davant.
3: Us recomano, per la vostra salut, que deixeu de pensar en Espanya.
0: És
3: un consell que us dono, és no mirar tant com un estrus, fotre el cap a sota terra, i quan tornin, doncs ja tornarà. I si tornen lesionats, que ho faci d'un altre.
2: Compte, dèiem, amb Cancelo, el rebot a les mans d'Aguirrezabala.
3: Comença la fantasia en aquella banda.
2: A dèiem i Cancelo, déu-n'hi-do. M'acaba d'arribar una altra alerta, eh?
3: Sí, per si no havies pillat la primera, no?
2: I ara me l'han enviat en castellà. En tot cas...
0: Espanyol. Tu allunyant d'Espanya.
3: Jo també l'he rebut en castellà.
5: Sí, sí. ¿No os dais cuenta en Madrid o qué?
3: Sí. Sí, president.
2: La té Pedri, Pedri a la banda esquerra. Recordem, la gent de Barcelonès i de Maresme, que extremi precaucions, així ho recomana Protecció Civil.
3: I la, de, i la del Baix Llobregat també s'hi va en direcció al Barcelonès i Maresme, que no és una cosa, saps?
2: Sí, sí, però ja, que quan passeu per aquests territoris...
3: Exacte. Exacte. No és només la gent que estigui en aquell moment aquí, sinó,
2: sinó la gent que s'hi dirigeixi.
1: Amb l'hora que és, tothom a casa.
2: Guirrezabal sí, l'atrapa.
3: Sí, tothom a casa i amb el va de Barça.
0: I a les 10, a aplaudir els sanitaris. Ja va
3: tocant. Sabíeu que Estrella d'Am fins a dia d'avui celebra fent servir la recepta original de l'any 1876? Clar que ho sabeu.
2: Sí.
3: És només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això que té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'Am 100% ingredients naturals.
2: Pedri serveix de banda, l'envia cap a Christensen, que ja és l'encarregat de tornar a començar la jugada amb Rodri. Rodri té a la seva esquerra Gerard Martín, aquest troba a Cancelo, Cancelo la torna altra vegada per Gerard Martín. El Barça ara ho prova per la dreta, aquest és Eric. Eric té en curta Pedri, Pedri el primer toc amb Christensen. Christensen habilita la passada a la banda esquerra per Gerard Martín. Ara el Barça ho busca per aquesta zona del terreny de joc, Rodri la fa arribar cap a Cancelo. Torna la pilota als peus del jugador madrileny del Barça, se l'emportarà Pedri, i va al Canari, distribueix a la dreta, l'entrega no és bona, acaba tallant Aaron Martín, l'ex de l'Espanyol, però torna a recuperar el Barça amb una bona pressió, el xut de Dani Olmo ha sortit a la dreta de la porteria de Guirrezabala, servei de porteria pel Racing de Santander, som al minut 4 de partit, Barça i Racing de Santander empaten a 0 a l'estadi.
3: Bé, el Barça en la pressió, que a més, fins i tot està defensant també amb 3, perquè realment Rodri se situa molt a prop de Gerard Martín i de Christensen. De fet, pels que ho estigueu veient per la tele, veureu que Christensen està pràcticament de lateral dret perquè Eric està d'extrem dret pressionant la sortida de pilota del Racing.
2: I això obliga els futbolistes de Santander a intentar sortir per la banda esquerra. Marana, que volia contactar amb Villalibre, el servei d'alertes a Villalibre no li ha arribat, ha anat per terra, i és ara mateix Rodri qui torna a arrencar. Quan torna a caure pluja al Camp Nou, s'obren alguns paraigües i la gent es posa les capelines, Marc.
1: Molt bé, ara ho has dit bé. Volkswagen no ho dius molt bé, però capelina, la veritat que ho fas bé. Parlava de que el Racing jugava, potser acaba jugant amb una defensa de 4, de moment és de 5, marcadíssima.
2: Sí, sí, sí, sí, de veritat. L'autobús ja us ho comentava, que serà bastant important respecte al dia d'allà.
0: Però quan Villalibre enganxa una pilota...
1: Aquest equip, en teoria, no era un equip alegre, el Racing? A mi se m'havia comentat.
3: Sí. Aquí ja el tema és que han de... Hi ha molta gent que diu, hòstia, com li vas a jugar al Barça tal com jugues a qualsevol altre partit? I jo crec que tampoc té gaire sentit no jugar-li així. És a dir, si el Racing juga diferent contra tots els equips menys contra el Barça, el més normal és que el que està fent ara no li surti. Perquè no està acostumat.
1: Ja,
0: però tens un pla de partit, no? Vull dir... Jo crec
3: un pla que no saps executar perquè durant la temporada jugues diferent.
2: Compte Pedri a la centrada, la rematada de Rodri per damunt de la porteria de Guirrezabala. Hi haurà servei de porteria pel Racing de Santander.
1: Els que no van saber executar-ho ahir van ser els de l'Elx, que amb un 2-2 a falta de 4 minuts la defensa al mig del camp.
0: No pot ser això.
1: Allà sí que havies de ficar línia de 8 defenses i aguantar el resultat, home.
3: Jo diria que, tenint en compte que van estar a punt de fer el tercer,
1: ostres,
3: jo no els jutjo.
2: Servirà el Racing de la seva, des de la seva àrea petita, posarà la pilota en joc Facu González.
0: Bueno, tinc notícia.
2: Sí.
0: I és que la porta està al seu palco, la seva...
1: A la llotja,
0: correcte. I porta la jaqueta que tu portaves abans, Jordi, la groga aquella...
1: Sí. Capitán Pescanova.
0: Sí. Sí. I és l'única persona que va de groc, tothom va de negre.
2: Ep, ojo a Dejemi. Compte Dejemi per la banda esquerra, una centrada a l'interior de l'àrea, i va Rafinha, la treu al porter, el rebot l'allunya Güelle, la baixarà Eric amb el cap, la dona per Rodri, Rodri li torna altra vegada al de Martorell, des de la dreta i torna al Barça, Rodri distribueix en cura amb Pedri, Pedri veu a la banda dreta, a la Lamine Yamal, és a la zona de tres quarts, intenta marxar cap a dintre, cap a la zona del mig, cap a la zona de l'eix, a la banda esquerra va Cancelo, podria provar xut, Cancelo! Portuguesa! Oh, la cama destra de Portuguesa, Cancelo, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Traieu el pitet i que us caigui la bava! Igual que cau la pluja a l'estadi, també cauen els gols! El primer no s'ha fet esperar! Igual que el dia del Llevant, abans dels primers 10 minuts, El Barça destrossa l'autobús del contrari. I avui ho fa Cancelo, amb un xut amb la dreta, que va a l'escaire i que aconsegueix el primer gol del partit. Barça 1, ha marcat Cancelo, un golaç. Racing de Santander 0.
3: Primer gol aquesta temporada de Joao Cancelo amb el Barça. És tot just el setè des de que juga de blaugrana i, per cert, torna a haver-hi problema amb la pilota. Han tornat a demanar el canvi de la pilota. No sé si després s'apreciaran la repetició que aquesta pilota ha fet una estranya i per això ha estat el golaç que ha estat. Però vaja, el gol és espectacular amb la dreta des de fora l'àrea. A l'escaire, toca el travesser i va a barraca. La persona que sentiu cridant tan fort és, evidentment, Alfredo Martínez per a la Copa i per a tot el món. No,
1: veient no, la repetició, sí que sembla que fa una mica un estrany, la pilota.
3: Sí?
1: Sí, a mi m'ho ha semblat.
3: Mira, hem fet... Pues ja està, el Barça roba, no?, una mica.
0: Sí, però ja, quan xuta Cancelo ja ho fa amb tota la intenció.
3: Sí, sí, però que esteu preparats per aquest debat?
1: No, home, sí. Jo només he reafirmat el que tu havies plantejat.
0: Ja no crec, bueno, no ho sé. Ja està, és gol.
1: No, i que els dos equips juguen amb la mateixa pilota, que xuti algú del Racing,
3: correcte,
1: així.
3: Sí, sí. Correcte. Per cert, el dia que es compleixen els 40 anys de Carlos Naval, dues vegades la pilota estava fluixa, eh? S'ha relaxat.
1: Jubilat ja, pràcticament.
0: Perquè no portava les ulleres del cerc i no ho ha vist.
3: Clar. Això que deia Judit, que els dos juguen amb la mateixa pilota, està molt bé com a excusa, però llavors no ens podem queixar quan la gespa del Getafe és una merda, perquè els dos...
0: Ho ha dit en Marc,
1: Sí, ho ha dit jo, però és que jo precisament no em queixo mai de la gespa i sobretot el que no em queixo és del sol del
2: Getafe. Ui, espera que Cancelo posa cor a la banda esquerra, Rafinha, aviam si arriba abans que el porter. Doncs no, ja ha arribat a Aguirre Zabala i l'ha enviat a banda. Ui, ara relliscat a Adeyemi. Uah! Adeyemi! Quina forma d'aixecar-se, nano, fa tombarelles endavant, tombarelles enrere, tu.
1: El que sorprenent és... És molt, molt ràpid, eh?
0: Sí, és que crec que vam parlar això ja. És el més ràpid del Barça, no? Ara mateix. Això més que Valde. Sí,
1: o Gordon, deien, però a mi...
3: No, aquest sprint que li he vist a la jugada anterior al gol...
1: Oi, és que m'ha semblat rapidíssim.
0: Sí.
3: A mi m'ha flipat com s'ha aixecat i el públic també ho ha valorat.
1: De fet, l'altre dia hi havia imatges d'aquestes que li agraden tant a Movistar de la banqueta del Barça.
2: Sí. Compte es... Adeyemi, fora! Perdona, Marc, que l'ha tingut Adeyemi, que està tocadet per la vareta. La pilota ha anat a la dreta de la porteria del Racing de Santander. Som al minut 10, 1-0 al marcador. Deies,
0: molt tova la defensa del Racing, eh?
1: No, deia això, que vam haver vist unes imatges que de Movistar, de la banqueta del Barça, en les que es veia Pedri i els jugadors del Barça amb el gol de la setmana passada, sí, dient, es llegien els llavis com deien, és rapidíssim. Mm.
0: Sí, i també heu vist la de Lamine Chesney?
1: Sí.
0: No l'he acabat d'entendre, aquella.
1: El Lamine, referint-se a la de Yemi, diu, este es muy raro.
0: Sí, jo he vist una que li demanava alguna cosa a en Chesney, i en Chesney li deies, en tinc aquí, i el Lamine deia, no, m'ho dones al vestidor.
1: Sí, un xiclet d'aquests de nicotina, deu ser, no sé què frenen, la veritat.
2: La passada de Cancelo cap a la banda esquerra, se l'endú Rafinha. Rafinha buscarà l'1 contra 1 a la zona esquerra de l'atac, davant d'Hernando, encara Rafinha, aquest la dona per a Adeyemi. Adeyemi marxa entre empentes i rodolons i cau a terra. L'àrbitre xiula falta.
3: Aquest 19 de setembre, prepara't perquè arriba la festa que ho té tot. Arriba ara. El Nima Fest, des de les 10 del matí, gaudeix de tots els test drives exclusius i condueix els últims models de cotxes. I això no és tot, ioga, vermut amb DJ, paellada popular, màgia i molt més. Tot això és Nima Fest, a les instal·lacions de Nima Automoció, a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Inscriu-t'hi a nimaautomoció.com. Doncs mira, nimaautomoció.com, i ja tindrem feina.
1: Doncs ja està.
2: Compte amb la falta, és força llunyana, us diria.
1: És bona per ningú, Jordi.
2: Sí, bueno,
1: no. En aquest equip no.
2: Bueno, la Minyamal va marcar de falta.
1: Sí,
2: una mica de fortuna.
1: T'explico com la va ficar,
2: sí,
1: o què?
2: Sí, es va obrir la defensa.
1: Sí. Clar,
3: ha vingut Guerrero, eh? Avui,
2: Sí, avui, Marc, trobo que entre això, la capelina...
3: Espero que no tinguis pressa per marxar.
2: El xut de Rafinha, l'estavella a la tanca. Rafinha trepitja la pilota, l'envia enrere per Cancelo.
3: És, sense exagerar, el pitjor xut de falta que he vist en l'estadi.
2: Lamine vol fer la centrada, allunya la pilota de la defensa, la baixarà Cancelo. Cancelo distribueix sobre la posició de Pedri. Pedri més enrere per Joan García. Torna a començar Joao Cancelo, l'home que ha marcat el gol del partit. 1-0 al minut 13. Que figura el marcador de l'estadi ara sense ploure massa. Plou, però pluja fina.
0: No es veu gaire plena l'estadi, nois?
3: No.
1: home.
2: Bueno, hi ha gent que ha anat a sota les viseres ara, però déu-n'hi-do la gent que hi ha. Evidentment, no arribarem als 60.000, però pot ser que estiguem sobre els 40 i escaig.
1: Home, però pel temps que fa està molt bé, no?
2: Sí, a més 9:45 és un horari...
1: Clar, és molt...
2: molt tard.
1: El rival tampoc és... molt...
2: No, i sobretot això, el tema de la pluja, jo crec que la gent avui anava molt preparada i sabia que si venia a l'estadi segurament el es mullaria.
1: Sí,
2: bona
1: sí.
2: Jugada col·lectiva que Rafinha envia cap a la banda esquerra per Cancelo. Som-hi, Joao. Vol fer la centrada al segon pal, atrapa l'esfèrica al porter del Racing.
3: És que està arribant tothom, eh?
2: Sí,
3: és a dir, tothom trepitja àrea, tothom...
2: Es tanquen, però molt malament.
1: Jo no vull que els golegin, em cau bé el Racing.
0: Jo vull que golegem tant com puguem.
1: Sí? Sí. Que ben cauen bé. Tinc una foto amb Dudu Aguate.
2: Home, mita d'Israel, eh?
1: I amb Monitis i Benayoun.
2: Molt bé. Gran persona, Monitis.
1: Sí.
2: Pape Gueye juga al Villarreal i el Gueye del Santander, del Racing, juga d'extrem quan és mig centre defensiu. Vull dir, tot està desorganitzat avui a Can Racing.
3: Maguet es diu, no?
0: Sí.
3: Maguet?
0: Sí.
3: Maguet Gueye.
1: Pregunteu-li a la Judit que els ha dit superbé.
0: No, és sí. Que...
2: Prati m'ha agradat molt.
0: Sí, perdó.
1: Ha dit Pati.
0: Però es diu Prati.
1: Sí, però t'has dit Pati.
0: Ja volia dir el nom i el cognom i m'he fet un mix.
3: Prati difusa, ens has deixat.
2: Joan García Gabaladeta per Christensen. Oh, el retall de Christensen. La dona en curt per Pedri, que és el que domina, és el que la toca. Acaba de caure un llamp bastant espectacular.
3: Buah, és que mira quina autopista. Dóna-li.
2: Cancelo a l'espai i ja hi anava, eh? Ja hi anava, diem-hi, la demana. I ara se la porta Dani Olmo, entre línies a la banda dreta. Aquest és Lamine Yamal a l'interior de l'àrea. La passada era un caramel per Rafinha, que si l'arriba a connectar. Espera que hi torna, que és per Dani Olmo. Mira quin regalet, la pilota per damunt de la porteria. Va donant regalets i caramels. És una mica com els Reis el dia de la cavalcada.
3: Sí.
2: Van tirant caramels i aquí Lamine Yamal va servint. I els altres estan amb el paraigües.
3: I tornem a canviar de pilota, nano.
2: Però què passa amb la pilota avui?
1: És molt estrany, no? Tres que estiguin malament.
4: Jo no em veig la meva bola, saps què vull dir?
2: Sí. Carles Pérez, no es veu la bola?
0: Potser és defectuós.
2: Qui, Carles Pérez?
0: No,
2: sisplau.
0: Les pilotes.
1: Ah, que hagin comprat un pack, no?
0: Sí, o com, en plan la cosa que ho infla o alguna cosa. Ah.
2: La remesa
0: malament.
2: No és bona.
1: Clar. Que en comptes d'aire que... sigui una altra cosa, no?
3: Pot ser que haguem canviat de pilota? És a dir, de...
2: Això de marca model. La vida.
0: Sí, però això ho fan a l'hivern, no?
3: Sí, però potser hi ha hagut un canvi, no sé.
2: S'endú l'esfèrica al Barça, és Rodri al mig del camp. Som al minut 16, pràcticament, de partit. Aquest és Pedri. Pedri cap a Dani Olmo. Dani Olmo té l'opció de Lamine Yamal. Ja l'ha rebut el 10, la deixa passar. Davant d'Aaron Martín, aquest és Lamine, que busca l'1 contra 1. L'envia cap al mig. Pedri i el primer toc per Eric, que no li pot tornar. Servei de banda favorable al Barça.
3: Crec que m'ha passat en tots els partits d'aquesta lliga, que miro el marcador i veig 1-0 i penso, ai, potser anar amb 2 ja.
0: Sí.
3: És com, ha estat tan... Celebrem tantes coses, i fins i tot les pilotes que van fora, que dona la sensació que el domini és molt més gran que el que marca el marcador.
0: Sí, és que jo aquesta sensació de domini feia molt de temps que no la sentia. Sí,
1: i la presència a prop de l'àrea rival és constant.
0: I la seguretat, la sensació de saber que encara que t'equivoquis o que et facin un gol, el Barça competirà. Sí. Jo feia molt temps que això no ho sentia, sí. Amb aquesta certesa.
2: Rep la pilota Eric a la dreta per Lamine Yamal, que vol marxar d'Aaron Martín. De moment se n'ha sortit en primera instància. El caramelet és boníssim per Dani Olmo. Fes-lo, Dani. Atura el porter. El rebot per la defensa. Pressiona Pedri per recuperar. Treballa l'equip per anar-la a buscar, però hi havia fora de joc.
3: Suposo que la jugada d'Olmo, no?
0: No.
2: Doncs això és el que ha marcat l'àrbitre.
0: Potser de la mina a l'inici de la jugada, però... I per què el xiula tan tard?
3: Bueno, perquè el Barça havia recuperat una pilota posterior i com que ja no era gol, no calia deixar seguir la jugada, és a dir, havia canviat la jugada.
2: Remena l'esfèrica Rodri. Rodri s'atura i té a Pedri al seu costat.
0: Buah, és
2: passant
0: que no li dura ni 2 segons la pilota al Racing, eh?
2: Sí, no, és que el Barça quan la perd va pressionar d'una manera.
3: Ara mateix la possessió és del 79% favorable al Barça.
2: Lamine amb Eric, el de la màscara en horitzontal per Christensen. Christensen té a Gerard Martín que s'ofereix a la banda. Gerard Martín més a l'esquerra per Cancelo. Cancelo per a Adeyemi, quins forats, Déu meu. I va a Adeyemi, fa la centrada d'Adeyemi, la treu la defensa, el rebot ens pot afavorir. Xuta Rodri, podries provar-ho amb l'esquerra, la dona per Eric, ho provarà Eric més a la dreta per Lamine Yamal. Lamine Lamine Yamal es perfila, aviam què fa. Lamine Yamal té dos homes al davant, la dona enrere per Eric. Eric vol fer la centrada, aviam si arribes a Adeyemi. Som-hi, Adeyemi, la centrada a l'interior de l'àrea pel porter. Uf. Hi havia fora de joc, diu l'àrbitre altra vegada. Hi ha uns forats.
1: Sí, sí.
2: A la zona defensiva del Racing.
3: No ho entenc, són cinc defenses. Jo...
1: I estem jugant dins l'àrea del Racing, sí, com si fos un partit, sí, sí, de... no sé.
2: I Adeyemi és el seu jardí, avui, això.
3: Insisteixo, sí, sí, en que crec que Adeyemi, pobre, perquè tampoc és gaire despert en aquest sentit, perquè jo crec que juga per impulsos, però si fos una mica espavilat i veiés els espais que li estan deixant, demanaria molt més sovint la pilota a Cancelo, a Pedri o a qui sigui, no? Sobretot els dos centrals.
2: Salten Gueye i Rodri, la baixa Lamine Yamal, no ha acabat de controlar bé, se l'endurà al Racing de Santander, però és que els dura molt poc la pilota, apareix una Pedri, Pedri amb Daniel Mora, Daniel Mora, Adeyemi, som-hi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi,
5: Adeyemi,
2: Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, Adeyemi, semblava gol des d'aquí, de fet.
5: Ostres, ens l'hem menjat amb patates.
2: Sí, però nosaltres
5: tota la tribuna de la premsa.
1: Ostres, sí, sí. L'ha picat molt bé, eh?
0: I la passada de Dani Olmo és boníssima,
1: eh? Ho ha fet molt, molt bé, Adeyemi.
2: Si el Barça converteix les ocasions, avui n'hi fotran 10, eh?
0: Sí, sí.
2: Perquè el Racing està, de moment m'està semblant l'equip més fluix contra el que hem jugat.
0: No pots errar una passada. Uf, aquesta és... No, és un coladero, pobra gent.
2: Sí, sí. I els carmels del Barça també, déu-n'hi-do, eh? S'endú l'esfèrica Sainz Maza. Té a la banda esquerra Aaron Martín. Ell rep la pilota. Eric García treballa per recuperar-la. Ho ha fet clarament, sí, amb falta.
3: Falta, falta clara.
2: Som al minut 19 de partit. El Barça guanya 1-0 davant del Racing.
6: Si tens mal de cap o dolor muscular amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, t'acomiades del dolor ràpidament. Vivudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys. També en format bevible en stick pack. Vivudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: I prepareu el pitet perquè se la torna a emportar la Lamine Yamal, que fa la centrada, surt el porter, la toca malament. Adeyemi està amb la porteria buida, la dona cap al mig per Rafinha. Corna. Avui hi ha molts moments que l'efecte òptic ens sembla que anirà a porteria i al final acaba sortint a fora. En aquest cas anem al corna. Corna pel Barça, bona ocasió de Rafinha. Un altre cop a l'esquena de la defensa. Jo crec que l'entrenador del Racing s'ha posat les mans al cap perquè és que està defensant molt malament el seu equip.
3: Sí, sí, realment. És bastant dramàtic.
2: I anirà Rafinha. El capità que la penja, tancadet al segon pal, un pèl massa llarga, la prolonga un jugador del Barça, li cau a Rodri, Rodri la dona enrere, intenta jugar a Dani Olmo amb Lamine Yamal. Lamine Yamal altra vegada sobre la zona esquerra perquè torni a ser Rodri. Rodri fa d'extrem, Rodri aixeca el cap, Rodri la penja, la treu Felipe, la baixarà Cancelo, la tocarà amb el cap cap a Dani Olmo, que és l'home que tanca l'equip, juntament amb Pedri, i Pedri vindrà a rebre al mig del camp.
3: M'imagino a Gordon pensant, cabrons, podíeu haver jugat així l'altre dia, que jo no vaig tocar bola.
2: Adeyemi volia connectar, pilota per Sainz Maza a la banda esquerra, el persegueix Gerard Martín, i va Sainz Maza, se l'emporta, és Arana, apareixerà abans Gerard Martín, l'envia pel porter, per Joan Garcia, que ja l'allunya cap al mig del camp, la baixa amb el cap Felipe, Gueye no hi arribarà, la regala directament a les cames de Pedri, Pedri fa una passada per Eric, Eric es llença a terra i vol fer una espècie d'assistència per Adeyemi, surt el porter, la toca amb el cap, no sé si l'ha tocat bé, en tot cas Aaron Martín la vol intentar baixar, Sainz Maza la que acaba de fer, déu-n'hi-do el barret, Arana vol jugar enrere intentant jugar amb Canales, aquest és el Racing de Santander, banda esquerra del seu atac, apareixerà Joan García fent de lliure molt bé, tancant, la dona per Eric, Eric amb Lamine Yamal, Lamine Yamal amb Dani Olmo, àrbitre al mig, surt, la dona per Pedri, Pedri cap al mig, Pedri té l'opció de Dani Olmo, ui, del carmelet per Rafinha, som-hi Rafiki, se li queda la pilota enrere, el xut de Lamine Yamal, de tisora malament a les mans del porter.
0: Ostres, tu.
2: Penal, ha demanat penal, sí, sobre, sí. Rafinha, és penal sobre Rafinha. La jugada era boníssima. De fet, venia, sí, de la
1: deixa,
2: millor...
1: Deixa la cama, el central.
0: Sí, sí, sí.
2: La millor jugada del Racing en atac en aquest partit ha acabat amb una intervenció de Joan, i d'aquella passada de Joan cap a Pedri ha arribat aquest penal. Per tant, penal a favor del Barça.
1: I groga.
2: Sospito que xutarà Rafinha.
0: És molt tonto, però, el penal, perquè li fica el cos lo suficient.
2: Però és clar, diguem.
0: Com, sí, sí, com per desestabilitzar-lo, i llavors ja quan va treure la cama... Rafinha s'enganxa amb la cama. Però, o sigui, és penal, però és molt tonto perquè Rafinha ja no arribava.
2: I anirà Rafinha des dels 11 metres. També hi és Dani Olmo per protegir el punt de penal que els jugadors del Racing volien...
0: Potser és fora de joc de Rafinha,
2: Ens haureu de dir des de l'estudi perquè aquí no tenim
0: repetició. No ens han tirat la línia.
2: De moment, Rafinha està preparat per llançar el penal, eh? I l'àrbitre està envoltat de tot de futbolistes del Racing de Santander.
0: El penal és tontíssim,
1: és tontíssim,
0: eh?
1: I quasi li trenca el turmell, ja, també us ho dic.
0: Sí, diguéssim que li trepitja la zona del taló d'Aquiles.
1: I sort que Rafinha no se li enganxa el peu amb els tacs, perquè si no, adéu, eh?
0: Entenc que es xudarà, però el fora de joc era justet, eh?
2: De moment, no.
1: Deuen estar...
0: Bueno, hi ha del Ferro Grande al Loar, eh? O sigui...
1: Jo crec que, és que a mi, ara que ho dius, em sembla que potser sí que ho és, eh? Fora de joc.
2: Rafinha li ha tirat la pilota a Dani Olmo. I Dani Olmo li ha tornat. Però ara la torna a tenir...
0: Ho entenc, que xutaria Rafinha, no?
2: Sí, però li ha tirat a Dani Olmo, eh? El porteja sota pals i l'àrbitre no sembla que estigui per anul·lar cap...
3: De moment,
2: jo quan triguen tant, nano...
3: L'àrbitre diu que li estan mirant des de les Rozas.
0: Aviam, no, o sigui, el tema no és que estiguin mirant si és penal o no, perquè penal ho és claríssim, jo crec, sinó que estan mirant el fora de joc, per tant, han de traçar les línies.
1: Bueno, igualment jo crec que estan mirant les dues coses, per si de cas.
0: El penal és claríssim, bueno. No hi ha cap mena de discussió.
2: Jo crec que no, perquè si el dubte fos sobre el penal, l'àrbitre se l'hagués anat a mirar.
0: Exacte, sí.
2: Per tant, el dubte de ser sobre una cosa tecnològica.
0: Sí, jo crec que és fora de joc, eh?
1: Sí, sí.
3: Ara
1: sí.
3: Mateix Hansi Flick aprofita aquests instants per parlar amb Adeyemi, que bàsicament la consigna que li deu dir és, tio, fota-les a dintre, que n'estan en 30. I mentrestant, l'àrbitre decideix que hi ha penal. Per tant, es confirma el penal a l'estadi quan torna a apretar la pluja. I sota la pluja d'aquest dimecres a Barcelona i a l'Spotify Camp Nou, Rafinha podria fer el segon al minut 24 i mig. L'àrbitre xiula, Rafinha anirà a pilota des dels 11 metres, Aguirrezabala sota pals, i anirà Rafinha amb la cama esquerra, gol! I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Rafinha, gol de penal, gol del Barça des dels 11 metres. Doblem l'avantatge que teníem al minut 25 de partit. El conjunt de Hansi Flick, que ja domina el partit i el marcador. Barça 2, ha marcat Rafinha de penal. Racing Club de Santander 0.
2: I té el millor balanç de tota la plantilla pel que fa a xuts de penal. Rafinha no falla des dels 11 metres. Ha tornat a marcar, l'ha provocat ell. I torna a marcar amb cama esquerra per superar un porter rival. Atenció, Rafinha, 84 gols amb el Barça. 84. S'acosta perillosament a jugadors, doncs, de la talla, què us he de dir, de Messi no, evidentment, però amb 84 gols, doncs, ja té a tocar a jugadors com Schuster, com Koeman, com Salinas i el propi Xavi Hernández, que wow. Evidentment, sent migcampista, doncs, va haver de jugar molts més partits per arribar a aquestes xifres.
3: Rep la pilota Villalí al mig del camp, el persegueix Cancelo, intenta recuperar el Barça. Uf, el Barça, la pressió és un espectacle. El Barça defensant és un espectacle. Els hi ha durat, han tret del mig, eh? Han tret del mig del camp, del gol que els hi han fet, i els hi ha durat ni 9 o 8 segons, només.
0: És molt fort, sí.
1: Una passada, sí.
3: Lamine Yamal protegeix la pilota, li volien prendre, era Sainz Maza l'home que se la volia endur, però servei de banda. Aquest és Eric.
0: A tot això, ara mateix Rafinha 7 gols, no, Víctor? O sigui, està empatat amb Mbappé per la cursa del Pichichi.
2: Efectivament.
3: De seguida anem als missatges que ens heu fet arribar a través del 628-414-029. Però espera que abans de dèiem i es fa una autopassada. Intenta recuperar Hernando. L'àrbitre diu que hi ha hagut falta favorable a l'equip de Hansi Flick. L'haurà de posar en joc a Adeyemi i Pedri. Ja ho han fet de forma ràpida. La passada per Christensen. Christensen té a la seva dreta a Rafinha. Rafinha que s'orienta la pilota a la cama esquerra per fer-la arribar a Gerard Martín. Entre esquerrans va la cosa. A Adeyemi, un altre esquerrà. Cap al mig per Cancelo. Cancelo aixeca el cap. Desmarcadíssim aquí Pedri. Pilota per Pedri. Pedri a l'interior de l'àrea. La centrada. Corna. Aguirrezabala s'està tornant boig, cridant a la seva defensa perquè deixen uns forats. Si Rodri fos a la banqueta diria que som molt flojos. És que som molt flojos.
1: Som molt malos.
3: És que, sincerament... Corna pel Barça. Minut 27. Som al Salvador de Barça. Avui no hi ha backstage. De fet, l'hem hagut d'acabar abans perquè el Barça tenia partit de Lliga. I anirà el conjunt de Flick des de la cantonada, de l'interior de l'àrea. Prolonga la pilota al segon pal. Fora!
4: L'ha tingut a Gerard
3: Martín. Ha rematat Gerard... És Christensen o Gerard Martín? És Christensen.
4: Ah, sí,
3: Christensen amb el cap. L'ha tingut al segon pal.
0: Hòstia, si l'ha tingut. vingut, Andreas, maco.
1: Home, bé,
0: a veure. Si estava, Judit, estava sol.
6: Judit, ets pitjor que un senyor que està a casa seva a la butaca.
0: Escolta,
6: que no ha fet
0: no
6: esport
0: faltis,
6: en sa vida.
0: No faltis.
6: Que no ha fet esport en sa vida i diu que a, malo és.
4: Entesos a papers?
6: Home, a tu et vull veure jo saltar a rematar un remat així.
4: Rando ha anat per terra. I, a més, hi ha servei de banda pel Racing.
6: Està errando, vols dir, no?
4: Sí, ho anava a fer, però després he vist que es diu Hernando.
0: Ah, és que això t'anava a dir, jo m'he equivocat per tu també, Hernando.
4: Hòstia, que cabrón. Això no l'he fet. Aquest és Felipe, el central, que intenta combinar amb Canales. Canales que ha tornat de la seva aventura per Mèxic per jugar a casa, per jugar al Racing de Santander. Amb aquest dorsal 20 a l'esquena, el persegueix l'altre 20, el nostre, el del Barça, Olmo, a l'esquerra. Recupera la pilota Eric García, l'entrega però no és bona. Facu González recuperarà i l'enviarà per Aron Martín. Completa el triangle amb Canales, torna a jugar al Racing. És l'estona que més minuts o que més segons... Mira, ja l'han perdut. Ha recuperat el Barça, ja la té Lamine Yamal. Frontal de l'àrea, hi va Lamine, encara Lamine. Lamine cap a dins, Lamine cap a fora. Lamine torna a fer la finta i tres homes, quatre homes, li han acabat prenent la pilota, perquè Lamine volia marxar de tots i de tothom.
6: Però és que la torna a tenir el Barça.
4: Eric i Dani Olmo, la punxa Olmo, Adeyemi no hi arriba, l'allunya la defensa del Racing, entre Christensen i Gerard Martín, la fan arribar a Rodri. Rodri no fa una bona entrega, Arana l'intercepta. Arana aixeca el cap, veu com Villalibre es desmarcava, Gueye fa la passada per Prati. Prati més enrere, torna a jugar al Racing, Canales. Canales en un pan de terreny, la deixa passar Arana i ha hagut falta de Christensen. Falta d'Andreas Christensen. Anem als WhatsApp. Judit, 628-414-029. Anem a repassar els WhatsApps dels oients amb Volkswagen.
0: Som-hi. Doncs mireu la clau. Ens diu bona nit. Acabo d'arribar a casa xopa de la pluja, però m'alegreu la nit. Tenint en compte que els meus avis eren de l'Espanyol, alguna samarreta dels Pericos tinc de petita. Duríssim, això.
1: Sí, és fort. Bueno, això al Jordi Plans li és igual, però...
4: Sí, per, ja li va bé.
1: Per mi és complicat, sí.
0: Més WhatsApps. En Jordi ens diu bona nit, estava cabrejat per no poder anar al partit perquè treballo, però vist el que hi ha, estic content. Em sap molt de greu que us mulleu. Nosaltres no ens hem mullat.
1: Nosaltres no.
4: Nosaltres de moment tampoc.
6: No ens està passant.
4: De moment no. Compte, Eric ha deixat un espai a l'esquena, se l'emportarà a Aron Martín, que vol fer la centrada a Villalibre, al balcó de l'àrea, amb Gueye, Gueye, Gueye, Gueye, Gueye, gol. Gol del Racing. Gol del Racing de Santander amb una pilota tonta a l'esquena d'Eric García.
1: Mare meva!
4: Amb una centrada que ningú hi va. I
0: si
4: Joan li ha
0: posat
4: García
0: la catifa vermella.
4: Maleeix tota la seva defensa perquè, com diu la Judit, hòstia, li han deixat tot l'espai del món i les ràdios que tenim avui aquí que ens acompanyen. Càntabres estan tornant autènticament boges amb el gol del Racing de Santander. 2-1 a l'estadi. Ha retallat distàncies al conjunt càntabre.
1: Jo ja sé que no és moment per patir, perquè el Barça està en un molt bon moment, però a mi aquestes tonteries no m'agraden un pèl, eh?
6: Sí, jo crec que hi ha hagut un malentès, eh?
4: Aquestes llacunes defensives...
6: Jo crec que la pilota se'ls queda enganxada...
1: Ja, però és que...
6: Clar, jo des d'aquí no veig l'actitud corporal dels jugadors, eh? Però a mi m'ha semblat...
1: Aquesta és la diferència del que deia l'altre dia en una entrevista a Rodri, entre guanyar segons quins títols i no guanyar-los. Són petits detalls. Avui no passarà res, acabarà segurament 4-1, 3-1, 5-1...
4: Com de Adeyemi, perdona, Marc, corna!
1: Però clar, aquesta falta de comunicació, desconnexió, digue-li com vulguis, en una eliminatòria pot ser el que decideixi si te'n vas fora o no.
0: Sí, sí que és veritat que l'error és bàsicament de Gerard Martín i Cancelo,
1: I Cancelo
0: no?
1: Sí.
0: Que som dos futbolistes que no han jugat junts pràcticament encara amb el que portem de temporada,
1: bueno,
0: però
1: no haver jugat junts a mi...
0: No, clar, això t'anava a dir, però que no és suficient excusa per mi, perquè és que literalment Gueye entra sol a dins l'àrea i té dos tios que no...
1: Un partit on has tingut el 80% de la possessió, portes tot el partit ficant dins la seva àrea al Racing, no et poden fer gol així, home.
6: A més, que no era una, crec que és que no era una jugada clara.
1: Res.
0: És que fins i tot Villalibre està fent com de boia, el control és dolent, vull dir, és que és el joc dels despropòsits.
6: Sí, sí. Tu havies aconseguit frenar el Racing a la primera,
1: clar,
6: però després hi ha una passada enrere que no ets capaç de refusar.
0: Això és el que em molesta del Barça, és que els equips sembla que quan juguen contra tu tinguin una efectivitat del 100%. O sigui, t'arriben una vegada i et foten un gol. Te n'arriben dues i te'n fan dues l'altre dia. Al Ciutat de València. És una cosa
4: com de la centrada, Judit, al segon pal. El Barça ha tornat a concedir una centrada lateral i ens ha anat del canto d'un duro que no ens acaben marcant l'empat. Compte amb aquestes jugades. I ara Lamine Yamal la ve a buscar a la zona de l'àrea pròpia, per tornar a començar. Ui, Dani Olmo, què fa? La passada enrere per Joan García.
6: Jo crec que és voluntària, aquesta.
2: I torna a construir el conjunt de Hansi Flick amb Cancelo. S'ho mira amb els braços i les mans a la cintura.
0: Hòstia, Cancelo, ai, Dani Olmo.
1: Aquestes desconnexions també tenen una mica a veure amb el que comentava ahir Mourinho a la roda de premsa, el facilitismo, que li deien, que és que a vegades, quan et sents una mica superior, passa això, que desconnectes perquè veus el rival tan... Sí. Tan fluix que pot passar aquestes coses.
0: Mira, justament un oient ens escrivia, el Paco, i ens deia això, que és una de les coses que ens podria passar avui, i tenia raó. Sí.
2: Mou la pilota Pedri, l'envia per Gerard Martín, se l'orienta a la cama esquerra per fer-la arribar a Cancelo. El portuguès amb l'exterior de la bota per Adeyemi, que no hi arribarà. Hernando ha pogut posar la punta de la bota i torna a concedir una altra corna.
3: A tot això, el del Racing ha estat el primer gol aquesta temporada amb Gerard Martín sobre el terreny.
0: Hòstia, hòstia. Per cert, és ja el cinquè córner del Barça, amb 33 minuts.
2: Déu-n'hi-do. Doncs el córner servirà des de l'esquerra. Ho farà l'equip de Hansi Flick, preparat per fer la centrada a l'interior de l'àrea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homes a l'interior de la petita. Treuen la pilota com poden els jugadors del Racing. La vol intentar lluitar Sainz Maza, banda esquerra. Intenten sortir els homes del conjunt càntabre. Compte Sainz Maza, que té a la banda esquerra un home desmarcat, fa una mitja volta, l'enviarà finalment per Aaron Martín. Aaron Martín, que l'envia cap al mig, torna a jugar-la Sainz Maza. Aquest és Gueye, l'home que ha fet el gol. Gueye cap a la dreta, la passada per Canales. Canales, que juga en cura enrere. Ara toca l'equip de Santander. Pilota a l'interior de l'àrea, Joan García no surt, ens acabaran marcant el gol fora.
3: Fora de joc.
2: S'ha de vigilar molt les pilotes aquestes dividides a l'esquena.
3: Però una cosa, calma també, vull dir, a veure, què va, ja, això és una cosa que hem après des de fa dues temporades. No podem jugar a fotre sis gols i esperar que no ens en facin cap.
1: Clar.
3: No és per res.
0: Vull dir, però no has sigut prou efectiu,
3: escolteu,
0: Víctor.
3: Que a veure, no has estat prou efectiu. Jo el que us dic és que acabarà la Lliga, guanyaràs la Lliga a faltant quatre jornades i llavors us començaré a treure els talls de quan ens va fer un gol al Racing al camp.
2: Bueno, assistència de Joan García sobre Adeyemi, perdona Marc, i va Adeyemi entre l'àrea, encara Adeyemi vol fer la centrada a l'interior de l'àrea petita i era Rafinha. Tornem a anar a la cantonada, deies Marc.
1: No, dic que sí, que està bé aquests talls, però bueno, ja et trauré jo els teus quan ens elimini, o sigui els nostres quan ens elimini de la Champions.
3: Clar, no, però és que jo no em queixo de la Champions, o sigui, jo dic que ara la Lliga t'ho pots permetre.
1: Ja, però al final, tu què creus, que és perquè és un tema de que és la Lliga i després de la Champions no et passarà?
3: No, jo crec que a la Lliga estan connectats diferent.
1: Això
2: pot ser. Cancelo, zona de tres quarts, el xut de Cancelo! Oh! Oh, Joao! Craque português de Cancelo! Golazo! Mare de Déu, quin gol que acaba de fotre Cancelo! Des de casa seva, el xut, una fulla seca imparable d'aquelles que es venen a Setúbal. Quin golaç de Cancelo, que no sé si de Setúbal, però acaba de marcar el tercer. Doblet de João Cancelo, doblet do português. Barça 3, ha marcat Cancelo. Real Racing Club de Santander 1.
3: Doncs crec que ho diré de memòria, però és el primer doblet de Cancelo amb el Barça. Suma el seu vuitè gol des de que vesteix de blaugrana i el segon en el seu compte particular en aquesta temporada. Un gran encert jugar a cama canviada al lateral esquerre amb un lateral dreta. Per tant, si havia estat una mica despistat en el gol del Racing, ho ha compensat amb dos xitxarros escandalosos. I tots dos, si no em vaig errat, des de fora l'àrea.
2: Cancelo, eh? Digue, Judit.
0: Val a dir que ara la repetició hem vist que ha tocat en Villalibre.
1: Sí.
0: La pilota anava... Sí, anava fora, eh? Anava fora.
3: Anava fora?
0: Jo crec que
1: fora,
0: sí. Jo crec
1: que sí. En tot cas, un golaç i és... O sigui, reflexa exactament el tipus de jugador que és Cancelo.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, ve de fotre una paja espectacular.
0: Una cosa o l'altra, no hi ha grisos.
1: Sí, sí, jo ja ho compro, això.
0: Sí, absolutament. Però de Yemi té bastanta pinta de ser igual.
1: Exactament. Podrien anar a viure junts.
0: Sí.
2: Som al 37 de partit i el Barça guanya per 3 gols a 1 a l'estadi.
3: Pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a Plazo SL.
2: Torna a tenir la pilota el Barça a la zona defensiva. Gerard Martín s'atura per tornar a començar la jugada. Us està agradant el Barça, nois, a l'estudi?
0: Sí, és entretingut.
1: Sí, estem passant pipa, vaja.
4: Sí!
0: No, però és veritat que és que he vist partits tan avorrits del Barça que quan,
1: no,
0: em, diver...
1: bé, bé,
0: quan em diverteix és suficient.
1: La qüestió és queixar-se una mica, per això comentàvem lo de que no ens agraden aquestes desconnexions i tal, però bueno, sí,
2: jo
1: sí,
2: la veritat, tu, Marc.
1: La veritat que està bé, o sigui, està molt bé el Barça.
2: Rafinha, de Jemi, Cancelo. Ai, Cancelo, que vol fer la centrada. En torna a treure un corna. Però quants cornes portem ja? 45?
0: Doncs ara deu ser ja el 6.
1: 6 o 7, no?
2: Déu-n'hi-do.
0: Setè. Sí.
3: I és que a mi em costa molt criticar un equip que amb aquesta victòria és l'equip de la història del Barça que ha arrencat millor un campionat
1: de
3: Lliga.
1: Total,
3: llavors
1: sí.
3: És com...
1: Sí, tens raó, Víctor, realment. Però el que passa és que, bueno, haurem de fotre una mica de debat.
3: Sí, no, jo
1: també,
3: a favor,
1: no?
3: Perquè a mi no em surt. Jo m'alegro que vosaltres us surti, a mi em costa.
2: Clar. Compte la centrada a l'interior de l'àrea, pilota morta, Rafinha la rebrà a la zona de la frontal, al balcó, i la passada Rafinha, nen, Déu-n'hi-do, directament a fora. Perdona, Marc.
1: No, deia això, que allà ha d'haver-hi una mica tot. Nosaltres som l'entorn tòxic. Nosaltres som els que vam fotre fora Xavi Hernández.
0: Sí, exacte.
3: I no us sembla bé?
1: Sí, per això, que en certa manera els heu de donar les gràcies als optimistes.
3: Ah, vale.
1: Són tan pesadets a vegades que al final...
3: No, jo...
1: Alguna ostres, cosa vam fer bé, saps?
3: Jo recordo cremar-me molt amb Xavi Hernández.
1: Clar, és que allà no ens coneixíem tu i jo, m'hauria agradat veure què deies sobre allò.
3: No, estem parlant de la indecència fet futbol. Sí,
1: totalment.
2: Torna a tenir l'esfèrica l'equip de Hansi Flick. Aquest és Eric. Eric distribueix en curt cap a Rodri. Rodri fa un desplaçament llarg cap a Adeyemi. La baixa el jugador alemany. Adeyemi vol encarar a Hernando. La passada a l'espai per Pedri. Acabarà protegint Felipe. Servei de porteria per Aguirre Zabala. Hola.
1: Hola.
0: Si estem sentint un altre noi que ens narra,
1: clar,
0: i no cal que
1: estem
0: ens narris tu.
1: La gent, sí, del perquè... vostre voltant crida molt, no?
0: Sí, és un
3: mira,
0: home.
3: Just...
1: Bueno, allà crec que són tots homes.
0: Sí, em refereixo a un en concret.
1: Ah, val.
2: Aquí avui tenim Radio Marca a la nostra dreta i més enllà Onda Cero, i a la nostra esquerra hi ha dues ràdios locals de Santander. Locals, vull dir, de la comunitat autònoma.
1: De Racing,
2: sí.
1: No?
2: Sí, són de Racing. El que no sé, un és Teiba FM, que no sé què és Teiba FM.
3: Volkswagen Teiba.
2: Rodri cap a l'esquerra, Gerard Martín té a Adeyemi. La rebrà l'alemany, no hi ha fora de joc, segueix Adeyemi, lo contra 1 davant d'Hernando, també l'ajuda Canales, li ha fet un túnel, recupera Hernando, se n'endurà Villalibre, el de la trompeta l'envia per Arana la toca malament, torna a recuperar Eric, torna a jugar-la al Barça, al mig del camp, minut 40, 3-1 al marcador. El Carmel que buscava ara Rafinha, Gueye la intercepta, Gueye protegeix, Gueye sembla Xavi, Gueye aguanta la pilota, Gueye més enrere, per Felipe amb Hernando. Hernando cap al mig, com se la juguen. Facu Hernández, passada cap a la banda esquerra. Intenten sortir els jugadors del Racing. Ara Canales ve a posar ordre al mig del camp per tornar a començar des dels peus a Prati. Banda dreta per part del Racing. Encara, però, terreny propi. El Barça pressiona i recupera. Aquest és Rodri. Rodri amb Adeyemi. Adeyemi protegeix. Adeyemi l'aguanta. Fa una mica de croqueta. La dona d'Esperó. Bona per Dani Olmo. Dani Olmo la dona cap al mig per Rafinha. Xuta Rafinha.
4: Gol!
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Avui la cosa va de doblets. Primer Cancelo, després Rafinha, després Cancelo i l'altra vegada Rafinha, per fer el quart de la nit, al minut 41 de partit, una jugada trenada pel Barça, una jugada col·lectiva que acaba amb Rafinha batent el porter a la seva esquerra, no sap on mirar ja Aguirre Zabala perquè no sap ni per on li venen. Torna a marcar el Barça, torna a marcar el capità, marca Rafinha, Barça 4, Racing 1.
5: És el gol número 85 de Rafinha des de que juga amb el Barça, iguala Julio Salinas, davanter centre de l'època del Dream Team de Johan Cruyff. Compta amb Rafinha, marca un gol cada 144 minuts. 144 minuts, això és un gol cada menys de dos partits. I ja suma 143 contribucions de gol en les seves 184 participacions amb la samarreta del Barça.
3: de 2-2, i jo crec que no serà l'únic, Cancelo i Rafinha, que marcaran avui.
0: És un golaç d'equip perquè roba Rodri, i crec que en part el gol és gràcies a que Adeyemi tira una desmarcada que arrossega dos futbolistes i Rafinha es queda sol.
1: I prèviament a la desmarcada li fa la passada a Olmo, sí, d'Esperó.
0: És un molt bon gol. Sí,
3: sí. Sí, de fet jo crec que qui
1: és que Adeyemi està fent un partidàs. És,
3: eh? Jo el que crec que el que fa pitjor la jugada és Rodri. Jo crec que s'equivoca amb la passada. Queda mitja allà morta i això obliga que Adeyemi hagi de tirar, sí, de recursos.
0: Ja, és un futbolista, Rodri, que quan fa les coses malament... O sigui,
3: surt també.
0: Sí, sí, sí, sí,
7: sí. I el Barça contemporitza molt bé les pressions. És a dir, quan van a pressionar, ho fan molt bé en bloc. I van tots de cop i ofeguen el Racing. I és per això que el Barça recupera també la pilota. Ara la Minyamal va per terra i ha hagut falta sobre el 10 del Barça.
0: Abans han enfocat a Rafinha. I recordeu la imatge aquella de Dembélé pressionant, sí, amb... Ah, no recordo contra quin equip era, però que semblava beneit, o sigui, perseguint els defenses. Doncs Rafinha era bastant similar, i és curiós, perquè al final és un Racing de Santander a prop del minut 40, no tens per què estar pressionant com amb aquesta intensitat, però ho fa, i crec que això explica molt bé perquè tot l'equip del Barça jugui qui jugui funciona tan bé.
3: És que també crec que tenen tanta gana que per això entenc que hi pugui haver desconnexions, o sigui, no que hi puguin haver desconnexions, sinó perquè estan tan convençuts de que ho aixecaran. Això és un risc, evidentment, perquè hi haurà un dia que potser no ho pots aixecar contra segons quin equip. Però és que hi van a totes. Mira, ara Adeyemi.
7: Gerard Martín per Adeyemi, cau a l'interior de l'àrea, penal! Cau a terra Adeyemi, l'hem vist al penal abans que es produís. És a dir, quan ha rebut Adeyemi, ja es veia perfecte que aniria per terra.
1: Falta
7: a l'interior de l'àrea, per tant, penal favorable al Barça, al minut 44 de partit. Barça 4, Racing 1, hi haurà penal.
0: A més, l'ha fet el mateix tio, no? Perdoneu.
3: No sé si l'ha fet el mateix tio, però vols canviar de cotxe, Judit?
0: Sí, em convindria, la veritat.
3: I una moto nova.
0: El cotxe millor, sí.
3: Bueno, doncs pots triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona. Ves a Sant Boi, Sant Boi motor de la mobilitat sostenible. I si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat, ves a Sant Boi motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe.
7: Lamine Yamal serà l'home que intentarà transformar el penal des dels 11 metres. Abans hi ha anat Rafinha. Ara hi anirà Lamine. El xut de Lamine atura el porter.
1: Hòstia, Lamine!
7: No en sap. Aguirre Zabala.
3: No en sap. Sap greu? No en sap. És el segon penal que falla Lamine Yamal.
7: Compte la pilota, el segon pal a l'interior de l'àrea petita. Atura el porter. L'ha tingut Adeyemi. L'ha tingut Adeyemi.
3: Aquest és el novè penal que xuta Lamine Yamal amb el Barça. Doncs ja n'ha fallat dos.
8: Jo ja mira el penal que tira.
7: Tenim temps afegit, Víctor. S'afegiran 5 minuts.
1: A banda del penal fallat ara, m'agrada molt que jugadors com Adeyemi i Olmo els hi posin tan difícil a Fermín i a Gordon, que són jugadors, sí, molt bons i que s'estan fent molt bé.
0: I a Gavi. Perquè tenim a Gavi...
1: Jo és que Gavi per mi no serà titular en aquest equip.
0: Ho va ser a principi de temporada.
1: Jo he dit, és impossible que sigui titular.
0: Crec que també hi haurà contextos en els que potser necessitis que Gavi jugui, saps?
1: Però no serà titular.
0: No, titular
1: contextos,
0: segurament
1: sí, però jo estic parlant de titularitats. Adeyemi li està lluitant la titularitat a Gordon, i sí, sí, Olmo a Fermín.
0: Bueno, de fet, el partit d'avui d'Adeyemi és per tornar a ser titular dissabte, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Anem 4-1 a l'estadi, s'han afegit 5 minuts d'aquesta primera part, i si això segueix així, avui sortirem d'aquí amb 7 o 8 gols. Perquè és que el Racing està deixant tants espais...
0: Home, però recomposaran el descans, jo crec,
7: però Aguirre Zabala ja no sap on mirar, eh?
0: Yeah.
7: És que, mira, una altra vegada, passada a l'esquena, Adeyemi, interior de l'àrea, un munt de diagonals, cada vegada els hi fan el mateix, s'està posant molt orgull, Adeyemi. Espera, que tira de màgia, encara Adeyemi, el xuta Adeyemi, la treu el porter, corna!
1: Molt bé.
3: Es desespera el porter del Racing, perquè Adeyemi s'ha fet com ha volgut el seu marcador. Sí, sí.
1: És que li fa la volta, no el regateja, li fa la volta conduint.
3: Li fa la volta
1: sencera.
3: Clar,
1: sí, sí. És una
7: Sabeu
1: cosa...
7: com quan al col·le feies sisè i jugaves contra els de segon d'ESO?
1: Absolutament.
7: Tinc la mateixa
1: sensació. Sí, sí, totalment.
0: Per cert, el penal sí que l'ha fet Felipe, o sigui, n'ha fet dos, de penals, pobre nen.
3: Dos penals.
7: Ara hi va Rodri. Rodri amb Dani Olmo cap al mig. És que el Barça rep sol. Ara l'entrega no és bona.
3: Vosaltres,
7: i l'envia a banda.
3: Vosaltres que en sabeu més, la pitjor nota que es pot fer al Fantasy, quina és?
7: Menys dos. Bueno,
3: això és el màxim.
1: No, si
7: per jugar malament, sí. Si t'expulsen,
1: sí, sí, sí,
7: menys 8 o menys 10.
1: Sí.
3: I per fer dos penals?
7: Si et fan dos penals...
0: No, però només ha vist una targeta.
1: Menys dos. Si no l'han expulsat, serà menys dos.
7: Sí. Menys de menys dos, si no t'expulsen... O ara acaba de fotre un llamp, nano.
0: Sí, aquí us estem veient, semblen que ens tirin fotos.
1: Ah, ara no us plou, no?
3: Sí, sí, plou.
1: Sí, però poquet.
3: No, O sigui, la sensació Chirimini. És que cau... O sigui, no m'atreveixo a dir tant, però sí que us sembla que és Chirimini.
7: De seguida fem la previsió del temps amb la Judit García, que ja sabeu que és la nostra experta.
0: Sí.
7: De fet, és experta en moltes coses, perquè és doctora... Vulguis, de fet.
1: En todologia.
0: Soc doctora Liendre.
1: Una mica el xoques, eh?
0: Soc doctora Liendre.
1: Sí.
0: Que Gerard de tot Martín ho
7: connecta amb Dani Olmo. Dani Olmo torna a enviar-la per Gerard Martín. Cancelo entre línies. Olmo tira de memòria, la dona per Pedri. Pedri l'amaga, Pedri la dona per Rodri. Rodri d'espai, a la dreta la rep Lamine Yamal, que de moment busca el seu gol. Banda dreta, un contra dos. I va Lamine, bicicleta, cap a fora. Fa la centrada de Lamine Yamal, la treu a la defensa. Pilota morta per Eric. Eric amb Pedri. El Barça la juga des de la frontal. Estava al mig i Christensen no ha pogut rebre tranquil. A la banda esquerra la rep Cancelo, l'aixeca Cancelo, fa la centrada, la rematada que no arriba de Lamine Yamal, servei de porteria.
3: També li baixaria dos punts al fantasy a l'àrbitre, tio. No pots estar al mig quan està a punt de xutar des de la frontal un jugador, no?
1: I com és el futbol, que no té res a veure, però la setmana justament que Lamine diu que es mereix la pilota d'or i que és el millor jugador del món i tal, i falla el penal. Hòsties, de vegades també
3: sabeu,
1: és capritxós.
3: Sabeu qui fallava molts penals, també?
0: Messi.
1: Sí, no, totalment.
0: Sí, sí.
7: Servirà de porteria a Aguirrezabala. Pilota d'Aguirrezabala per Gueye.
1: Que no van els cascos meus.
7: Què us passa a l'estudi, nois?
0: Deus portar els meus, aviam.
3: Matrimoniades. Hem de buscar una sintonia per aquesta gent, Àlex?
7: Com sí, de Lamine Yamal...
0: Escenes de matrimoni, ens podríem
7: dir. Ah, sí, correcte. Sí, sí. Però no sé si ell tenia sintonia, això.
0: Home
1: sí, suposo que sí, no?
0: Coses de Telecinco i aquestes coses
1: sap
0: sempre
1: tenen. Sap zero de,
3: sí, sí,
1: no, de res relacionat amb les sèries i l'audiovisual. No, però aquesta
7: sí que l'havia vista.
3: Per cert, targeta
1: sí, però no,
3: groga per Lamine Yamal.
1: Tot té sintonies.
0: Què dius,
1: Víctor?
3: Targeta groga per Lamine Yamal, per una falta bastant lletja, he de dir.
1: Hòstia,
0: Jordi, què estàs mirant tu ara així a nivell cinematogràfic? Alguna sèrie?
7: Espera, que hauré de
0: pensar. Si tu has de pensar, és que no estàs
7: no,
0: mirant res.
7: Estava veient Inocente.
1: Què és això?
0: Malíssima pinta.
7: No, és del... surt el Mario Casas.
1: Digue'm més. Netflix, Mario Casas...
3: Fixeu-vos que... Sí, sí. He de dir que a mi Mario Casas, quan
0: sí,
3: fa pel·lis que estan bé...
0: Ha millorat, ha millorat. S'ha refet la imatge.
7: Compte aquella la rematada a la dreta de la porteria de Joan García.
3: Vosaltres que heu vist per ser repetit el gol de Gueye, Joan podia haver fet més o no?
0: Jo crec que no.
1: No.
7: De seguida comentem el que ha donat de sí aquesta primera part, però arribem al final d'aquest primer temps. El Barça marxa a camí de vestidor sota la pluja amb un marcador que reflecteix un 4-1 favorable a l'equip de Hansi Flick. El Barça ha estat molt superior avui al Racing de Santander, almenys en aquest primer temps. Us ho hem explicat amb Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Fem una pausa i de seguida expliquem tot el que ha passat en aquest primer temps.
8: Andorra 96.0. Si sona Flashback, és un èxit.

0: Cashback.
1: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
2: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
3: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
2: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
3: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: El show del Barça. Va de Barça.
5: Som al descans del partit a l'estadi. El conjunt de Hansi Flick és a vestidors. Aquí ara s'intensifica la pluja i això fa que molta gent aprofiti aquests minuts per anar cap a la zona interior de l'estadi per no mullar-se encara que sigui durant aquests propers 10 minuts. Al Va de Barça avui tenim, com sempre, una pregunta. La pregunta que fem amb Volkswagen. I, Judit, avui al 628-414-029, la gent està moguda amb el tema de les samarretes?
6: Sí, hi ha bastantes opinions de tot. Per exemple, doncs, mireu com aquesta. Hi ha un oient que ens diu que va portar durant un molt bon temps una samarreta d'una gira de Bustamante.
7: Ui, dur, eh?
5: Mira, molt dur, això.
8: Sí, està bé.
6: Per gustos colors.
7: Sí, sí, a veure, a mi ja em sembla dur que faci gires. Bustamante, però...
6: Hi ha un altre missatge que és curtet, però és una pregunta, i ens diu la samarreta de Figo compta.
7: Home, sí, el que passa és que...
5: És la del Madrid, sí.
7: En el seu...
6: Entenc que no, entenc que és la del Barça, si escriuen nosaltres.
8: Ah, com que li fa vergonya retroactiva, no?
6: Clar.
7: Bueno, sí, però això al final no és culpa d'ell.
8: A mi em faria més vergonya portar...

0: doncs jugador una... de manera gratuïta.
1: Ah, doncs això està molt bé.
0: Sí. Vinga, més missatges. Jo tinc una samarreta amb la foto típica de quan s'acaba la Lliga amb l'equip del poble i totes les cares van sortir deformades.
1: Bueno, igual no van sortir deformades.
0: Igual venien d'una nit llarga el dia que es van fer la foto.
1: A vegades, a mi m'ha passat que t'aixeques i ets diferent.
0: Mira, més samarretes de futbol. El Sebas ens diu, jo tinc la samarreta de l'Atlètic Club que, del Ketchup, que me la van regalar els meus col·legues, però una mica invisible.
1: Oh, és horrorosa.
2: És horrible, no?
3: He de dir que és un gran amic invisible, el de regalar-se samarretes vintage.
1: Sí, això ho podríem fer aquest any
2: això
1: nosaltres.
2: Això ho podríem fer a la Barça, sí. Marcar un pressupost, també.
0: Sí.
1: Sí, bueno, però ja n'hi ha unes pàgines web que jo els conec, que ja veuràs tu, que ens donarà per sopar i tot. Tindrem per sopar i tot.
2: Amigos de lo ajeno, eh?
1: Exacte. Sí, sí.
0: Aviam si a tu et passava això, Marc. Hi ha un noient que ens diu, sempre he sigut un desastre fins ben entrat als 15 anys, com que sempre em pelava els genolls, em feien portar pantalons amb parxes i em feia molta vergonya.
1: Sí, jo anava... Sí. Home, jo el parxe l'he treballat molt.
0: Sí, l'has treballat?
2: Jo també, Mr. Parxe.
0: Amb una miqueta de logo, alguna mica de dibuixet?
1: No, no, el típic que fos del color del pantaló. A vegades no, a vegades passava que...
0: Clar, però pensa una cosa, hi ha una edat que comença a ser moda, no? El pantaló trencat. Llavors sí. Ja el parxe ja no...
1: Ui, però jo quan era petit, no, la moda aquesta no...
0: És veritat, és que tu ets més vell que un bosc, és veritat.
2: Jo, Marc, vaig descobrir el parxe per dins dels pantalons.
1: Sí.
2: Encara és bastant millor que per fora.
3: Home, molt més estètic.
2: Molt més estètic.
3: Sí, sí. Ara, per cert, ja sabem qui és la que canta,
2: rasca.
3: Eh?
2: Sí, qui és?
3: Aixa.
1: Oh, Aixa.
0: Ah, doncs sortia aquí a les pantalles aquestes que anuncien artistes de Spotify, sortia. Mira, ara mateix surt.
1: Molt bona, sí, clar, eh?
3: No, però perquè és la que està cantant.
0: Ja, però sortia abans, també. Sabeu?
3: Sí, suposo que l'estan proporcionant. Però vosaltres coneixeu Aixa? Jo no
1: sí, sí, jo sí. Bueno, no, no massa, però que és bona, que no és... Bueno, anava a dir
0: però
1: una cosa,
0: però... és catalana.
1: Eh?
0: És catalana.
3: Ho és?
0: No ho sé,
2: no té pinta.
1: No, catalana.
2: Té una pinta de francesa.
3: A veure, Aixa. Aixa cantant?
1: No, sí, és francesa, no.
2: No té gràcia que flashback no sapiguem qui és.
3: És del Marroc.
2: Ah.
0: Però en quin idioma està cantant?
2: Jo diria que en francès.
1: Doncs... Home, doncs està bé, no? Perquè està tothom fent homenatges a Ceuta.
0: Som tant els millors.
3: La cançó crec que es diu Rendezvous, per tant, fa pinta principi... que sigui francesa.
2: Veus? Jo d'una altra cosa no, però de música...
1: De música, sí. No, sí que és veritat que de música en saps, eh?
3: I de música francesa, Jordi, tu sí, saps, tu saps.
1: Home, sí, que Carla Bruni, no?
2: Sí, la Dembélé.
1: Dembélé, clar, home, i tant.
2: Molt bé, nois, anem a mirar aviam si algú ha tingut sort. Va, anem a l'Eurojackpot.
4: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 5, el 6, el 10, el 27 i el 42.
4: I els sols... Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Jordi, quins sols?
2: Els sols a l'1 i al 8. Sí, pensava que ho diria.
4: Estàs escoltant Va de Barça.
2: Bé, l'Àlex Mata sempre està atent. Doncs esperem que hi hagi hagut sort, evidentment. Si
1: com m'agradaria cridar, m'ha tocat! I de cop sortir disparat i que no em tornés a veure porta, mai més.
3: Sí, sí, i deixar la figura, no? La silueta
1: del
3: llibre a la paret de l'estudi.
0: Jo si crido això et denuncio, eh?
1: Per?
0: És una
3: perquè m'ha tocat.
0: Clar.
3: Oh. Molt bé. Doncs pues està ben tirat.
1: Era tan
2: humor de dimecres, no? Que aquesta menció és per després, Víctor.
3: Ah, bueno, vale.
2: Que tu vols que aquí... Però si acabo de fer Eurojackpot. Que vol aquí que fem mencions tota l'estona. Som a la part comercial d'aquesta casa, hòstia. En fi, que som al descans d'aquest partit. 4-1 al marcador i haguéssim pogut ser 8 o 9 perquè Aguirre Zabala les ha pogut treure. Ara mateix damunt la gespa s'està escalfant. És Chesney?
0: Home, no.
2: Sí?
3: Sí, sí, és Chesney.
0: Hòstia, he vist una foto avui que carda una panxa la mare que el va parir.
2: Però, un moment, quin sentit té que Chesney estigui escalfant? Té problemes Joan Garcia?
3: Home, si té problemes, perquè s'escalfa Chesney i no li va a Covid.
1: No, Chesney deu estar passejant, per allà.
0: Chesney avui ha dinat una tarta a 4 quesos sí, i el Deportes li ha dit, mira, maco, que això...
3: Està fent escalfament fort, eh?
2: Sí. Ell i Dela, sí, fent escalfament com si hagués d'entrar al segon temps.
0: Uau, ojalà! Això ja seria entre Cancelo, Dejem i Chesney, el de gespa.
1: Jo ho compro. Bueno, veient com està el resultat, sí, que ha sortit Chesney.
0: Jo, de fet, vull que sigui així.
1: I que surti vestit de la Cat.
2: Hòstia, però no té massa sentit, eh? Veurem si hi ha canvi al Barça, perquè és estrany. Jo, Joan García, l'heu vist amb algun problema quan ha marxat?
0: No.

0: I, de fet, doncs, tampoc se l'ha exigit gens, no?
1: Bueno, mira, així no va amb la selecció.
0: Sí.
1: És que només penso
2: que encara hem d'anar a Sevilla. Recordeu que encara hem d'anar a Sevilla. Si avui juga Chesney, ja sabrem qui és el segon porter del Barça. Jo pensava que era Livakovic, però si acaba jugant Chesney, doncs sabem que Chesney ara mateix és el segon porter i que Livakovic ocuparà aquesta figura del tercer porter.
1: Jo si jugo Chesney li fico un 10 directament, més igual. Sí, sí,
2: només per jugar, si s'aguanta dret fins, sí, sí, fins al final.
3: Acabareu condicionant els MVPs, compte.
1: Que és broma, Víctor.
3: Després vos en penedireu.
2: I a sobre li diu Víctor.
3: Quina rata.
2: A sobre li diu Víctor.
3: Vaig a bloquejar que la Judit no pugui votar. Soc admin, sí, vull dir, soc l'administrador.
0: Ets admin, eh?
1: És el MVP dictador versió Víctor.
3: Sí, totalment. Jo que estava mirant ara, estava flipant, tio. 10 gols de Rafinha en 8 partits. 8-8.
2: Ah, vale, clar,
3: ah, no, 7-7-7. Ja. Sí. 10 en 7 partits. Marca pràcticament cada 48-49 minuts.
1: És que és pitxitxí de la Lliga, aquest pavo, eh? És molt fort, eh?
0: Molt fort.
2: Marc Llibre està esperant que surti Rafinha al Fantasy. Té 58.000 milions guardats per aviam si surt Rafinha i potser en 3 mesos i no surt cap dia.
0: El que era una merda de nou, per cert.
2: Sí. Buscàvem un nou i ara mateix Rafinha ha demostrat que el Barça, evidentment, no cal que en busqui cap perquè seria suplent. Què us ha semblat la primera part, nois?
0: Bé, bueno, ho hem comentat abans, molt entretingut i molt optimista en el sentit que comentava abans de que jugadors
3: com... Ara sí, ara som optimistes.
0: Sí, la tenies apuntada, eh? No, sobretot amb el tema que comentava de que jugadors com Adeyemi o Olmo, que no acabem de saber si són titulars o no, els estan competint la posició tant a Fermín com a Gordon, i això és una notícia boníssima, i no és perquè estigui jugant malament Gordon i Fermín, si no és perquè és que tots ho estan fent molt bé. I això, vaja, jo crec que Hansi Flick aquí, bueno, tindrà molta feina per fer alineacions, però com dèiem, bendito problema.
1: Sí, jo estic disfrutant molt, ja us ho he dit abans, i també, bueno, tinc la sensació aquesta de que sí, que has encaixat, però també és veritat, i recolliré una mica de cable, que...
0: Víctor, digues alguna cosa.
2: Apunta.
1: No, que al final és el moment també per cometre errors, és veritat. O sigui, jo espero que el Barça pugui prendre
0: d'això. Vaja recollida de cable.
1: No, però és veritat, o sigui, em sembla una aliada que deixis que et fotin aquest gol, amb tots els meus respectes, perquè l'equip que tens davant ha sigut un absolut coladero en el que ja li podies haver fotut 7 o 8 gols. Però sí que és veritat que, bueno, doncs espero que aquest gol, coneixent com és Hansi Flick, suposi demà un vídeo i una sessió a la que t'assentes i fins que no tinguis claríssim que això no es pot tornar a repetir, doncs no...
0: Una
1: no
0: bronca de tant en tant sempre va bé.
1: Clar, sí,
3: jo
1: no sé.
3: És que jo no crec que hagi estat tàctic.
1: Hòstia, tant... però és una liada de gol que et fan, Víctor.
0: No, però tàctic sí. No és, eh?
3: Però és que
1: no,
3: el mateix
1: és
3: gol...
1: una desconnexió de...
0: Desconnexió
1: de...
0: absoluta.
3: Sí. El que dic, per mi el tema és que això els hi passa amb 4-0 i no estaríem tenint aquesta conversa.
0: Ja... Sí,
1: perquè
0: totalment.
1: Tu dius que en plan, ens ha com impactat perquè ens han retallat distàncies quan anàvem 2-0.
3: Sí, però vaja, a mi que em facin... O sigui, que a mi el Racing de Santander, que és recent ascendit, amb 2-0 i tenint en compte que podries anar 6-0, et faci un gol... Home, no diré que entra dins... Home, el Barça estava imprimint un ritme al partit increïble i estava fent un desgast important. Jo puc entendre que la sang arribi un moment que no t'arribi al cervell.
0: No, si tens raó, Víctor, el problema és que jo tinc una mica els fantasmes aquests de la temporada passada, de que, ostres, costava molt deixar la porteria a zero, arribaves a Europa i encaixaves constantment, i segueixo amb això. Tant de bo que t'equip em calli la boca i tinguis raó tu, en el sentit de que, bueno, que és una desconnexió, clar, perquè el rival és petit i que, evidentment, un dia al Camp Nou contra, m'ho invento, a l'Inter de Milán, suposo que no ens tornarà a passar.
1: Bueno, hem intercanviat la temporada de Xavi del 0-11 i 11-0 per partits de 5-2 i 6-3.
0: I és fantàstic, això, i tant, no, sí, sí.
3: Però que, en tot cas, que els Barces de Guardiola també encaixaven.
0: Sí.
3: Vull dir, no, de fet, no és per res, però és que el rècord de porteries imbatudes del Barça el té Ter Stegen a la lliga aquesta de Xavi.
0: Sí,
3: I com jugava aquell Barça?
0: Sí, ja et dic, si és un tema més de... Com que l'any passat ho vam repetir fins la sacietat, ara estic jo que a la mínima que puc...
3: Volem l'acció...
0: És igual, avui tinc un mal dia, Víctor, així.
3: No, què dius? Mal dia el dels jugadors que s'estan escalfant sobre la pluja.
2: Sí, ara plou amb més intensitat.
0: Sí, ara sí, no? Per la tele sembla que està apretant.
3: S'escalfen Bernal, Fermín. Hamza, Fermín, Xavi Espart,
2: Valde,
3: Cubarsí i Chesney se'n va cap al túnel de vestidors just en aquest moment. Però...
0: I perdoneu, Gabriel Jesús, on el tenim?
1: Estava a la banqueta al costat.
2: Sí, però no s'escalfen ara.
3: No s'escalfen ni Gabriel Jesús, ni Gordon, ni... no sé qui més falta.
2: En tot cas, el marcador és prou ampli com perquè si has de rotar, tenint en compte que vas jugar el diumenge,
3: tothom a descansar,
2: i tornes a jugar el proper dissabte, doncs, escolta'm, no estaria de més poder moure una
3: per
2: mica.
3: Per cert,
2: avui ha quedat fora,
0: jo crec que sortirà Chesney, per les imatges que estic veient jo des de la tele. Sí. De la tele, Chesney.
3: De la tele. Sí. Per cert, li hem de descomptar un gol a Cancelo, eh?
2: No.
1: Li han donat a Villalibre,
3: gol en pròpia de Villalibre.
0: Ostres, l'ha tocat. Però no, jo no el veig com per donar-li a...
3: La Judit ha dit que anava fora.
1: Anava fora, sí.
0: Sí, però ostres.
3: Mireu en un parell de fons més, jo ho he vist a SofaScore, no sé si...
0: Ara miro.
3: La Lliga potser encara no ho ha actualitzat, però jo diria que li donaran a Villalibre.
2: La Judit li fa il·lusió que surti Chesney, a mi em preocupa perquè que no tingui algun problema Joan García.
0: Greu.
2: No és normal canviar
1: el
2: porter.
1: No, sí, sí, però jo entenc que és una molèstia, vaja... Espero que sigui una molèstia, si no, evidentment, no em fa cap mena d'il·lusió.
2: Què vols dir, que potser és per precaució?
1: Sí, clar, bé, estàs guanyant 4-1, està plovent, no fa falta que prenguem mal, sí, té una miqueta de...
0: I Víctor, sí, ja li dono una Villalibre.
1: Sí, sí, jo també ho he mirat i també. Molt.
3: Pues anem a... Li hem de treure també una assistència a Dani Olmo.
0: Ara ha de canviar jo les puntuacions, vinga.
3: Doncs sí, mira, Dani Olmo, que tenia dues assistències en el partit d'avui, doncs ho haurem de deixar en una.
0: Bueno.
3: Com plou, nanos, ara sí que...
2: Sí, per cert, tots els aficionats que avui han vingut a l'estadi i avui s'estan mullant, també molta gent de premsa, gent de fotògraf, gent que són càmeres, estan aguantant de forma estoica sota la pluja i no té pinta de parar, eh? Ara, de fet, fa estona que s'ha intensificat la pluja i veurem de cara a la segona part. Sí, això també... Com està la gespa del Camp Nou? En principi, molt bé, tot i que, Víctor, l'han regat molt abans de començar.
3: Sí, noi, jo no entenc. És com... Bueno, és veritat que ha trigat a ploure amb condicions, no? Potser que ha trigat 25 minuts a caure pluja forta.
2: Sí, sí, més o menys. Ens ha arribat un missatge, Judit, d'una companya de premsa, sí, que també que ens està escoltant i que està sota la pluja, eh?
1: Sí, de fet, ens ha passat una foto que potser jo entenc que ens ho envia per la samarreta que porta, com que estem preguntant per les samarretes avui. És una samarreta que es veu fantasia, eh? Es veu aquí com emoticones, uns pitis...
3: Jogo bonito.
2: Ara miqueta... espera que no sigui l'equipació de la seva empresa,
0: no.
2: I estiguem aquí dient... Bueno,
1: però si l'és, és ben original. Sí, sí.
3: Sí, no, però hi ha com la màscara del teatre, hi ha la bombeta, no, de la creativitat i aquestes coses, uns daus de la ludopatia, evidentment. Però sí, sí, gràcies per escoltar-nos.
2: Nois,
3: hem creat 4 gols, però en crearem algun més. I efectivament hi ha notícia.
2: Wojtek Chesney.
1: Però per què no entra l'Ivakovic? Això sí que no ho entenc.
2: Bé, perquè suposo que vas guanyant 4-1. Chesney és el porter que té més experiència a l'equip. I pendent, sobretot, de nois, aviam què ha passat amb Joan, eh?
0: Sí, estic llegint. Diuen que és un cop, però no ho sé, a veure
3: però
0: si...
3: Però no hem vist quan, tampoc, no?
0: Ja, per això. No ho sé, estic llegint així una mica el que veig per
3: doncs, escolta,
0: Twitter.
3: Jo em pensava que no votaríem a Chesney aquesta temporada, l'MVP. Doncs mira, anem a afegir-lo.
2: Avui hem resolt una incògnita, que és la gent deia qui és el segon porter del Barça? Doncs Wojtek Chesney ara mateix sembla que per Hansi Flick, almenys avui...
1: Ho resoldrem en roda de premsa, això, perquè potser
3: l'Ivakovic potser jugaria contra el Sevilla.
0: Aquí parlen...
3: O sigui, potser la setmana que... O sigui, potser el cap de setmana juga l'Ivakovic i no Chesney, no ho sé.
0: Parlant d'un cop després d'una relliscada, jo no he vist res de
2: però tot això. Però el cop a on és, Marc,
0: no,
2: ho diuen?
0: No, ho especifiquen, però diuen... No sé, la paraula que més es repeteix és relliscada. Però jo és que no he vist
2: res. Jo no he vist molèsties. Bé, no, si hi ha alguna novetat, que algun, doncs, algun diari o algun company ens ho fa saber, doncs ho explicarem a Alba de Barça, Judit, si estàs pendent d'això i surt alguna notícia al respecte, doncs ho explicarem. Els jugadors del Barça ja són damunt la gespa, l'àrbitre li diu a Chesney que ha de sortir del terreny de joc.
1: Mira, ara ens ho han ensenyat, ho has vist?
0: No, perdona, m'has enganxat.
1: Ha sortit que Joan anava cap a... O sigui, ha marxat una pilota i ha sortit per la línia de fons a buscar-la i ha relliscat i ha fet un mal gesto.
2: Val.
3: Ostres, quina mala sort.
2: Doncs, pendents, ja ens explicarà Judit a quina part fa el mal gest, si és a les mans, si és a la cama...
1: No, jo crec que és a la cama, diria que deu ser isquio de la cama esquerra, però no ho sé,
2: Val. És a punt de començar la segona part del partit. Hi ha hagut canvi a les files del Barça, ara ho expliquem, però comença la segona part amb Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Com que hi ha hagut un canvi, el canvi de Chesney, us explico que si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, doncs segur que us heu fixat en el seu disseny, en les seves prestacions i en el seu baix consum. Però ara ve la pregunta que hauríeu de saber, que és important. On el comprareu? On? Doncs a Movento Sarsa Volkswagen, per l'atenció, per l'assessorament i per la confiança. Movento Sarsa Volkswagen, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Vic i a Sant Cugat. I al Camp Nou hi ha una pilota que se'n va cap a la banda i surt a escalfar-se Jules Koundé. I juntament amb Koundé, m'hauràs d'ajudar, Víctor,
3: Gabriel Jesús, Gordon, Gavi i Bernal.
0: Ué.
2: Doncs tots aquests són els homes que són a la banda, només d'ells només en poden entrar quatre. Perquè
3: Gavi, per cert, ja no va de rosa. Rosa.
2: Ara va de ros. De ros. Perfecte per jugar amb Pedri, doncs, ara.
3: Però va més de ros que Gordon, que sí que és ros.
2: Bona jugada de Lamine Yamal, una bicicleta de Lamine Yamal, pràcticament a la frontal, marxa de dos, marxa de tres, no ha aconseguit fer-ho amb l'últim, se l'endurà Arana. Arana vol sortir amb la pilota controlada, banda dreta per Villalibre, la deixa passar, no s'entenen els jugadors del Racing. Intenta aguantar Villalibre, ara sí que ha resolt bé, torna a començar des dels peus de Felipe.
3: Tinc curiositat per saber quants herois i heroïnes tenim avui a l'estadi,
1: No ho han dit encara?
2: No, i ara miraré si ens ho ha dit el departament de premsa, que podria ser... Mira, ho tinc. 50.568 espectadors.
3: Carai.
2: 50.000 persones avui
1: són molts,
2: a l'estadi,
1: no?
2: En sí. Aquesta tarda de pluja, jugant a dos quarts de 10.
3: El màxim són 62, no, ara?
2: 62.500 o alguna cosa així, sí, sí, sí. Gerard Martín, a la zona defensiva, com si s'hagués aturat el joc.
3: Sí,
2: ningú
3: sí, estan caminant com dient, bueno, que el suspenem o...
2: L'envia cap a Christensen. Christensen té a la dreta a Eric. Rep Eric, entre línia Rodri, el primer toc amb Rafinha, l'entrada sobre Rafinha és criminal, se l'endú Dani Olmo, Rafinha és a terra però es reincorporarà de seguida. Mentrestant Pedri l'envia cap a Adeyemi. Adeyemi buscarà l'1 contra 1 davant d'Hernando. Adeyemi trepitja, Adeyemi protegeix, Adeyemi envia la pilota enrere. Ara el Barça ho busca pel mig amb Rodri, una obertura cap a Eric. Eric amb Lamine, Lamine per Rafinha, Rafinha protegeix. Acaben tocant l'esfèrica els jugadors del Racing, però Rafinha se la segueix enduent. Encara el capità, encara el capità. Volia marxar de quatre tios. La pilota acabarà al cap de Christensen.
3: I és i Arana... falta sobre Christensen. Sí. Ha deixat anar el braç o ho ha fet sense voler, perquè demana disculpes de seguida. Però molt atent Christensen.
2: Hi haurà falta favorable al conjunt de Hansi Flick. Serà Christensen l'home que reincorpora i que ja és a punt per afrontar tot el que resta de segon temps. Aquest és Rafinha, Rafinha amb la mitja mà, que es volia fer una autopassada, reclama mans al Víctor, però de moment l'àrbitre no el dona. Hi haurà un
3: corna.
2: Ara des de la dreta.
3: Per què dubta tant?
2: El corna del Barça, el piquen ràpid, Dani Olmo, ningú estava a lloc. Aquest és Pedri, Pedri aixeca el cap, fa la centrada, Adeyemi amb la tofa, fora. Servei de porteria.
3: Jordi, diries que plou més o menys que el dia del Feyenoord?
2: Diria, no, plou igual que el dia del Feyenoord.
3: Però l'altre dia deies que hi ha aigua per tot
2: sí,
3: arreu.
2: Ah, sí, no, hi va haver una estona que va ser més... sí, sí, en el gol de Rafinha, per exemple, hi havia més intensitat. Ara és més sostinguda. L'altre dia va ser molta més intensitat de pluja en menys temps.
3: Era més bemoll, no?
2: Sí, de moment és veritat que no tenim els peus mullats. Servirà de porteria a Aguirre Zabala. L'envia per Felipe. Felipe jugant amb Hernando. Hernando d'esquena portaria. Cap al mig, per Sainz Maza.
3: Per cert, efectes de...
2: Compte, perdona, Gueye amb Villalibre. Encara Villalibre. Mora meva, Cancelo, nen. Ha entrat com un autogar. Aquest és Pedri. Pedri posa a córrer Adeyemi. Adeyemi arribarà aquesta pilota abans de sortir de banda. Adeyemi a l'1 contra 1. De seguida en tindrà dos a sobre. Encara Adeyemi. Se'n va cap a la línia de fons. Encara Adeyemi. Fa un retall. Encara Adeyemi. Fa un túnel. Segueix Adeyemi. El xut amb la dreta. Fora.
3: Ostres. No li calia el xut, però li ha sortit tan bé que ha dit, vale, intento acabar, tu. Però ha fotut un meló i ara es disculpava amb Lamine Yamal.
0: És per molt cert, bo, per això.
3: És molt bo, és molt bo. Jo estic flipat. O sigui, jo pensava que la seva virtut era que era ràpid.
1: Sí. I sí, ja sí, té un regat.
0: Té cosetes,
3: sí, sí, sí, bastanta fantasia. Bastanta més fantasia que Dembélé, vull dir, sí, saps? Sí. No, anava a dir que crec que a efectes de guanyar el trofeu Zamora, els porters han d'haver jugat un mínim de 60 minuts per partit perquè compti. El dubte que tinc és si havent encaixat un gol, compta el gol.
1: Com, torni?
3: És a dir, per tu poder aspirar
4: Com de Sainz Maza, la pilota a l'interior de l'àrea, fora. Ho ha provat el Racing, l'esperava Chesney directament a fora, però el Barça ha concedit una altra pilota lateral.
1: Molt malament Gerard Martín al fora de joc.
3: Es queixava Cancelo, sí, justament d'això. No, dic que per tu aspirar al Zamora has d'haver jugat un mínim de 28 partits de Lliga, 60 minuts cada partit, perquè compti.
1: Vale.
3: Però clar, avui només n'ha jugat 45, Joan, llavors no sé si aquest partit compta.
4: I va Lamine Yamal, espera Lamine Yamal, l'interior de l'àrea, encara Lamine Yamal, segueix Lamine Yamal, la xuta Lamine Yamal, el pal, el rebot, corna! La pilota ha anat al pal i després ha rebotat en un defensa del Racing, la pilota semblava que anava dins, però ha acabat sortint per la línia de fons, per tant, tornem a anar a la cantonada, corna pel Barça.
0: Quina mala sort.
1: Mira, justament abans ho dèiem, eh? El tema de les samarretes de Dani Alves, i el Marc ens diu que en té diverses de Dani Alves.
3: Clar. Doncs s'ha de treure això.
4: Compte que... Lamine Yamal, molt estàtic a l'interior de l'àrea, pràcticament a la petita, en traurà una altra corna, digues Marc.
0: No, que dic que ho entenc, que les tinguéssim perquè és que era un tros de jugador.
1: Sí, sí,
3: sí, sí, absolut.
4: Posarà la pilota en joc des de la cantonada del Barça, ho farà Dani Olmo. El de Terrassa es prepara per fer-la arribar a Lamine Yamal, si cal servir en curt o si cal servir en llarg. I centrar-la ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i ara Rodri, 7 homes a l'interior de l'àrea. La penja Dani Olmo al primer pal, la toca amb el cap a Deyemi, altra corna, vegada corna, perquè l'ha tocat Hernando. Vamos, Hernando. Dani Olmo, preparat per fer el servei. S'ofereix Cancelo, que és l'home que tanca. Però Cancelo, tu no te la passaran encara. Primer, Lamine Yamal. Ara sí. Va, Cancelo, que fotràs el hat-trick. Aquest és Dani Olmo, fa la centrada per baix, tan malament com pot, i Villalibre no se l'ha fotut en pròpia de miracle.
3: I no serà hat-trick, que li hem descomptat un gol.
4: Ah, és veritat.
3: Per cert, el xut de Lamine Yamal és el setè que toca fusta aquesta temporada del Barça, el seu segon. Aquest ha anat al pal, el primer va anar al travesser. De moment, lluny dels 36 de la segona temporada.
1: Sí, el gol de... O sigui, Víctor, el gol de Cancelo era el setè, oi?
3: El vuitè, crec, seu.
1: És que,
4: Dani Olmo fa la centrada, el segon pal, la rematada, Gerard Martín, falta... No, sí, falta, sí. Però falta en atac. Digues, va, Judit.
1: Que tenim una dada aquí que ens deixa anar el Sumanone, que ens diu Cancelo acaba d'entrar al top 3 de portuguesos més golejadors de la història del Barça, que són Figo, Joao Félix i Cancelo. Però clar, no sé si Cancelo, si ha entrat el segon gol, segueix sent tercer. Perquè penseu que Deco, tot i estar nacionalitzat a Portugal, és brasiler.
3: Clar, jo el tinc com a portuguès, a Deco. És que per mi, si va jugar...
0: És que jugar amb la selecció de Portugal...
3: Si va jugar amb la selecció de Portugal...
1: Deu tenir doble nacionalitat.
4: I més gols que Joao Félix o Quaresma?
3: No, Joao Félix 10, Simão 4, André Gomes 3...
4: Raro, André Gomes!
3: Quaresma, un gol.
0: Què dius?
3: Un gol en 28 partits.
4: I quants gols va fer Francisco Trincado?
3: Francisco Trincado va fer 3 gols.
4: I Nelson Semedo?
1: I un va ser un golaç, eh?
3: Semedo, 2.
4: Molt bé.
3: Trincado va fer 3 gols, ja està. Prou bé.
0: Sí, sí, no. M'han sorprès molt totes les dades.
4: No, és que té tota la llista de portuguesos.
3: Els 3 de la Lliga, per cert, els de Trincado.
4: Torna a tenir la pilota al Barça al mig del camp. Comença a fer la jugada de Lamine. Encara Lamine. Segueix Lamine. La via cap a la banda esquerra. Per Cancelo. Aguanta Cancelo, vèrtex de l'àrea, entra ja a l'interior de l'àrea del Racing. Cancelo aguanta la pilota, el persegueixen dos homes a sobre, se la treu ràpid cap a la zona de Pedri. Pedri aixeca el cap, la demana al segon pal, Eric, cap allà va la pilota, aviam qui remata, ras! I Rafinha no hi ha arribat. Rafinha no hi ha arribat i demana perdó a Eric, perquè Eric tampoc hi ha arribat, perquè pensava que anava Rafinha.
3: Déu-n'hi-do.
0: Era bona, doncs, era bona.
3: Sí, sí. Estrella d'Am, fins a dia d'avui, que s'elabora encara fent servir la recepta original de 1876. Aquest soroll que sentiu és perquè se n'han anat temporalment els llums de l'estadi.
1: Aquí també.
0: I els de l'estudi.
3: També, estudi, sí. Estadi. No, i és Estrella d'Am el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella d'Am, 100% ingredients naturals, 100% amb el Bar de Barça i 100% amb Joan Garcia, que no està jugant, ha estat substituït per Chesney per una relliscada que ha tingut a la primera part i suposo que no es trobava del tot bé i han decidit fer el canvi.
4: Entenc que hi haurà hagut, és a dir, que ha marxat el llum a alguna part de Barcelona i ara devem estar tirant de generador, no?
0: Sí, perquè nosaltres l'hem recuperat ara, el que passa sí, que estem intentant...
5: Anem amb generador nosaltres, eh?
4: Sí.
5: Anem amb SAI.
0: Val.
4: La pilota del Racing a banda, digues, Marc.
0: No, que nosaltres ara estem intentant tornar a encendre la tele, per tant, suposo que dintre d'una mitja hora o així ja tornarem a tenir imatge, perquè la nostra tele, com sabeu, és Marca Tele.
4: Hòstia, pensava que anava connectada al generador, eh? No, eh? Val.
0: No, no, bueno, això és la vida, al final.
4: No, però està bé saber-ho per qualsevol dia que estiguem a l'estudi, perquè no sé quan trigat... Avisa'ns quan tornis a tenir la tele encesa, perquè calcularem l'estona. Sí,
0: sí, t'aviso, t'aviso. Jo m'ho puc inventar, el que està passant, i encertaria més d'una, eh?
4: Compte, Eric, que fa la centrada a l'interior de l'àrea i ahir anava Pedri, que estava preparat amb la canya. La baixarà Lamine Yamal. Podries provar-ho. Encara Lamine. Fa una volteta màgica. Aguanta Lamine. Segueix Lamine. Aguanta Lamine. Encara Lamine. Entre quatre paios. L'envia per Cancelo. Cancelo amb Adeyemi. Adeyemi aixeca el cap. Adeyemi trepitja. Adeyemi juga a futbol sala. Adeyemi juga una mica el jogo bonito. A l'esquerra, Cancelo. Cam esquerra per fer la centrada al primer pal. La treu amb el cap Hernando. Vol anar-hi Canales. Torna a ser per Cancelo. Pedri. Pedri Lamine. Sembla un entrenament, això. És Adeyemi, l'interior de l'àrea. Encara Adeyemi fa la passada cap al mig. Podries provar-ho, Dani? Ai, el primer toc. Llàstima, Felipe la recupera. I vol sortir en tromba al Racing, per banda esquerra. Compte que no et poden superar, Andreas. No et poden superar. Molt bé, Andreas. Molt bé, Eric. Molt bé en defensa el Barça. Ara han treballat perfectament el central i el lateral dret del Barça.
3: Després potser ens fan un gol, però per mi defensar així amb 4-1 al marcador és d'equip que està molt, molt, molt endollat.
4: Gueye. Gueye envia la pilota per Arana. Arana cap al mig. Per Prati. Torna a jugar des de la zona defensiva. Hernando amb Canales.
0: Avem hostel, nois?
4: Perfecte. Ha passat, què, un minut i mig? Doncs sí, això és el que sabrem que hem d'inventar el dia que marxi el llum a l'estat.
3: Doncs ja pues xerrarem.
4: Bueno, no serà la primera vegada que hem d'aguantar.
0: No, home, no.
4: Per cert, l'altre dia pensava, les pizzas ens les pintem a l'oli, eh?
0: Mira, a mi el tema de les pizzas em molesta ja que el traieu fins i tot.
4: Bueno, perquè és una llegenda per tu.
0: Clar, per això...
4: Compte, la pilota a l'espai, llàstima. La Lamine Yamal no l'ha controlat, digues, Marc.
1: No, home, aquest dissabte estaria bé.
0: Jo el que penso és que m'esteu prenent el pèl.
1: Jo ho he vist una vegada, eh, prou.
0: Ah, bueno, però ja l'has vist una vegada.
1: Una? Crec que sí, crec que només una, sí.
0: No ho sé.
6: Tinc la sort de tenir els millors aus de la Sagrada.
4: Hi ha un futbolista del Racing a terra... i l'hauran d'atendre. Això vol dir que hi haurà un minut en què el futbolista del Racing haurà de marxar.
3: Això entenc, sí, sí. En tot cas, pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, pel teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40. I ara, atenció, des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. No sé si tinc aquí a Núñez o un Border Collie. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Per cert, Jordi, imagino que estaràs cofoi de saber
4: que torna.
3: Que torna a Cracòvia, que per tant...
0: Cert, va, cert.
3: President.
4: Per cert, nois, hi haurà canvi al Racing de Santander i també hi haurà canvi al Barça, però serà una mica més tard. Per tant, primer anem al canvi del Racing. Crec que...
1: Sí, és Pedro Felipe.
0: Pedro Felipe, que ha fet...
1: S'ha lesionat i ha fet dos penals.
0: Ha fet dos penals, sí. I el porten de cul des del minut 1 de partit.
3: I sembla que pel Barça entraran Bernal... Parlo des de... per descartant els que encara s'estan escalfant, eh? Gavi i Bernal?
4: Gavi segur, perquè l'he vist que marxava. De seguida ho expliquem. De moment ja canvis al Racing, marxa en Villalibre i marxa... mira, marxa a Villalibre i entra en el seu lloc Íñigo Vicente. Entra també Zaviri. Compta amb Zaviri, sí, que és un tio que els fot a dos amb dos.
0: Fa gol i de tres amb tres.
4: I de tres amb tres.
3: Serafín Zaviri?
4: Yassir, que és el cosí.
3: No, ja.
4: I...
3: Bueno, és que Zubiri era sec.
4: Doncs aquest, en principi, hi veu i fa gols.
3: Entraran, efectivament...
0: O no ho sabem si veu, però fa gols.
3: La pilota és en joc i s'esperen a la banda Gavi, sí, i Bernal.
4: De seguida farem els canvis. Canales l'han agafat per la samarreta. Adeyemi és l'home que ha estibat la samarreta del Racing. Bona qualitat, en principi. La manté intacta Canales.
3: Jugaran junts a la base de la... No? El doble pivot Bernal i Gavi, no?
4: Sí.
1: Tu
4: jo crec
1: creus?
4: Que pots fer descansar Rodri.
3: Groga per Adeyemi en una, sí, falta incomprensible.
4: I bastant clara, a més a més, eh? Groga per Karim Adeyemi, que s'ha endut a Canales per davant. Se l'han posat.
0: És que ja ho diu bé, el Lamine. És molt raro.
1: Sí. Ja, per què fa això?
0: Home, està com un llumí, però és que té una pinta que han comprat la seva samarreta. És que per mi serà llegenda.
1: Només et falta que fumi, no? Ja ho tindria.
0: No, és que m'és igual, és que em sembla molt, molt bo.
3: Mira, sí, crec que ens ha sorprès a tots.
4: Pel Racing han entrat Íñigo Vicente, Iker Luque i Yassir Zaviri i han marxat Villalibre, Arana i Felipe. I ara mateix la juga el Racing a la seva zona defensiva. Aguirre Zabala envia la pilota llarga. Intenta tocar-la amb el cap. Sí. Gerard Martín.
2: Ha deixat anar
4: el braç. Falta claríssima, groga, pel jugador del Racing. I Carlos Naval tindrà feina mentre cauen llamps al Camp Nou i segueix plovent, perquè s'haurà de moure la banqueta, no? S'estan florint, Gavi i Bernal.
2: Sí, no sé per què no ara autoritza els canvis.
4: Doncs vinga, canvis del Barça, canvis amb Volkswagen.
7: Momento Sarsa Volkswagen patrocina aquest espai.
4: Marxa del terreny de joc, Víctor, amb el 16, Rodrigo.
2: Rodrigo deixarà el seu lloc l'exjugador del Manchester City perquè entri Gavi. També marxarà Pedri i entrarà Marc Bernal. Per tant, tenim doble pivot. No sabria dir-te si inèdit aquesta temporada. Tinc dubtes del primer partit que va jugar Gavi, si van coincidir. Però, en tot cas, canvi d'home per home, molt important poder donar descans a dos jugadors com Pedri i Rodrigo a mitja horeta, que no els hi cal.
4: I molt important que Pedri sigui l'home que marxa i que entri Gavi, perquè si no els confondré.
1: Correcte.
4: Els dos van amb el cabell exactament igual. Aguirre Zabala rep la pilota a la seva àrea, però es veu que a l'altre costat, al mig del camp, ha caigut Dani Olmo, que ara s'abraça amb Canales.
0: Hosta, dius perfectament Aguirre Zabala, jo m'hagués entrebancat 79 vegades.
4: Bé, és que l'any passat ja jugava al València, fa dues temporades jugava a l'Atlètic Club i per tant, com que ja ens hem enfrontat, vam jugar també una copa contra ell.
1: El que és difícil...
0: No et menys tingui, Jordi, vull dir, si ho fas bé, ho fas bé i punt.
1: El que és difícil, nois, és, o sigui, Aguirre Zabala encara, però Arrizabalaga, que és de Kepa, és més complicat encara.
2: De fet, jo em pensava que Kepa es deia Aguirre Zabala, imagina't.
4: Té la pilota Eric. Eric creua la línia del mig del camp. S'ofereix Bernal, però primer la pilota va a la banda dreta per Dani Olmo. Olmo juga amb Lamine. Lamine descarrega sobre Eric. Com d'Eric et persegueixen. Aguanta Eric. Té la pilota Dani Olmo. Dani Olmo pot provar-ho des de la frontal de l'àrea. Fa la centrada al segon pal. Corna.
2: Venia d'un toc d'esperó de Lamine. Sensacional.
4: Ara mateix la gent està bastant en silenci. Hi havia un moment que crec que sentíem la pluja.
0: Sí, espera que el corna... Dices Camp Nou, eh?
4: Sí, sí.
0: Les closques de pipes, i si plou, una mica també la pluja.
4: Si hi ha algun moment que els companys d'aquí al costat no parlen, pràcticament se sent la pluja com si diguéssim sols al Camp Nou.
0: Que relaxant, eh?
4: Sí, sí. Sí. Unes catarates del Niagara.
2: També dic, jo fa, des que ha començat la pluja, m'estic pixant, però vaja.
4: Doncs amb aquest soroll...
2: Sí, sí, no, companya, no.
4: Bernal Lambèric. Eric cap a Christensen, Christensen té a Gerard Martín a l'esquerra, s'ofereix Dani Olmo, primer la pilota però passa per Cancelo, al lateral que juga amb Adeyemi, Adeyemi que vol donar l'espai, és bona per Gavi, Gavi a la frontal, Albert es vol fer la centrada cap a Lamine Yamal, contra el balcó, el xut de Lamine Yamal, el rebot per Adeyemi, Adeyemi entre l'àrea, mitja volta d'Adeyemi, ha de donar-la per Bernal, de moment decideix fer una passada enrere però treu un corna, treu un corna increïble, és brutal. Adeyemi té molta màgia. Fins i tot fa coses increïbles com aquesta.
0: És que,
4: és fer una passada cap al camp contrari i corna.
0: Però com fa això?
4: És que només ell ho veu, és un visionari.
0: Bé, bé, i ara l'han enfocat i s'està partint la
1: com
0: casa.
1: Com entri Gabriel Jesús, ja serà això.
0: Sí, sí, sí.
2: Valdés ha tallat els cabells, no? Va rapat, pot ser.
1: Però crec que porta trenes, sí.
2: Segur?
4: Sí, a l'estil Rafinha. Compte la centrada al segon pal, volia fer el gol olímpic aquí Rafinha, no? Servei de porteria per Aguirre Zabala. Mira, ara mateix ja Koundé, Karim.
2: No, Karim. Hamza Abdelkarim.
4: Això, Hamza Abdelkarim, perdó. Estava pensant que estic
2: Gabriel
4: comptant...
2: Jesús,
4: sí.
2: Balde i Gordon.
4: Sí, estava comptant i ja el preparador físic i dic, quin paio és aquell paio? Té la pilota... Prati, a la dreta, Canales. Canales més a la dreta, ha sortit aquesta esfèrica de banda.
2: Sí, home, sí.
4: Sentiu el soroll de l'aigua com cau?
0: No.
2: En tot cas, el que cau és com una gotera, no una gotera, sinó que cau per...
4: Un regalim.
2: On s'acaba el sostre que ens cobreix, hi ha un parell de
4: regalim. Ai, Chesney, ai, Chesney! Gol del Racing! Però què fas, animal? Però què fas, animal? Però què fa aquest paio ara?
2: Però està molt enfadat. Per què s'enfada? Va a buscar l'àrbitre. Chesney.
4: Però un moment, però Chesney... Mira, us ho explico ràpid. Marc, és que de veritat, la gent a casa fliparà.
0: Wow.
4: Li donen la pilota a Chesney. Chesney té 3/4 d'hora per enviar-li a qui vulgui. Chesney decideix aguantar-la i protegir-la. I quan va el jugador a sobre, li foten la pilota i acaben marcant.
1: No, és que és el millor.
4: Jo
1: volia que ens ho fessin.
0: Mira,
4: Ja aquest paio no està per jugar. Ja, jo només us dic una cosa, ja us heu enfadat molt amb el 4-1 i això és molt més greu, perdona.
0: Però com t'has d'enfadar amb Chesney? A més, tot vestit de taronja, que sembla un ninot.
4: Un moment, és que...
0: Per favor.
3: Un bon debutant.
4: És que de veritat ho dic, O sigui...
3: Espera, que Belsic...
4: Espera, aquí van 4. Se l'emporta el Barça. Tots contra el porter. L'has de fer, Dani. L'has de fer, Dani. La dona al mig. Fes-lo, Adeyemi. El retall. Massa tard.
0: Penal!
4: Penal sobre Adeyemi. És un especialista del penal. No en fer-los, no. En provocar-los. Gran Adeyemi. La màgia d'Adeyemi. I un altre penal des dels 11 metres. Primer Rafinha. Després Lamine Yamal. I ara hi ha qui el demana.
1: O Rafinha o Adeyemi,
3: no? Jo el que no tinc és el registre de 3 penals en un partit del Barça.
1: Bueno, ja veuràs Negreira demà.
3: Però és que són 3... Mireu, jo crec que és la primera vegada que el Jordi i jo cridem els penals, els 3, abans de que els xiuli l'àrbitre.
4: Però són molt clars.
3: Però no era ni una reclamació, era una afirmació.
4: És que ningú reclama, de fet. Agafa la pilota Rafinha i Gavi li diu... Tete, tinc una pilota preparada.
0: Adeyemi és molt llest, sap què li faran.
4: Adeyemi està allà com, aviam si Rafinha li deixa xutar. I Rafinha li diu, Tete, el capitán soy yo. I Rafinha, sí, li ha dit, vete por allá. Perquè Adeyemi li ha dit, me l'han hecho a mi. Sí. I l'altre li diu, ya, pero el capitán soy yo.
0: Ya, pero,
4: mira, ya, solo puedo ceder.
0: Sí, he cedido uno. Eres muy raro, ¿vale?
4: Sí. Ya le he dado uno a la mini, me lo ha fallado. No me jodas, Rafa, sí, ¿saps?
0: Clar, clar.
4: Hòstia. I anirà al capità i al pichichi. I anirà Rafinha, des dels 11 metres. Aguirrezabala sota pals. Rafinha als 11 metres, cama esquerra. L'àrbitre xiularà i Rafinha provarà d'enfonsar la pilota al fons de la porteria. Xuta Rafinha, gol! I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. És una assegurança de vida. Si heu de xutar un penal, truqueu a Rafael Díaz Beloli, que el tio en té el cul pelat una vegada més amb cama esquerra i al fons de la xarxa per fer una altra maneta, un altre gol que cau al Camp Nou, igual que cau l'aigua. Avui cauen els gols. Barça 5, ha marcat Rafinha. Racing de Santander 2.
8: 11-11. Aquests són els números de Rafinha des del punt de penal. És el jugador de la història del Barça amb més encert des dels 11 metres. És veritat que només n'ha xutat 11 i que hi ha altres jugadors, com per exemple Eto, que en van xutar 14, però en va fallar 6. O Neymar, que en va xutar 18 i en va fallar 6, també. O Messi, que en va xutar un porró com 107 i en va fallar 25. Però en aquest cas, Rafinha, 11-11. I més pichichi que mai de la Lliga Espanyola.
4: I atenció, Marc, perquè hi haurà canvi al Barça, canvi que coneixem amb Sarsa Volkswagen, entrarà,
0: sí.
4: A part de l'alarma.
3: A part de l'alarma.
0: És que necessita l'alarma de Protecció Civil, aquest tio, eh?
4: L'alarma sona perquè entra Gabriel Jesus.
3: Jo et diria que l'alarma la podria haver sentit Chesney, també, quan li ha vingut un defensa pel darrere.
1: Tenim
3: marxa, per cert, Rafinha.
1: El Dream Team a sobre la gespa ara mateix,
4: Entra Gabriel Jesus, brasiler per brasiler, marxa Rafinha, el públic dempeus per acomiadar el futbolista del Barça, que és el pichichi i és el capità de l'equip. Entra Gabriel Jesus, que ja li vam veure un gol el dia del Feyenoord, al Marc Llibre. Aquell dia no hi era.
0: No.
4: Avui, Marc Llibre, podràs gaudir d'uns minuts de Gabriel Jesus en su prime.
0: Farà gol, que ho sapigueu.
3: Home, és que aquí fa gol tothom.
0: Sí, és veritat.
4: Per cert, l'alerta que
0: ens... Quina nota li ficareu a Chesney, companys?
1: Jo el suspendré.
0: Sí.
3: Espera que no haguem de suspendre algú més, perquè la falta...
4: Groga de Gavi.
3: No, cancelo.
4: Però la groga és per Gavi.
3: Que no, que és per Cancelo.
4: Doncs m'ha semblat que era...
3: No, la segada és de Cancelo.
4: Deixeu-me dir que l'alerta de Protecció Civil és per pluges fins a la 1 de la matinada.
0: Uf.
4: Per tant,
3: jo m'agafaré un taxi.
4: I ara acaba de caure un llamp d'aquests intensos al Camp Nou. Mentrestant, el Racing tindrà una falta. Una falta que picarà Íñigo Vicente i que la posarà a l'interior de l'àrea on espera la rematada 6 homes. La groga de Cancelo dona aquesta falta al Racing, que fa la centrada a l'interior de l'àrea, posa la punta de la bota Dani Olmo, a Deiemi s'espera 3 anys, l'acaba controlant, la dona en curt, molt bé, aquest és Lamine Yamal amb el braçal de capità, l'envia per Rodri, Rodri amb a Deiemi, no, Rodri fa una hora que no juga, aquest és Cancelo, se l'emporta Íñigo Vicente, fa la centrada a l'interior de l'àrea, compte que ho pot provar Zaviri, Zaviri cau a terra, no hi ha res, l'àrbitre diu que no hi ha res.
3: Vaig a baixar-te mig punt, Jordi, per dir Rodri.
4: Al meu favor t'he de dir que duen les mateixes botes.
3: Sí, sí, és veritat.
0: Duen botes, els dos.
4: No, no, i les mateixes.
0: Ja, ja, ja, sí, sí, ja ho sé, però
4: què? Les mateixes botes. Torni a pitar, noi.
1: Sí.
0: Però... Bueno, està bé prevenir, millor prevenir que curar.
3: Ah, no, però és que tenim diferent... Els mòbils sonen a diferent to, eh?
4: Ah, doncs malament, haurien de sonar tots a la vegada, perquè imagina't a mi que ja m'ha enganxat la pluja, perquè no m'ha sonat. En fi, informació de servei fins a la una de la matinada. De pluja torrencial o intensa. Adeyemi a la zona esquerra, Adeyemi al mig del camp, fa la mitja volta aguantant, Adeyemi no te la pot jugar aquí, serveix de banda Íñigo Vicente, que s'espera també una eternitat i ara sí que l'envia per Canales, els dos jugadors amb més talent a les botes del Racing, movent la pilota enrere per Hernando, Hernando més enrere pel porter.
3: Vamos, Hernando.
4: Sí, aquesta l'he fet abans, però no, ah, sí? No me l'heu comprat.
3: No t'estàvem escoltant, crec.
4: Sí, jo crec que algú sí, però...
3: Llavors ha estat indiferència.
4: Per això, el mateix que hem fet ara... Perquè us recordeu, oi, que ho he fet?
0: Jo no t'he escoltat. Jo sé que és veritat que hi ha moltes vegades que desconnecto.
3: També pot ser que el Jordi ho hagi pensat.
4: Que ho he fet. Ja us ho dic jo.
3: Tu, Judit, ho has sentit?
1: No em sona.
4: Àlex, sisplau.
1: Tampoc has escoltat, l'Àlex.
0: L'Àlex està escoltant música.
4: Molt bé, gràcies per tot. Pilota filtrada per Lamine Yamal, som-hi Lamine. Encara Lamine, gol! Golàs! Gol! Lamine!
3: Segur?
4: Lamine! I l'àrbitre diu que fora de joc? Sí, l'anul·la.
0: No.
4: Doncs la jugada de Lamine Yamal era un espectacle.
3: Però fora de joc.
1: A veure que ens
3: de Lamine o de Gabriel Jesús en la jugada.
4: Hòstia, Gabriel,
0: Hòstia, Jesús, tio.
1: Sí, de Lamine.
0: De Lamine.
4: Era el sisè, Era clar, doncs,
0: Sí, claríssim.
4: Torna a jugar al Racing.
0: Tu.
4: Sí. Pilota a la banda dreta, no hi arribaran.
0: Ell no s'ha queixat perquè jo crec que ho sabia des del principi.
4: Doncs el Barça és l'equip que té ara mateix la pilota. El Racing ha sortit de la cova per anar a pressionar una mica amunt. Zaviri intenta anar a buscar el ganyot de Gerard Martín. Ara la pilota circula als peus de Gavi. El
1: de Xerri és molt gros, nois?
4: No, molt.
1: És molt gros,
4: Molt. Ah. És molt gros que aquest paio estigui jugant.
0: Sí.
3: Suposo que ja no dubteu de qui és el segon porter,
0: No.
4: A partir d'avui jo crec que avui és el comiat de Chesney.
0: És gravíssim.
4: És molt grau.
0: A mi m'ha fet molta gràcia,
1: No,
4: sí,
1: a mi també,
4: perquè anem 5-2. Però això tu fa a la Champions i el mato. Cau a terra Gabriel Jesus, no hi ha falta. Pilota l'espai per Cancelo. Cancelo té Deiemi sol. Encara Cancelo fora de joc.
3: De joc de què?
4: Ara ja pel meu gust...
3: Per què no el deixa... Per aquesta jugada, per què no l'ha deixat acabar?
1: Ah, ja, jo pel meu gust faria entrar Gordon.
4: Sí, jo crec que avui a Deiemi ja ha jugat el que havia de jugar.
0: Ja a Deiemi, heu vist el que ha provat de fer, no? Quan li han fet la passada?
4: Sí, per això et dic que crec que ja és el moment de canviar-lo.
3: Ara està en moda fantasia.
4: Quan tires hi ha tanta màgia, hi ha un moment que has de deixar pels altres.
0: Uf, és que és brutal, que hem fixat un tio del FIFA Street, bueno.
4: Jo, de veritat, us ho dic, que a Deiemi no li recordo que no fili gran. Recorda, recupera a Deiemi. A Deiemi amb Eric. Eric amb Lamine Yamal, que ja té el gol que volia, però l'ha tornat a anul·lar. De fet, abans l'ha fallat. Ha passat cap al mig. Uf, pilota morta, diem, i anava amb la canya preparada. I ara falta. Falta favorable al Barça. Falta important.
3: Sí, encara la farà, Lamine, tu.
4: Des d'aquí és on va marcar l'altre dia el gol.
3: Més o menys, sí.
4: Mira, hi haurà canvi al Barça. Crec que entrarà Koundé.
3: No entrarà ningú.
4: No, algú ha d'entrar perquè marxen cap a la banqueta, vol dir que algú entrarà.
0: Aquesta falta és perfecta per a Deiemi.
3: Però van caminant.
4: Sí, però perquè això vol dir que hi ha algú que entra.
0: Nois, dic que és perfecta per a Deiemi aquesta falta.
1: Sí, és bon moment perquè entri Valde, no?
3: Adeyemi ha anat a preguntar i li han dit...
0: Un altre cop l'ha dit, aparta bitxo.
4: Sí, Adeyemi ho va provant.
3: Sí. Però és que jo crec... Adeyemi crec que és el típic que... O en una falta del Racing també ho preguntem.
0: Sí. És el típic que estàs dinant i et diu si pot provar una mica el teu. Va fotent la mà un pot,
4: Me dejas?
3: Va, que hi va, hi va Lamin.
4: Sí, sí, Lamin li ha dit, Deiemi, tira per allà, que soy el capi. I anirà Lamin Yamal amb cama esquerra. Lamin Yamal a la tanca, el rebot, corna. Portem 86
3: Mira,
4: cornes.
3: Mira, ara que ho has dit, per què és Lamin Yamal si hi ha Eric al camp?
4: És veritat.
3: Eric és el tercer.
4: És veritat. És veritat.
1: S'han equivocat.
3: Sí. Bueno, crec que pots triar, no? Al final és una tria.
1: Sembla que entrarà Valde,
0: nois? Entra Valde, sí.
4: Sí, sí, es prepara el canvi al Barça, però abans llançarem el corna, jugada en curt. Lamin Yamal amb Gavi.
1: El 17è
4: Gavi...
1: corner.
4: S'espera, déu-n'hi-do, 17 corners. S'entrarà a l'interior de l'àrea i hi haurà un servei de banda favorable al Barça. Tornen els dies del drac Domo de Jaeco. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalviat fins a 15.950 euros en tota la gamma Omo de Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros en tota la gamma Omo de Jaeco. I a més, no paguis fins al 2027. Dies del drac Domo de Jaeco, xarxa de concessionaris Omo de Jaeco de Catalunya.
3: Com
4: de Cancelo, Cancelo a la frontal, Cancelo la penja. Gabriel, just l'ha deixat passar.
3: Fes una xilena, home, Gabriel.
0: Que ets Jesus, tio.
3: Ah, tio.
4: 18è corna. 18è corna. De seguida anem al canvi del Barça amb Sarsa Volkswagen. Valde debutarà la temporada. Si no em diu al contrari el Víctor, eh?
3: No, no, és, és.
1: On va aquest així? És broma, no? Que sortirà així. No, no,
4: servei de banda favorable al Barça.
3: Què vols dir així?
1: El futbolista, el dorsal 7, el Kuliashvili, del Racing, porta les...
0: El coll de la samarreta pujat com si fos Eric Cantona.
4: Ah, sí?
0: Sí.
3: Llavors dieu que Valde porta les trenes, eh? És que des d'aquí s'aprecia gens.
4: Sí, sí, porta trenes a l'estil Rafinha, però encara més cosides al cap.
0: Sí, per mi més guapes i menys... I no sé, dificulten menys.
4: Més aura?
0: Sí, bastanta més aura, jo diria. Batalla, farmeja bastant més.
4: Jo, com a expert capilar, us diria que m'agradaria més tenir el pentinat de Rafinha que el pentinat de Valde.
0: Però és que les de Rafinha
4: van... De
0: sí, totalment a Deiemi.
4: Però tu, Víctor, ja ets una mica Deiemi, si te'l deixes llarg. No arrissat, sí, però... Sí. El Víctor és el Bigman. Us en recordeu del Bigman?
0: Sí, és una mica dits a l'endoll.
3: Sí.
0: Oi?
3: Ah, sí, sí.
4: Gabriel Jesus ha perdut la pilota. El Barça torna a lluitar per recuperar-la. Cancelo, últims minuts amunt al terreny de joc, a no ser que marxi Eric García. De moment hi va Cancelo. Cancelo la dona enrere. De seguida anem als WhatsApp. Judit, aguanta Gabriel Jesus. Ha tornat a perdre la pilota. Va, Gabriel, una mica d'esma aquí, eh?
3: Sí, per mi és com està veient el Barça Legends, Sonny Anderson. Sí, sí.
4: Hi haurà canvi al Barça, canvi que coneixem amb Sarsa Volkswagen. Entrarà Valde, Víctor.
3: I el jugador substituït és Cancelo, que s'emporta aquesta ovació de la seva afició.
4: I aviam com entra Valde, aviam la gent que em respon a Valde.
3: Fa una pinta d'absoluta indiferència. Un xiulet, eh?
4: Algun, però la gent ha aplaudit.
3: Sí. Pues he sentit un xiulet força fort, però la gent ha respost amb una ovació.
4: Podem anar als WhatsApp, Judit?
1: Sí, mira, per exemple, el Marc ens diu, no entenc com amb lo saber que és Hansi, que va fotre creu i ratlla Casadou a Valde, doncs li doni tanta canxa a Chesney.
3: Mira, crits de Valde, Valde, ara.
4: Doncs el público és soberano, eh?
0: I Valde, que s'està rient i aplaudeix també al públic.
1: El Bacons diu que té ganes de veure la diferència entre Pedri Rodri i Gavi Bernal i que creu que avui el partit acabarà 6-2. Està a prop, eh? Ho ha dit abans que el Racing fes el segon. O sigui.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí. Doncs està molt bé.
4: Valde enrere per Gerard Martín. Gerard Martín que combina amb Christensen al mig del camp. La passada per Dani Olmo, la toca d'esperó per Lamin Yamal. Encara Lamin, encara Lamin, segueix Lamin. La filtra per Gabriel Jesus. Fes-lo, Jesus!
9: Gol!
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gabriel Jesus! Gol! Tu, Gabriel Jesus! Arriba el 6è de la tarda, de la nit plujosa del Barça. Gol de Gabriel Jesus, que ho celebra amb el públic i arrodoneix una nit plujosa, però també a la vegada rodona. Barça 6, Real Racing Club de Santander 2.
3: Tres partits ha jugat Gabriel Jesus amb el Barça. No ha estat titular en cap d'ells. Suma, o sumarà quan acabi aquest partit, 37 minuts de joc efectiu. Ha marcat 2 gols. Això vol dir que marca cada 19 minuts temporada. 19 minuts necessita Gabriel Jesus per marcar en cada partit. Per tant,
8: No sé si té intenció de ser titular en aquest equip, però ja li dic jo que li surt més a compte sortir quan el partit està més o menys dat i beneït per fer un gol. És veritat que aquesta setmana es va queixar i va dir, home, m'agradaria marcar el primer en lloc del quart o el cinquè. Doncs mira, avui has marcat el sisè contra el Racing.
4: Li han fet una falta a Lamine Yamal a la zona més propera del mig del camp. Es queixa Lamine Yamal, ha anat per terra i ha rodolat un parell de croquetes, però cap problema per reincorporar-se i per que el joc torni al minut pràcticament 80.
1: Han enfocat a Koundé quan ha marcat Gabriel Jesus la cara de l'absoluta indiferència.
0: No, no, és que... total.
1: De veritat, eh?
4: Amb aquesta assistència, per cert, que és de Lamine Yamal. M'ha agradat molt la jugada perquè Lamine Yamal m'ha donat la sensació que li podia haver donat abans, ha esperat, ha fet un retall i a la segona li ha donat i Gabriel Jesús no ha perdonat, de fet l'ha fotut.
0: Farem el setè, eh?
4: A l'escaire dret.
1: Sí, jo també penso.
4: És la quarta assistència de Lamine en aquesta temporada. Es queda una de Gordon, que pobret, en va fer moltes els dos tres primers partits. Ara amb un toc d'esperó de Gabriel Jesús.
8: La pressió del Barça és asfixiant i torna a recuperar-la i ho fa amb Gabriel Jesús, com deia el Víctor, amb aquest toc d'esperó s'està agradant.
0: Víctor, i Lamine són 6 gols?
4: I Lamine
1: sí,
4: són
1: 6 gols, sí. A la Lliga sí. A la Champions no recordo. Sí, va marcar un gol, no, a la Champions?
4: Va marcar un gol a la Champions, sí, sí, 6-1.
0: Sí.
4: O és al Camp Nou, mentre se l'enduia a Lamine Yamal, la pilota que busca el Racing a la contra, buscant l'esquena de Christensen, cap tipus de problema, pilota per Chesney, hi ha una mica de remor cada cop que la té
3: sí,
4: Chesney, ara l'ha regalat.
3: Hi ha ovació també.
4: De fet, la passada que buscaven a l'interior de l'àrea, compta Christensen, que va escapar a la teva pròpia porteria, se la treu de sobre,
3: no,
4: molt bé.
3: Molt bé, Christensen.
4: Molt bé, Christensen, ho ha resolt, perfecte. Aquest és Bernal, Bernal vol sortir per la dreta. Intenta jugar el Barça amb Dani Olmo. Descarrega molt bé. Ara amb Gavi. Gavi a la dreta. Gavi s'espera que els companys es moguin. Fa un desplaçament a l'esquerra. Puja per aquí Gerard Martín. S'ofereix Valde a la banda. Dóna-li a Valde. Cap a ell va la pilota. Valde a l'espai. Valde hauria d'arribar i talla. Hernando a banda.
1: Va, volem el setè, eh?
0: Sí.
4: Adeyemi en cura enrere. Ha servit de banda. Adeyemi que completarà avui els 90 minuts. Gavi. Gavi amb Bernal. Bernal més a la dreta per Eric. Eric cap a Lamine Yamal. Altra vegada pel de Martorell. Jugant per Bernal. El de Berga. Bernal amb Lamine. Lamine cap a Gabriel Jesus. Toca altra vegada Lamine. Lamine a la frontal. Lamine a l'interior de l'àrea. Llàstima, no hi ha arribat. Dani Olmo sí que ho ha fet a Aguirre Zabala.
3: Dani Olmo una mica de més a menys et diria. No, crec més per com s'ha tornat el partit.
4: Vaig a putar.
3: Que no tant perquè hagi fet un mal partit, ni molt menys, simplement han passat menys pilotes pels seus peus.
4: Si hi ha alguna cosa, Víctor, m'avises, eh? Estic votant, eh?
3: Estàs votant, eh? Però d'emoció.
0: Clar, sí.
4: Pilota a l'espai, compte que hi anirà Zaviri. Zaviri vol marxar de Chesney. Chesney a terra!
3: De casualitat.
4: Chesney és un ídol de l'afició, però està més a prop de ser un exporter que...
3: Doncs mira, no és per res, però aquesta menció va dedicada. Pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, com retirar-te, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es quan sentim crits de Chesney fumador.
4: Mare, ens hem convertit en un bebé. Servei de banda favorable al Racing de Santander. Som al minut 83. Segueix caient la pluja a l'estadi. La gent que segueix a la seva butaca pendents d'aviam si el Barça fa el setè. De moment, 6-2 al marcador. I ens han xiulat 3 penals, eh?
3: I només n'hem marcat 2.
1: És que podria haver fet molt més mal encara el Barça.
4: Sí. Pilota d'Iñigo Vicente, talla molt bé Eric, vol anar a la contra, la dona a l'espai per Lamine Yamal, l'han agafat clarament per la samarreta, de moment aguanta Lamine Yamal, te l'has de fer, segueix Lamine, té dos homes al davant, encara Lamine, se l'endú Lamine, el xut de Lamine, fora!
3: Oh, la demanava Dani Olmo a la seva dreta.
1: Està ganes, sí. Lamine.
4: Ha tirat de ganes i de la jugada habitual de Lamine Yamal, que és sí. Anar-se creuant cap a la porteria i al final fer la típica amb l'esquerra. Ara s'intensifica la pluja, eh? Déu-n'hi-do. I el públic anima. Canales esquena, Canales l'aguanta i la dona cap al mig. Adeyemi encara té benzina per seguir Hernando. La passada cap al mig, Íñigo Vicente. Vol jugar cap a Zaviri. Zaviri d'esquena. Gueye s'ofereix. Encara Zaviri, encara Zaviri. Banda esquerra de l'atac del Racing. Ha de tapar per aquí Eric García. La ve a buscar Íñigo Vicente. Pilota a l'espai. Compte Canales. Encara Canales per Zaviri. Compte Zaviri a les mans de Chesney, que s'ha quedat una pilota que no anava a peus de ningú.
3: Però crec que el... és Christensen qui talla aquesta pilota.
1: Gerard Martín, no?
4: Compte Bernal, que tens tres homes a sobre. Aguanta Bernal, no la pots perdre. Bona passada per Valde. Autopassada de Valde. Valde pot jugar amb Adeyemi. Encara Valde. Dóna-la. La dona per Adeyemi. Adeyemi davant del porter. 1 contra 1. Adeyemi al segon pal. No hi arriba ningú fora. No. Adeyemi ha creuat massa la pilota. I tampoc hi ha pogut arribar Gabriel Jesus.
1: És córner, eh?
0: Sí, és córner.
3: Sí, sí, molt clar.
0: Oh.
4: Doncs l'àrbitre no el xiula,
3: sí,
4: eh?
3: I de fet Adeyemi li està dient... Aquí ni l'àrbitre ni l'assistent han volgut dir res, s'estaven esperant mútuament. Hi haurà canvi.
4: Canvi al Racing i la gent aprofita per cantar el madridista qui no voti.
3: Per votar una mica, escolta.
1: No sé si hi ha fora de joc, d'Adeyemi.
4: És que s'ha esperat un pèl massa, potser, Valde.
3: Sí, i crec que tenia millors opcions.
4: No? Sí. Jo sóc Valde i me la casco jo sol, eh? Va 6-2.
1: No està a Valde com perquè es casi
0: i deixar-la enrere per Valde era millor opció que aquest segon pal, eh?
3: És que jo crec que era un mal xut, no era una centrada.
0: Bueno, m'ha semblat una picadeta, no?
3: Sí? No ho sé.
4: Sí, sí, no. Tinc la nit espessa avui.
1: Què et passa?
4: No, que res, ja d'un comentari que has fet tu.
1: Bueno, ho heu dit vosaltres i ho he recollit.
4: Has dit no està Valde per cascar-se la sola.
1: Tu has dit, si jo fos Valde me la cascava jo sol. Vull dir, has començat tu.
4: Sí, sí, com a frase...
0: Cadascú que es casqui el que vulgui.
4: A mi la frase de... Jo, Valde
0: de
4: no
0: fet,
4: està per cascar-se
0: la sola. Ara si, el que té, el, si algú té Valde, ara és temps per cascar-se la
1: sola. Sí, això és veritat.
4: Sí. Sí, sí.
0: Com se m'està posant la porra, nois?
4: Aquest tall no el podrem tirar a Instagram perquè ens el treuen.
0: Sí.
4: Servirà de banda Valde. L'home amb temps. Aquest és Gavi. Gavi amb Valde, Valde a l'espai. Valde no ha calculat i ha enviat una pilota massa densa.
3: No sé què era pitjor, si la passada de Valde o la desmarcada de Gabriel Jesús, que...
1: Hòstia.
4: Ara sentiu l'aigua, oi?
3: No.
1: Sí, ara sí.
3: Sí? Ah, pensava que estaven veient ara la jugada de Valde i...
1: Quin llam,
3: l'heu vist, oi? Sí, l'hem vist, sí.
4: Es veu a la tele o és que els dos...
1: Hòstia, la porta, nano!
0: Bueno, la porta porta el teu, la teva jaqueta, però en comptes del capità Pescanova sembla el Yellow Submarine.
1: Quan jo anava al col·le hi havia un senyor que regulava el trànsit i anava vestit igual, eh? Uau!
0: És molt greu.
1: És molt greu com va la porta vestit, eh?
0: O sigui, és que entre llits,
1: és que la gent que pesca salmons a Noruega van així vestits, eh? Ho trobo gravíssim. És que ningú li ha dit. Potser és un principi de demència.
4: No, això ho dic, per favor.
1: No, és que no pot anar. Tota la llotja, vestits, amb traje negre, i ell no pot anar amb un xubasquero de color.
0: Però ell és el president. Ha de destacar per sobre de la resta.
3: Hem d'intentar no faltar tan gratuïtament el president del club que ens cedeix amablement aquesta cabina.
0: El president.
3: Exacte.
4: Gabriel Jesús lluita per recuperar una pilota davant de Canales. Acabaran duent la pilota el futbolista càntabre, Dani Olmo.
3: Mans.
4: Ha fet mans.
3: Mans
4: no digueu que plou ara, eh? Som al minut 88. Aviam, jo si fos mono era, no allargaria molt.
1: No.
4: Malgrat que el reglament que s'haurà d'allargar 3-4 minuts pels canvis.
3: Sí. Ah.
4: Canales enrere. Torna a jugar... L'equip de Santander la traurà a Aguirre Zabala, pilotada llarga. Valde ha cobert bé a Kotxorashvili. Ui, que se la deixa enrere Gerard Martín.
3: Vés-hi, Zaviri.
4: Encara Zaviri, a mitja sortida Chesney. Zaviri s'ha fet un embolic. Aguanta Zaviri, retalla Zaviri. Encara Zaviri, contra quatre paios. Chesney!
3: Oh, quina parada.
4: Bona aturada de Chesney. Després el defensa la treu. Crec que ha estat Gerard Martín. I ara Adeyemi la lluita. Adeyemi creu la línia de
3: mitjana. Adeyemi.
4: Oi, Adeyemi. Segueix Karim Adeyemi. Encara Adeyemi. Entra a l'àrea. Segueix Adeyemi. Benoit xuta. Adeyemi la dona al mig. Gol! La vinga mal. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, arriba el setè de la nit amb una jugada que es fabrica pràcticament ell tot sol, Karim Adeyemi. Déu-n'hi-do la jugada de Yemi, ha arribat totalment fos. Marco Tiesini a l'interior de l'àrea i ha fet una passada perquè Lamine Yamal remati a plaer al fons de la xarxa per arrodonir una nit fantàstica de futbol, una nit de gols i de pluja de gols. Barça 7, ha marcat Lamine Yamal, Racing de Santander 2.
8: El partit de Adeyemi és antològic, antològic, no només pels seus números, sinó també per l'entrega que ha demostrat durant tots els 90 minuts que ha disputat. Crec que tots els aficionats que són ara mateix al Camp Nou agraeixen l'entrega, tenint en compte com plou. Un altre gol de Lamine Yamal, assistència d'Adeyemi, aquí marca absolutament tothom. Quan s'afegiran encara 4 minuts més de partit.
4: Tu, Marc Llibre, arribaràs a casa...
2: Està desmaiat, Marc Llibre, ja, després...
1: Marc Llibre ja no és entre nosaltres, eh?
4: No, ja...

0: Xarxa de metro.
1: Sí, L4 de Joanic a Trinitat Nova sense servei. Efectivament, és la meva parada de metro, està allà al mig, exactament.
0: I Can Cuyàs, closet.
1: Sí, ronda de dalt, entre les sortides 2 i 3, també tancada.
0: Molt bé tot, per tornar a casa, genial avui.
1: Perfecte, gràcies.
0: Ànims, Marc.
1: I jo ja arribaré, tu.
0: Pilota per Valde, que ve a buscar-la a la zona defensiva. Aguanta Valde, cau a terra, ja falta sobre Valde. Quan acabi el partit anirem per feina, eh? Trucarem a l'Aran, farem l'MVP i a fer cua a la ronda.
1: Hòstia.
0: I tu, Víctor, al metro.
1: Què metro? Jo vaig demanar... Espero que marxi tothom i demano un taxi. Home, és que això...
0: El Barça juga a la seva àrea petita. Gerard Martín cap a Gavi. Gavi té a la banda esquerra Valde. Ui, si fotéssim el 8, eh?
1: 8 a 2, sí, tu creus?
0: Espera, que Valde la dona per a Adeyemi. I va Adeyemi contra el porter. Encara Adeyemi la dona al segon pal. No, home, no! No, home, no, Adeyemi.
1: Passada més dolenta. Has volgut quedar bé aquí, Adeyemi.
0: Sí, és que està fos, està mortíssimo. Vol fer la centrada al Barça, aviam si Adeyemi remata. Oh, tota volea. Uf, quanta fantasia en un mateix partit. O sigui, em surt per les orelles la fantasia. Massa fantasia, Adeyemi, avui ja prou. Ja cap a casa, ja. Ves a replegar.
1: No, total. Queda menys de 2 minuts. Quina barbaritat.
0: Sabé la porteria.
1: Ara apreta, eh? Està apretant això.
0: Sí, sí. I el públic crida Adeyemi.
2: Vaya ratos de la realització enfocant a Gordon, eh?
0: Sí, avui Adeyemi li ha guanyat la partida i Gordon ha descansat.
1: Tampoc és cap drama.
0: No, però ja està bé, també, que completi el partit. Compte Íñigo Vicente, l'entrega dolentíssima. El Racing, com diria Rodri, molt flojito, eh? Però sí, molt, eh? Sí. Però molt flojito. A mi no em traurà Movistar i menys mal, però tampoc vull que ens facin fora del camp, no? Però sincerament, estic per aixecar-me aquesta gent d'aquí al costat que són del Santander i dir-los, no són del Racing, del Santander no ho sé, saps? I dir-los, escolta'm, sap greu. Adeyemi jugant en cura amb Gavi. Gavi, més enrere.
1: A tot això, hat-trick de Rafinha, avui. Vull dir...
0: Sí,
1: això és una cosa de bojos.
0: Sí, sí, i hat-trick de penals, i Monuera Montero, que no xiula al final, la toca Bernal, Bernal amb Gerard Martín amb Gavi, vinga, àrbitre, que plou bastant i volem plegar.
1: Aquí hi ha 15 periodistes fent-se sobre el lluvia de goles.
0: Exacte, tots els titulars. Passada l'espai per Valde des de l'esquerra, no hi ha ningú per rematar-la. Valde, aguanta, espera, aguanta Valde. Encara Valde, frontal de l'àrea, la dona per la vinya mala, al balcó. Podria armar la cama, la dona cap al mig. Ui, si la casa Olmo.
1: La
0: si la casa Olmo era el Buitella. I ara plou amb ganes, eh? Àrbitro a la hora, ja, eh?
3: Àrbit!
1: Des del més enllà, tio.
0: Aguirre Zabala servirà de porteria, jo crec que l'àrbitre marcarà el final. Monuera Montero diu que no cal ni que serveixi, que ja n'hi ha prou, que hi ha hagut pluja de gols a l'estadi i que el Barça n'ha fet 7 gols avui al Camp Nou per arrodonir una nit fantàstica. Tornen a sonar els petards i això és sinònim de bones notícies. Han caigut 7 gols a l'estadi, ens n'han fet 2, 94 minuts de màgia i uns quants penals. El partit l'explicarem de seguida. Hem viscut aquesta segona part també acompanyats de la xarxa Fort de Catalunya i d'Estrella Damm. Fem una pausa i ara tornem.
4: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. El Barça juga al Pa de Barça de Flashback.
0: El Barça segueix invicte aquesta temporada i vol aconseguir sumar els 21 punts dels 21 possibles abans de la llarga aturada per seleccions. Després de superar el Racing de Santander a casa, aquest cap de setmana l'equip de Flick viatja a Sevilla. Com de la Minyama! Aquest dissabte, a les 9 del vespre, al Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Barça.
4: Amb Jordi Plans i tot l'equip del Pa de Barça. Amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. A l'Oro, que estàs escoltant el va de Barça. El futbol a Flashback. Que no nos embauquen.
1: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
0: Va de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.

0: Passen 3 minuts a 2:15 de la nit. Els futbolistes del Barça que desfilen camí de vestidor sota la pluja a l'estadi i la gent que a poc va marxant cap a casa després d'aquest Barça 7, Racing de Santander 2. Una nit plujosa a Barcelona, però d'autèntic espectacle el que hem viscut avui a l'estadi. Saludem a aquesta hora i, com sempre, ho fem amb l'Aran Munné. Aran, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit a tothom.
0: Aran, avui, déu-n'hi-do, tu no t'hauràs mullat, però l'espectacle a l'estadi ha estat important quan, a més a més, s'intensifica la pluja, però és que ha valgut molt la pena venir avui per veure aquests 7 gols del Barça.
1: Sí, doncs partida espectacular. M'alegro jo també de no haver-me mullat, de veritat. Però sí, en general, el Barça un partit espectacular des de l'inici fins al final, sent superior en tot moment. Sí que hi ha hagut dos errors defensius, bueno, un error defensiu i una de Chesney, anem a dir-li així, però el Barça ha estat molt sòlid durant tot el partit i ha sigut, doncs, capaç de marcar 7 gols.
0: Adeyemi, avui espectacular, eh?
1: Espectacular, sí, sí, no, estic veient el partit amb el meu germà i el meu pare i ho estàvem comentant, és espectacular el partit que ha fet, evidentment és contra el Racing, no? Però ja ve de també marcar l'anterior jornada, crec que amb la seva velocitat, perquè té una punta de velocitat espectacular, està demostrant que el regat és important sent extrem, però la velocitat és increïblement potent. I el partit que ha fet avui és digne de menció i digne de votació alta a la nostra votació.
0: Parlem d'Adeyemi, però poca broma amb Rafinha. O sigui, el tema de Rafinha, parlem-ne, eh?
1: Sí, doncs un altre hat-trick més, 3 gols més, espectacular. A més, deixant penaltis també per xutar fins i tot a la min que ha fallat. Solidaritat en el Barça i, evidentment, tot i així, doncs marca 3 gols perquè, primer, és un excel·lent xutador de penals i, segon, perquè és el nou que necessita el Barça, o això és el que ha demostrat en aquestes primeres jornades de Lliga.
0: Molt bé, Aran, el proper partit serà aquest proper cap de setmana, serà el dissabte a les 9 del vespre contra el Sevilla. Ens escoltem llavors.
1: Sí, ens escoltem el dissabte i esperem que no sigui com, i que no passi com la temporada passada.
0: Aran, que vagi bé, bona setmana i fins al dissabte.
1: Bona setmana i bona nit a tothom. Adéu.
0: Adéu. Doncs l'Aran, que també ens explicava les seves sensacions després d'aquest partit, aquests 7 gols, i ens anem a l'MVP, perquè quantes coses deixem per després, que dius, jo després això ja ho faré, després canvio això altre, i aquest després doncs no arriba mai. Els que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Si vols més informació, entres a plazo.es. Plazo és el teu millor aliat en les teves decisions financeres i és el patrocinador de l'MVP del partit d'avui. Com queda la cosa, Víctor?
2: Home, cap dubte de que ho seria Adeyemi, 9,1 pel jove jugador alemany del Barça, seguit de Rafinha i Cancelo. Adeyemi, a més, crec que aconsegueix la nota més alta des de que donem puntuacions aquesta temporada, perquè Rafinha va aconseguir com a màxim un 8,8, un 9 contra el Feyenoord. Doncs mira, 9,1 per Adeyemi, que es posa el líder en aquesta mini categoria de l'MVP del Bada Barça.
0: Molt bé, doncs avui Adeyemi l'MVP del partit en aquest, recordem, Barça 7, Real Racing Club de Santander 2. Amb això anirem tancant, Judit, des de l'estudi, que vagi molt bé i ens escoltarem el proper dissabte. No sé si hi haurà tants gols com avui, però
2: el que no estarem és tan molls.
0: Això segur, perquè ara sí que, Judit, apreta molt la pluja, com el dia que vas venir, el dia del Feyenoord, una mica més i tot.
3: Vai.
0: Per tant, mira, Víctor, ja hi ha la cascada d'aquí darrere, ja cau l'aigua. Per tant,
2: aguita, sí, és veritat, tenies raó.
0: Àlex Mata, merci per tot, eh?
4: Adéu, bona nit.
0: Adéu. Adiós. I gràcies també al Carles Blanco, al departament digital d'aquesta casa. Víctor García, agafa la canoa que marxem cap a casa.
2: Hòstia, pinta tan malament.
0: Salutacions d'en Jordi Plans. Ens escoltem demà, com sempre, a partir de les 11 del matí. Els del Bada Barça i tornarem el proper dissabte. Serà a les 9 del vespre i serà un autèntic espectacle. I si no, ja ho escoltareu. Que vagi molt bé, bona nit. Adéu.
5: Bada Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Bada Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Com ens agrada l'èxit de la setmana és la nova cançó d'Àgel i Mael Àngel i la veu exclusiva d'Ultranaté. Moving to the Sun. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit de Flashback. Nit una mica passada per aigua, eh? Des de la Ràdio Musical de Catalunya, tots els èxits. Justos fins a les 6 de la matinada. Ara, per exemple, amb Bruno Mars, Ice Smite. Què tal, com esteu? Molt bona nit.
1: Amb Andreu Preses.
2: Hey guys, it's Bruno Mars, and you're listening to my song.
3: I just might.

0: Sencera per tu, aquesta cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, Patito, que sona de Flashback. I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxits. Ara mateix són les 12 i 4 minuts. Nit de dimecres. Mira, al llarg d'aquesta hora tenim Jason Derulo, la Shakira, Harry Styles, Billie Eilish, Figaflowers i la nova de Miley.
1: Amb Andreu Preses.
0: Serà després de Bruno Mars, On My Soul. Bona nit.

Que sí, que sí, que vulguis o no, s'acaba al final l'estiu. Fica flaues, que no s'acabi. Va, que estem d'enhorabona des d'aquesta setmana que tenim nova cançó de Miley, a seques. Sense Cyrus, sembla que renegui una mica del seu cognom. Amb Bass Persuats, sona a Flashback. No més èxits, Flashback. Let's go.

0: els més top. Sempre passen pel backstage.
1: Hola, Ginestar.
2: Manu Guix ha escoltat el vostre disc?
3: Tenim el disc penjat a una app.
4: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar.
3: Tot
4: el que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
3: I t'has de posar un nickname.
4: Comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
5: Qui li ha passat?
4: Qui li ha passat el disc al Manu Guix?
3: No li havíem enviat.
4: Ha sigut la meva parella.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.

Enrere queda Gone, Gone, Gone de Tevita i aquesta dels Catarres, diumenge sense drama. I ara, per baixar una mica les revolucions, l'última cançó d'Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Èxit de la setmana, Moving to the Sun. A Flashback, només èxits amb Andreu Preses. L'amic de la casa, Hagel, amb la veu d'Ultranater. I ara, Flashback, Fever Dream, Àlex Borren, Berenit.

La Isla Graciosa. La illa de les Canàries, eh? Una de les cançons d'aquest estiu, Quevedo, Elvis Crespo. Arribarem a 2:15 aquesta nit de dimecres amb Ginestar i Niu Molineca. Dilluns van ser aquí als estudis de Flashback presentant aquesta nova cançó. Recupera l'entrevista als nostres canals de Flashback. Amb qui estaràs?

0: up, everyone? It's BB Rexha.
1: BB Rexha.

recuperant aquesta cançó de fa, no sé, 4 o 5 anys, I Don't Care, Ed Sheeran, Justin Bieber. Arribarem a les dues amb Marc Cambor, també amb els Tietz, abans Olivia Dean. So easy to fall in love.